0: quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes, vora un preu.

0: make it worse.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

0: Sí que la volen. Què contesta?
1: Som 6 noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh? Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Digues Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no,

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, com cada dia al matí, un nou programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado i amb la cobla Els Mongrins. I escoltarem d'aquí un moment Turó de la Peira i després Emotivitat.

Avui hem començat amb sardanes de Tomàs Gil i Membrado i amb la copla Els Mongrins. Hem escoltat Turó de la Peira i després Emotivitat. Bé, i ara n'escoltarem dues més d'aquest compositor, aquest veterà compositor. Escoltem El Gran Grum i després Duet Amatent. Són sardanes també interpretades per la copla Els Mongrins.

La cobla Els Montgrins ens acaba d'interpretar El gran grum i després duet amatent, sardanes de Tomàs Gil i Membrado. Bé, ara canviarem de cobla, escoltarem a la Flama de Farners amb dues boniques sardanes del mestre Josep Maria Tarrides. La primera es diu Lluny d'ella, sardana que va ser estrenada l'any 1932, i després una sardana que porta per nom d'Eixondiment, sardana que va ser estrenada l'any 1933.

Acabem d'escoltar les sardanes del mestre Josep Maria Tarrides, Lluny d'ella i després de Xondiment, amb la copla La Frama de Farners. Bé, ara d'aquí un moment canviarem, escoltarem novament a la Montgrins amb sardanes del mestre Siegfried Galvany. La primera es diu La Font de Can Genís i la segona que escoltarem es diu El Turó d'en Torres. I això serà d'aquí uns breus moments.

La Copla Els Montgrins ens acaba d'interpretar dues sardanes del mestre Siegfried Galvany, La Font de Can Genís i després El Turó d'en Tor.

La Copa dels Mongrins ens acaba d'interpretar dues sardanes de Siegfried Galvany, el Turó de la Cirera i la que hem escoltat ara fa un moment, a la Creu de la Vella. Bé, per avui escoltarem una altra sardana d'aquest compositor que es diu Santa Susana, Mart i Muntanya i és interpretada també per la Copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar aquesta alegre balladora sardana que es diu Santa Susana, Mar i Muntanya, de Siegfried Galvany, amb la cobla Els Múngrits. Bé, amigues i amics, ja ens queda només temps per posar una darrera sardana. És una del mestre Joaquim Soms. Va ser gravada fa molt de temps, l'escoltarem amb la cobla salvatana i es diu Maria de Pineda. I d'aquesta manera, senyores i senyors, em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el Sindicat de Llogateres, han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya, amb valors que no passen dels 4 a 5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5 a 10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10 a 15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols als prims que ens deixaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendiran a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures del migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
1: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

joves! Una setmana més, mercès a les ones de Ràdio Molins de Rei, em plau moltíssim retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors en aquest nostre espai de les restes de sèrie per gaudir amb l'audició de peces musicals, no pas actuals, sinó un xic entrenyinades que, mercès una mica a la memòria i molt a internet, humilment goso presentar-vos. I sense més preàmbuls, comencem l'edició d'avui, que dedicarem a escoltar algunes peces que formen part de les bandes sonores de pel·lícules musicals espanyoles. En aquest sentit, com sabeu sobradament, l'arribada del cinema sonor va propiciar la introducció de la música en la pantalla gran des d'un començament. I Espanya no va ser una excepció. I el gènere musical va ser el segon en importància després de la comèdia. Sainets, sarsueles, operetes, revistes i adaptacions de vides de cantants van ser freqüents en el període republicà. A més de l'arribada del so al cinema, l'època de la Segona República va assistir simultàniament a l'expansió de la ràdio comercial i de la indústria discogràfica, la qual cosa va potenciar la importància de la música. I dit això, comencem amb una pel·lícula de l'any 1936 dirigida per Florian Rey i protagonitzada per Imperio Argentina, Miguel Ligero i Manuel Luna, Morena Clara, basada en l'obra de teatre homònima d'Antonio Quintero i Pasqual Guillén, que va ser estrenada amb gran èxit pocs mesos abans del desencadenament de la Guerra Civil. D'aquest film us proposo escoltar l'abans esmentada Imperio Argentina, que ens interpreta el tema Échale guindas al pavo, obra de Ramón Perelló, Juan Mostazo i Sixto Cantabrana.

Durant les dècades de 1950 i 1960, el cinema musical va ser un dels gèneres més populars a Espanya. Va combinar evasió, estrelles carismàtiques i una forta càrrega folklòrica i nacionalista, especialment en els primers anys sota la censura i la voluntat propagandística del franquisme, que impulsà un cinema moralitzador i folklòric. El musical es convertí en una eina d'entreteniment innocent i apolític que ajudava a projectar una imatge amable del país, amb el fet que, durant els anys 60, amb l'obertura econòmica i el turisme, el to es va anar modernitzant, incorporant influències del pop i de comèdies lleugeres. En tot cas, cal tenir present que, malgrat l'ús polític que en va fer el règim, molts films formen part de l'imaginari sentimental de diverses generacions. Tot seguit de la coneguda Bienvenido, Mr. Marshall, dirigida per Luis García Berlanga, amb Pepe Isbert, Lolita Sevilla, Manolo Morán, Alberto Romea i Elvira Quintillà com a protagonistes principals, podem gaudir de la veu de l'abans esmentada Lolita Sevilla, que ens interpreta Americanos, un tema aquest que en realitat es titula Coplilla de las Divisas, amb lletra de Xandro Valerio i José Antonio Ochaíta i música del mestre Juan Solano Pedrero.

Pel que fa als diversos corrents del cinema, cal destacar el musical folclòric dels anys 40 i 50, basat en la cançó popular i el folclore regional. Bàsicament, la copla, el flamenc o la sarsuela, amb històries sentimentals, drames, folletinescos, relats de superació, exaltació de la tradició i l'essència espanyola com a temes argumentals principals. Figures destacades d'aquells primers anys foren els directors Juan de Orduña, gran creador de melodrames i musicals historicistes, i Luis Lucía, molt vinculat a musicals estel·lars. I posteriorment, Antonio del Amo, director de la majoria de films del Joselito, i José Luis Sáenz de Heredia, en alguns musicals més ambiciosos. I justament del dit Joselito podrem escoltar ara una de les cançons més populars del mestre Genaro Monreal, Campanera, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula de l'any 1956, El pequeño ruiseñor, amb Aníbal Vela, Mario Berriatúa, Luis Canalejas i Mariano Azaña de coprotagonistes principals.

dels altres corrents del cinema de finals dels anys 50 i 60 va ser el musical d'estrelles infantils i juvenils. Concretament, a partir de finals dels 50, s'imposaren els musicals protagonitzats per artistes carismàtics que connectaven amb públics molt amplis, com ara Joselito, El Pequeño Ruiseñor, gran fenomen de masses, i aquí justament acabem d'escoltar Marisol, Pepa Flores, figura icònica dels 60, amb musicals plens d'alegria i coreografies modernes. I Rocío Dúrcal, que va combinar cinema musical i cançó melòdica. En aquesta ocasió, els temes argumentals eren basats en la innocència, la bondat i el talent innat dels protagonistes, la família, els valors morals i la comunitat, amb històries lleugeres, humor i final feliç, sense oblidar una imatge idealitzada d'Espanya, amb pobles pintorescos, festes i folklore. Tot seguit és Sara Montiel la que s'afegeix al nostre programa d'avui interpretant Balancé, Balancé, un dels temes musicals de El último cuplé, una pel·lícula dirigida per Juan de Orduña el 1957, que va ser una de les més taquilleres i de més gran repercussió a la història del cinema espanyol, amb la consagració definitiva de la dita Sara Montiel.

Amb la influència del pop internacional van aparèixer, a finals dels anys 60, musicals més cosmopolites, amb figures com ara Rafael, concebut com a estrella moderna, amb dramatismes i balades intensíssimes. Maciel, Bruno Lomas i altres artistes pop també hi participaren en menor mesura, amb històries romàntiques o existencials, una estètica més urbana i influències del videoclip i de la cultura juvenil. Tornant-nos així enrere, escoltarem tot seguit de la pel·lícula de l'any 1958, Pan, Amor i Andalucía, dirigida per Javier Setó amb Carmen Sevilla, Vittorio De Sica, Vicente Parra i Lea Padovani com a actors principals, la cançó Coplas, que, lògicament, interpreta l'esmentada Carmen Sevilla.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Les xiques de la Cruz Roja és, com molt probablement recordareu, una pel·lícula dirigida per Rafael Julià Sàlvia i estrenada el 6 de novembre de 1958, que va de quatre amigues de diferent estat social i amb circumstàncies molt diferents, però unides per la seva condició de voluntàries per recórrer Madrid amb una guardiola recollint donatius per a la Creu Roja el dia de la bandereta, i que aspiren a una relació sentimental que els permeti poder formar una família. D'aquest film, protagonitzat per Luz Márquez, Concha Velasco, Mabel Carr i Katia Loritz, em plau posar per a tots vosaltres el tema musical principal, compost per Augusto Algueró, que es va fer enormement popular en el seu moment i que, titulat, òbviament, Les xiques de la Cruz Roja, és interpretat per l'esmentada Conchita Velasco.

altre dels personatges importants de la cançó que va triomfar en el setè art va ser el malagueny Antonio Molina, un home amb una veu alta i un estil inimitable que va gaudir de gran popularitat a Espanya durant la segona meitat del segle XX. Una de les pel·lícules que va protagonitzar va ser la titulada El pescador de coplas, que l'any 1954 va dirigir Antonio del Amo i en la que, com a protagonistes, hi hagué també Marujita Díaz, Toni Leblanc, Manuel Monroy, Vicente Parra i Manuel Zarzo. De les cançons d'aquest film toca ara escoltar el pasdoble original de Manuel Gordillo i Ramon Perelló titulat Yo quiero ser matador. Bé, jo no, el protagonista de la pel·li.

quan, poc abans de morir, el 5 de setembre de 1926, el periodista i escriptor madrileny Alejandro Pérez Lujín va deixar inacabada l'obra La Virgen del Rocío ya entró en Triana, que va ser finalitzada 3 anys més tard pel seu deixeble Manuel Siurot, poc podia imaginar-se que l'any 1942 es faria una pel·lícula titulada La Blanca Paloma, basada en la dita obra i protagonitzada per Juanita Reina. I, de fet, aquesta tampoc s'imaginava llavors que, uns anys més tard, concretament el 1955, ella mateixa tornaria a interpretar el paper principal en la pel·lícula Sucedió en Sevilla, que, dirigida per José Gutiérrez Maeso, era una nova versió de la mateixa obra, en aquest cas amb Rubén Rojo i Alejandro Mayo. Doncs bé, d'aquesta darrera obra fílmica us convido a gaudir de la peça que du per títol El Carambó, interpretada, esclar, per Juanita Reina. Ah, i una dada més. L'any 1966 se'n va fer una altra versió posterior, titulada Camino del Rocío, amb Carmen Sevilla com a estrella.

1959, sota la direcció d'Ernesto Arancibia, es va filmar la pel·lícula I després del cuplé, protagonitzada per Marujita Díaz, Toni Leblanc, Manuel Alexandre i Carlota Bilbao. D'aquest film, i pel que fa a l'aspecte musical, que és el que aquí ens interessa, cal destacar el més que conegut Charleston titulat A l'Uruguai, obra del compositor almerienc Ángel Ortiz de Villajos, i que ara podem escoltar en la veu, com no, de la dita Marujita Díaz, que en realitat es deia María del Dulce Nombre Díaz Ruiz. Ah, i per si és del vostre interès, aquesta cançó també va formar part de la banda sonora de la coneguda

en l'aspecte de les pel·lícules musicals espanyoles que es basaven principalment en l'actuació de cantants generalment ja coneguts pel públic, cal fer especial menció de la que l'any 1961 van protagonitzar Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, és a dir, el Duodinámico, sota la direcció de Miguel Lluch, juntament amb actors com ara Manuel Gil, Vicente Haro, Harmonia Montez, Miguel Gila, Manuel Gas i José María Cafarell, titulada Botón de Ancla, i que, de fet, era un remake del cèlebre èxit del mateix títol, estrenat el 1948 amb Antonio Casal, Fernando Fernán Gómez i Jorge Mistral. Ara, els esmentats Manolo i Ramon ens interpreten, de la dita pel·li de l'any 1961, el tema titulat Guardia Marina Soy.

una estoneta us he parlat, potser tangencialment, de Marisol. Ha arribat ara l'hora d'escoltar-la en una de les interpretacions d'una de les pel·lícules que la noieta va protagonitzar. En aquest cas, amb Isabel Garcés i Carlos Larrañaga. No, no us posaré la tants cops escoltada tòmbola, sinó que la que sonarà és una altra de ben coneguda, obra del mestre Augusto Algueró, que forma part de la banda sonora del film Ha llegado un ángel, dirigit per Luis Lucía Mingarro. M'estic referint a Estando contigo, i que, entre d'altres, va ser també enregistrada amb èxit per Conchita Bautista i Los Cinco Latinos.

Una altra de les pel·lícules musicals protagonitzades per una noieta cantant va ser la que l'any 1966 va dirigir Luis César Amadori, titulada Acompáñame, amb un repartiment encapçalat per Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán, Jesús Tordesillas i Amàlia de Isaura. De l'esmentada i enyorada cantant, que ens va deixar el 25 de març del 2006 i que, quan es va filmar la pel·lícula en qüestió, tenia uns més que envejables 22 anyets, us proposo escoltar el tema principal, titulat, esclar, Acompáñame. Una cançó aquesta amb lletra d'Antonio Guijarro i música d'August.

ja he dit al començament, les sarsueles van ser també objecte de pel·lícules en què es representava allò que s'havia pogut veure als escenaris dels teatres. Una d'aquestes pel·lícules és la que va dirigir José Luis Sáenz de Heredia, adaptació de La verbena de la Paloma, subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos. Un sainet líric amb llibret de Ricardo de la Vega i música de Tomàs Bretón. D'aquesta coneguda sarsuela us proposo escoltar tot seguit i per cloure el programa d'avui el preludi, amb el que us dic adéu, tot emplaçant-vos ja des d'ara mateix per al proper programa, a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar alguns temes musicals relacionats amb el continent africà. Tot desitjant-vos, com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles amb les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també ha acabat xocant, també per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I una ponent mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns a Ràdio Molins de Rei, al 91.2 del vostre dial, perquè parlem una miqueta de teatre. I avui hem començat amb les cançons del Merrily We Roll Along, que és un musical de 1981 amb música i lletres de Stephen Sondheim i un llibret del George Firth, que es basa en l'obra homònima de 1934 de George S. Kaufman i Moss Hart. Una mica més de Merrily We Roll Along.

0: Bé, doncs deixem les cançons d'aquest musical i ens anem al carrer Montseny del barri de Gràcia de Barcelona, perquè allà el Teatre Lliure celebra el 50è aniversari de l'any 79. Va començar tot. Tot va començar. I ara, amb el senyor Miquel Mas i Filiol, li he fet l'encàrrec de Tot fent la Vella Helena, que el senyor Julio Manrique li va dir: feu el que vulgueu amb la Vella Helena. És veritat o no? Bona tarda, Miquel.
1: Bona tarda, Dani. Sí, sí, sí. Ells me varen dir: tenim la Vella Helena, que l'any 79 va ser un èxit molt popular, i sí, volem que facis el que vulguis amb aquest clàssic, i això ho vaig fer.
0: Doncs molt bé, està molt bé. Jo l'altre dia vaig anar-hi i m'ho vaig passar pipa.
1: Que bé, Dani, que estic content. Sí, sí, sí, és una obra disfrutona, crec.
0: I tant, i tant, i tant. I vosaltres la feu disfrutar, al públic.
1: Que bé. Sí, sí, sí. És un equip molt maco. Tenim uns intèrprets que són una delícia, un equip artístic també que ha posat el millor de si mateix.
0: Sí.
1: I la veritat és que ha estat molt xulo. Ha estat un viatge a conèixer una mica la nostra tradició teatral, i un viatge també a conèixer com feien teatre en aquella època.
0: En aquella època, no? Sí, sí.
1: Clar, és a dir, hi ha una gran diferència.
0: Clar, en aquella època, la Vella Helena, l'any 79, va ser una revolució.
1: Sí, sí, va ser un lo que diríem avui, un bombasso.
0: Un bombasso, sí, un bombasso.
1: Sí, un bombasso.
0: Sí.
1: No, és vera, va ser l'obertura a un teatre popular per part de Lliure.
0: Sí.
1: I molta gent encara recorda fragments d'aquella Vella Helena. Molta gent, de fet, se va estrenar teatralment a la Vella Helena.
0: Sí.
1: I per això el repte i la pressió era gran, perquè quan fas un homenatge, a la vegada dur-la a les noves generacions, però també intentar contentar a tots aquells que la van viure tan bé i que tenen records tan mítics de fa 50 anys, quasi, quasi.
0: Però això és un arma de doble fil, que diuen, no?
1: Sí, sí, sí, sí. És un arma... No és tant un arma de doble fil, perquè jo m'ho vaig prendre. Jo sabia que volien dur-me cap a un terreny més metateatral, com a més gamberro, més divertit, més cap a la meva generació. Però sí que és vera que, clar, he hagut de fer una feina de dir: ostres, pues, he de posar coses que agradin a la meva generació, ja tinc 30 anys, 40 anys, més joves fins i tot, però a la vegada he hagut de donar petites píndoles a les persones que van a veure la Vella Helena l'any 79.
0: Sí. Que el dia que vaig anar-hi jo, déu-n'hi-do la gent que hi havia que va veure a aquella època la Vella Helena, eh? Per edat, sí.
1: És guapo perquè se mescla com el meu públic, no? Que són nou públic,
0: en dius tu, sí.
1: Clar, exacte, vull dir, jo sempre intent congregar nou públic, i públic jove, amb públic més veterà, i la veritat és que se fa una fusió molt guapa de públic. Sí. És vera que alguns empatitzen amb algunes coses, d'altres empatitzen amb una altra, però demostra una mica que les persones aficionades en el teatre, que com a públic o com a intèrprets o com a persona que mos agrada el teatre, en el fons tots estem units per un lligam, que és el teatre, i això, independentment de l'edat que tinguem, és molt guapo.
0: Sí.
1: I existeix.
0: I a més està muntada a tres bandes.
1: Sí, sí, sí. Per nosaltres era important, perquè, clar, el teatre lliure de l'any 76, quan Fabià Puigserver va conceptualitzar aquest teatre lliure, no anava tant per aquesta idea de llibertat, que també, no?, d'aquella època, sinó sobretot perquè volia que la disposició de públic fos lliure. I per nosaltres aquest homenatge era important, i la disposició de tres bandes era un homenatge claríssim a Fabià Puigserver.
0: A més, jugueu, jugueu sabent que guanyareu amb imatges de l'any 79.
1: Clar, per nosaltres era important.
0: I cada moment esteu fent referència,
1: com recreem aquelles imatges.
0: Clar, esteu fent referència cada moment als actors que van participar.
1: Sí, total. De fet, hem pogut parlar amb algun d'ells.
0: Sí. I què tal? Com han reaccionat?
1: Molt bé, molt bé. L'Imma Colomer, que feia de Venus, i li va agradar ben molt aquest espectacle. Va venir Lluís d'Omar, que també feia d'un dels personatges, i també va riure molt, i d'altres no li va agradar tant. No passa res, escolta.
0: Hi ha gustos per tot, no, que diuen?
1: No, i cada un també. Jo sé que és un espectacle trencador, és un espectacle molt irreverent, molt crític també,
0: però
1: de teatre lliure.
0: Aquestes alçades de ja no es tenen que espantar de res, crec, eh?
1: No, la veritat és que no. I el teatre funciona com una àgora pública.
0: A més, quan arribes ja veus l'ambient com està. Ja veus com aniran les coses. Amb aquest trasllat de mobles amunt i avall, ja...
1: Sí.
0: Quins ho passaran l'hora de bé? La cosa va bé.
1: sí, pobres, que no, clar, no han arribat a temps a construir aquesta escenografia de la vella Helena.
0: Vull dir que abans de començar, abans de començar, ja el públic ja el tenen a la butxaca.
1: Sí, és molt divertida aquella entrada.
0: I és molt bo això, de treballar així, treballar a gust, treballar molt a gust. I tenir la gent tan a prop va molt bé.
1: Sí, i els actors estan molt entregats, són molt arrevistats, molt de cabaret,
0: sí,
1: juguen
0: sí,
1: molt amb el públic.
0: Sí, molt bé, molt bé. Escolta, fins quin dia estareu el Lliure de Gràcia?
1: Ara, tot fet, la Vella Helena estarà fins dia 18 d'octubre.
0: Fins al?
1: 18 d'octubre.
0: 18 d'octubre.
1: 18 d'octubre, sí. Són ara només queden dues setmanes
0: sí.
1: I no se tornarà a repetir, o sigui, és un espectacle irrepetible, per tant...
0: Preneu nota, doncs, preneu nota, eh?
1: Sí, que prenguin nota.
0: Clar. Escolta'm, i el cast, el repartiment, ja el tenies tu al cap quan vas començar a muntar-lo?
1: Sí. Jo ja sabia que volia comptar... Per mi era molt important el sentiment de companyia. I jo ja fa uns anys que estic fent companyia amb el meu grup d'amics i artistes, no? I sabia que serien aquests. Sí que és vera que després vaig passar molt de gust repartint papers. Per exemple, a mi que Namel Salvatierra, que és una tia molt guapa, li hagi tocat justament fer del bruixot, sacerdot, mago, i que, no, jugar amb aquesta pàtina més d'humor, sabia que en Gerard Frank canta molt bé, per tant havia de fer de Bella Helena. Sí, ja jugava una mica en això.
0: Molt bé. I el Jordi Cornudella?
1: En Jordi Cornudella està estupend, el Jordi Cornudella fa de Agamemnó i després fa també de clarinetista d'aquesta companyia de bojos.
0: Sí.
1: Vaya música en directe, que això també m'agrada molt.
0: Va molt bé, sí.
1: Escolta... Allà de tot, rius, te'l passes bé, te pots emocionar,
0: sí.
1: Hi ha moments de música, moments de cant, moments de ball.
0: Escolta'm, i després del Teatre Lliure, això, anirem de bolos o no? S'acaba aquí.
1: Anirà en el Teatre Principal de Palma, perquè és una coproducció amb el Teatre Principal de Palma.
0: Sí.
1: I després ja està.
0: Ja està.
1: Sí, seria fantàstic que pogués fer gira. Però no pot ser.
0: Va.
1: Per tant, han de venir tots, han de obrir, perquè...
0: Que s'espavilin.
1: Sí.
0: Escolta'm, Miquel, i a part de la Vella Helena, que ja està funcionant, ja està, ja està batejada, ja està. Què tens al calaix que fas de xup-xup?
1: Sí,
0: properament. Que es pugui dir,
1: Que se pugui dir. Ara tinc un espectacle que en breus arribarà a Barcelona, que també l'he fet aquí a Mallorca, que s'anomena Bachata, que és una comèdia de sketches molt divertida, i ara intentant a veure com més pot sortir amb aquesta colla de bojos que fa 4 anys que feim espectacles. Ara, la nostra pròxima parada és el TNC. A menys el TNC s'animen a criticar i a remoure una mica aquesta història que tenen, que també és divertida.
0: Bueno, mira, escolta'm, ara no sé, com que la direcció ha canviat, vete a saber tu.
1: Sí, exacte. Ja li he dit, ja en Josep Maria Mestre, director del TNC, va veure-la, crec que li va agradar molt, i no tardaré en trucar-la un dia d'aquest.
0: Doncs va. Escolta'm, aquí al programa demà ens poses que escric aquestes notes a les 6 de la matinada en un racó del Teatre Lliure de Gràcia. Tothom encara dorm entre matalassos, inflapes i tendes de campanya. Oh, fa un any que em van fer un regal poder fer el que volgués amb la Vella Helena. Estàs satisfet de com ha sortit al final la Vella Helena?
1: Estic molt content. Estic content de com ha sortit aquesta Vella Helena i estic content d'aquesta experiència tan guapa que he viscut.
0: Sí.
1: No sempre tens l'oportunitat de fer un encàrrec tan... un homenatge tan lliure als 50 anys de la història d'un teatre. I el repte era majúscul i crec que l'han superat.
0: Val. I he vist també aquí el currículum, aquest abreujat, que has fet molta cosa bé al Tantarantana, al Bada Badoc, i a més hi han llibres, no, també?
1: Sí, tinc tres obres publicades, de teatre, escrites,
0: i
1: vaig ser director resident del Tantarantana,
0: no atur,
1: m'adona moltes alegries això de teatre, no puc negar.
0: Doncs bé, nosaltres encantats. I escolta'm, espero doncs que el del TNC tiri endavant, eh? Posarem,
1: no sé
0: quantes espelmes, a veure, posem siris. A veure, Miquel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Has estat molt amable. Llarga vida a la Vella Helena. I vés cap a Creta i no tornis més. Va?
1: Vés cap a Creta i no tornis més. Molt bona. Moltes gràcies, Dani.
0: Que vagi bé. Adéu. Gràcies. Adéu.
2: I said, Frank, this picture is a watershed.

0: Molt bé, molt bé. Cançons del musical Merrily We Roll Along. I ara escoltem, doncs, estem trucant a un director, a un dramaturg que aquests dies ha estrenat al Teatre Nacional de Catalunya. Josep Maria Miró, bona tarda.
1: Hola, Dani, bona tarda.
0: Què tal, com va això?
1: Doncs bé, content, estrenat.
0: Sí, sí, sí. Ja han passat els nervis? No, encara no.
1: No sóc excessivament nerviós, vull dir que estava tranquil, vull dir que sempre hi ha...
0: Estaves tranquil.
1: Sí, la curiositat de veure com es rep, però molt content amb l'espectacle i això també dona certa tranquil·litat a vegades.
0: Sí. Josep Maria, ara que ja ha passat l'estrena, com has percebut la gent? Com ha reaccionat?
1: La veritat és que l'estrena va ser preciosa i les primeres funcions que hem tingut han sigut molt boniques.
0: Sí.
1: Tenim un públic que ens està acompanyant, que la recepció és bonica, els comentaris que rebem, l'aplaudiment és generós i, per tant, tenim la sensació de que hi ha una història que connecta amb molts espectadors, perquè quan vaig passar el text, una de les actrius, Laura Márquez, em va dir, serà impossible no fer aquest espectacle sense invocar les nostres tietes àvies,
0: les nostres àvies,
1: i les dones que han hagut a la nostra família a vegades amb històries invisibles. Per tant, hi ha alguna cosa que qui més, qui menys, aquesta genealogia, també la comparteix d'alguna manera.
0: Sí, molt bé, molt bé. Jo quan el dia de la roda de premsa, que també hi era, ja em veu parlar una mica d'això, de les tietes, i ja em va agradar molt, perquè jo també m'hi trobo, saps? També he tingut tietes.
1: Tots n'hem tingut, qui menys.
0: Però hi ha tietes i tietes.
1: Sí, sí, però vull dir que fins i tot hi ha algunes dones que les hem assumit com a tietes, encara
0: també,
1: que ho siguin
0: també,
1: familiarment.
0: També.
1: I que han sigut dones importants, perquè han marcat un punt amb això de... una certa dissidència amb un temps, un trencament amb uns models, a vegades volgudament, a vegades triat, a vegades no, però en tot cas em sembla que tots ens ressona una mica aquesta figura femenina.
0: Sí, també, també. Escolta'm, quan va començar el teu cervell a parlar a tu mateix del Cadell i que volies parlar d'aquestes dones?
1: Jo tinc la sensació que és una obra que porto escrivint-la tota la vida, perquè... No, m'ha passat amb anys que hi dialogo. Una dialogo estrictament amb el poble, amb el fet de la diferència amb el poble, i l'altra dialogo amb el concepte de família. Amb la família també, amb un món que és el de la pagesia, el món rural, vull dir que són dues coses que estan molt vinculades també a la meva figura, no?
0: Sí.
1: I per tant, aquesta obra on volia parlar de la masia, de les tietes i de la figura de l'hereu, jo crec que fa temps. L'hereu també és un altre epicentre important d'aquesta obra.
0: Això anava a dir,

0: Parles una miqueta, doncs, del cadell. Què ens explica el cadell? Què expliques el cadell?
1: Mira, el cadell és la història d'una nissaga, d'una família que habita una casa i que aquesta casa és molt protagonista, tan protagonista que fins i tot un dels personatges masculins que l'interpreta el Marc Tarrida és la casa que parla i que es desdobla amb els hereus que allà n'anomenen el cadell de diverses generacions. Sí. Diguéssim, una més a prop del 1900, una de la meitat del segle XX i una de final del segle XX, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
1: I és una obra que parla d'aquesta nissaga, que està molt preocupada per aquest relleu de l'hereu, del cadell, que ells en diuen, i que les dones d'aquesta casa són realment les que sustenten el dia a dia, i que són històries invisibles. Ara parlàvem de les tietes, algunes d'elles amb aquesta consciència de ser guardianes, protectores d'alguns dels éssers d'aquesta casa, i al mateix temps també amb una certa consciència de desaparició. Yeah. I també aquesta cosa de que aquest relat oral, que és el de la casa, es transmet de la casa a les tietes l'expandeixen, però amb elles es desapareix també. Vull dir que també és una obra que parla del concepte de l'herència, de la desaparició, parla també de la diferència, de què és això de la tradició, com la tradició pot ser un problema o una oportunitat.
0: Sí.
1: Vull dir que la tradició no està mirada com... Vull dir que hi ha dues opcions, que és la de continuïtat i perpetuació, o la de canvi o destrucció. I, per tant, parla també d'aquesta casa amb aquesta, amb aquest model, amb aquesta tradició imposada. Jo sempre he dit amb aquesta obra que és una tragèdia, que és una tragèdia rural, contemporània i catalana. Tragèdia perquè... a diferència de la tragèdia clàssica, aquí no tenim ni aristòcrates ni déus, però sí que tenim gent comuna. Hi ha una qüestió que és la del destí, fins i tot en l'obra apareixen diversos oracles.
0: Escolta'm, Josep Maria, podríem dir que has begut una mica de Guimarà, potser?
1: Mira, jo... evidentment, cada un és fill de moltes influències i jo en aquesta obra sí que dialogo o intento dialogar amb la meva tradició. I la meva tradició teatral, literària, és dialogar amb Guimarà, és dialogar amb Rossinyol, és dialogar amb la Víctor Català,
0: també.
1: És dialogar amb, fins i tot amb Pous i Pagès. Vull dir que hi ha molts, molts autors que, en tot cas, intento dialogar també, i Benet i Jornet, en aquest sentit, que són autors que d'una forma o d'una altra el concepte del llegat també ja ha sigut a les seves obres. Jo he dit en alguna ocasió que aquesta és la meva auca del senyor Esteve, pagesa, perquè aquell era un auca del senyor Esteve que el nucli era el de la botiga, un element també molt català, molt significatiu d'una època històrica, i en aquest cas... és una auca del senyor Esteve, però pagesa, i en què els protagonistes són les dones, i en què els rols són molt diferents, el context és molt diferent, però qui vulgui pot ser qui trobi alguns, alguns diàlegs.
0: Escolta, Joan Maria, quan estaves escrivint el cadell, ja tenies en ment qui podria interpretar aquestes dones?
1: Mira, aquestes dones han sigut tan generoses que totes em van dir que sí sense que jo tingués escrita ni una línia.
0: Oh,
1: i per tant això és un acte de confiança,
0: de
1: complicitat, de fe, si em vols dir. Però la Mercè Ànega, la Rosa Renom, la Lourdes Barba, Roberto G. Alonso, Àurea Márquez, Alba Pujol, Marci Cisteró, totes van dir que sí. I també alguna cosa amb què l'escriptura, sabent les actrius que tenia, hi ha alguna cosa que he intentat fer una mica un vestit a mida per cadascuna d'elles.
0: Molt bé, molt bé.
1: Penso una cosa també, que a l'obra els personatges apareixen fixats en una mena de fotografia estàtica. O sigui, allò que ens passa moltes vegades, que tenim una fotografia mental que recordem un personatge, una persona, en un moment concret de la vida. Lourdes Barba... és una dona, diguéssim, és la més gran de totes les actrius, I apareix, la primera foto que apareix és amb la seva edat actual, però la tenim fent un personatge de 17 anys, quan està en un trànsit a l'obra. Per tant, o l'Alba Pujol,
0: sí,
1: la veiem
0: també,
1: amb la seva edat actual, però és el personatge més gran i que la veiem fins a l'envelliment sense que hi hagi ni composició, ni que es fiquin cap perruca. Mm-hmm. Al contrari, estem agafant la seva imatge actual i la fem servir per fer tot l'arc d'aquest personatge.
0: Pues, i això es veu i ho notes, i això és boníssim. Això és boníssim,
1: bueno,
0: Maria.
1: Sí. En tot cas, era un punt de partida important o que generava una teatralitat molt concreta. Vull dir que és una convenció de cop i volta. Les edats, vull dir que hi ha una escena de galanteig entre Lourdes Barba, amb 77 anys, amb el Marc Tarrida, que en té tocant els 30 i que diuen que tenen 17 i 40. I, per tant, hi ha un joc en què convidem a l'espectador a jugar amb aquesta convenció teatral.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el Cadell, al TNC, a la Sala Petita, fins al dia 1 de novembre.
1: Fins al dia Tots Sants.
0: El dia Tots Sants, mira que bé.
1: Una obra que parla de fantasmes i de morts, i acabem el dia de Tots Sants. Em sembla que és fàcil de recordar.
0: Sí, n'hi fet després, oi?
1: Sí, ara és el primer cop que hi penso, que acabem el dia de Tots Sants. 1 de novembre.
0: De dimecres a dissabte a les 7 de la tarda i el diumenge a les 6.
1: A les 6.
0: Hi ha una funció, un col·loqui postfunció.
1: Aquest divendres.
0: Aquest divendres, amb la Sílvia Soler, UASC. Bé. I dura 2 hores i 15 minuts.
1: Exacte.
0: Tinc que dir-te una cosa. Va agradar molt tot, però a més, trobo que les llums estan fantàstiques. Ves.
1: Que bé que em diguis això, perquè el Toni Ubach, i a vegades la il·luminació passa desapercebuda.
0: Aquí no, aquí no, no pot passar desapercebuda.
1: Vull dir que aquí tinc un equip magnífic, que és el Toni Ubach de la il·luminació, l'Albert Pasqual amb el vestuari, el Xavier Albertí, que ha fet una composició per música de cobla, que és preciosa, i l'Alejandro Andújar, que ha fet una escenografia que era complex, perquè amb una obra que tens un personatge que és la casa, l'última cosa que ens semblava interessant era fer una casa realista, i per tant hem fet un artefacte que ens dona una certa teatralitat. Però molt important el tema, jo dic que és una obra de fantasmes, que és una obra, i per tant aquests fantasmes emergeixen de la foscor, i per tant la llum té un paper molt important, és una llum, jo crec que gens convencional, i que posa llum a la foscor. Hi ha molta foscor i al mateix temps hi ha aparicions des del negre, desaparicions amb el negre. El Toni ha fet una feina extraordinària. És el segon cop que treballem junts i que evidentment em sembla que
0: no serà l'última. Doncs molt bé. Josep Maria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Està molt amable.
1: No, vosaltres, Dani, per convidar-me.
0: Sí, una propera vegada aquí a la taula, en directe.
1: Molt bé, jo encantat. Vull dir que...
0: Val, queda gravat,
1: Mana?
0: Que queda gravat.
1: Sí, jo encantat. Vull dir que no estem tan lluny.
0: Doncs bé. Escolta'm, doncs, molta merda que diuen. Ah, una cosa, després del TNC tenim previst fer una volteta per als catalinos?
1: L'obra, en principi, té aquesta temporada, vull dir que qui ens escolti tingui ganes de veure. De moment hi ha només aquesta temporada al TNC, que acaba el dia 1 de novembre. A mi m'encantaria, però són això. I a més, les entrades estan volant, vull dir que
0: estan
1: anant molt bé de públic. I la veritat que això, jo, de moment, doncs, estem aquests dies al TNC, jo el dissabte marxo, viatjo cap a Nova York.
0: Ai, que bé.
1: Jo vull venir. I, per tant, jo també ara estic en un trànsit de coses, diguéssim, veuré aquestes funcions d'aquesta setmana ja cap al final, i, per tant, em sap molt greu, perquè una cosa que em sàpiga més greu que no veure funcions.
0: Va. Tu ets dels que estàs cada dia allà veient la funció?
1: Jo, quan sóc aquí, intento anar-hi pràcticament sempre.
0: Sí.
1: A vegades ni els hi dic, em diuen, ja tornes a ser aquí? I no és des d'un lloc fiscalitzador ni policial, sinó que m'agrada veure com la funció creix, com la respira el públic, com els intèrprets se la van fent seva i de cop i volta comencen a passar coses, com agafa una mena de agilitat i respiració natural, i m'agrada molt seguir el procés.
0: Doncs molt bé. Josep Maria, moltes gràcies, altra vegada. Molta sort, molta merda.
1: Gràcies.
0: I que vagi molt bé per Nova York.
1: I la pròxima aquí a...
0: Ah, això. Veritat, que sí.
1: Una abraçada.
0: Igualment, gràcies.
1: Gràcies.
0: Bona nit, adéu. Igualment, gràcies.
1: Gràcies.
0: Bona nit, adéu.

0: Doncs bé, deixem les cançons del Merrily We Roll Along i ens anem al Poble Sec, allà hi ha el Dau al Sec, que aquests dies estrenaran una petita distorsió de l'Enric Nolla Gual, que em sembla que ja el tenim al telèfon. Em sembla que sí, oi? Sí, em sembla que sí. Sí, em sembla que sí, el tenim aquí. Enric, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hola, què tal? Gràcies per tenir la trucada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No. Com van els assajos?
1: Pues van bastant bé.
0: No bastant bé, no. Van molt bé, home.
1: Van molt bé. Que passa que aquest matí hem tingut problemes amb tots aquests aiguats.
0: Sí.
1: I, bueno, això que han entrat aiguals, el sistema de llum d'aquí del teatre, però bueno, però s'ha pogut solucionar i estem amb això.
0: I el dia 8, que sembla que és dijous, no?
1: El dijous, estrenem.
0: Sí. Estrenem, ben fet. Escolta'm, una petita distorsió. Com va això? De què va? Explica'ns una mica.

0: Sí, a veure, la idea és, en principi, bueno, un dels nivells de la història, perquè de fet hi ha com dues o tres històries que s'expliquen simultàniament, sí. És un personatge que és un jove, bueno, un jove, un home que té, que està passant ja dels 30 als 40 anys, que és un home exitosíssim, i que viu...
1: O sigui que és el Sergi Torrecilla, no?
0: Que és el Sergi, que ho interpreta el Sergi, i d'alguna manera és la representació d'aquest home contemporani que vinculat a les finances, a la gran empresa, sí. I és un home absolutament exitós,
1: sí.
0: I que en un moment determinat, en un canvi, coses que passen sovint, no? Canvis a l'empresa, eliminació d'una part dels empleats, ell d'alguna manera té la responsabilitat de fer aquesta feina. I això a canvi, evidentment, d'un ascens,
1: sí.
0: I d'un canvi en la seva pròpia vida, però que determinarà, evidentment, el final de moltes persones. I aquesta consciència que d'alguna manera determina una mirada bastant narcisista, no? De,
1: sí.
0: Bueno, jo només estic treballant per mi i pels meus interessos,
1: sí.
0: D'alguna manera se li tira a sobre. Entra com en crisi,
1: sí.
0: Davant de les conseqüències que ha tingut aquesta petita, aquest gest de signar un document. No? A partir d'aquí, doncs, comença la seva crisi. És aquesta distorsió que, bueno, que ja no avanço, però que d'alguna manera determina un canvi en la seva vida.
1: En què t'has basat,
0: Bueno, mira, només cal veure el que està passant al món en aquest
1: sí,
0: moment, els bojos que estan governant el món.
1: Sí, t'ho posen fàcil, pensar... oi? T'ho posen fàcil.
0: Sí, no és gens difícil, podem realment identificar darrere
1: sí.
0: de la seva...
1: Sí, noi, sí.
0: Bueno, ja no parlem de Trump, no? Que seria com ja la màxima expressió d'aquesta bogeria narcisista, però que, bueno, que veiem diàriament en diverses accions, no? Que observem.
1: El triar el Sergi Torrecilla ja ho tenies en ment des del principi?
0: Sí, des de la principi.
1: Lo confieses, sí.
0: Sí, és un actor que, bueno, amb el qual havíem... Bueno, jo treballo a l'Institut del Teatre com a professor, l'havia vist formar-se i l'havia vist també col·laborar en alguns tallers, però després li he seguit la seva carrera professional. I un dia vam parlar, allò de dir, bueno, mira, un dia t'escriuré alguna cosa i aquesta va ser, d'alguna manera, una escriptura molt adaptada també a les seves qualitats.
1: Sí, sí. Molt bé. Dèiem que estreneu el dia 8, que és dijous, i esteu fins al dia 18.
0: Estarem fins al dia 8, sí, sí.
1: Amb dimecres a dissabte a 7:45 i el diumenge a 6:00 PM.
0: A 6:00 PM.
1: 75 minuts.
0: De Walsec, sí. Bueno, de fet, estem en 70 minuts.
1: Ah.
0: Hem baixat 5 minuts la interpretació. Bueno, l'arribada al teatre, curiosament, ens ha anat més ràpid. No sé, bueno, aquests 5 minuts... Bueno, també, no sé, no hem treballat en públic, i això és important. A vegades amb el públic es dilata, eh? Però seran 5 minuts més, no seran menys.
1: Bueno, res, tu... Ens ho passarem la mar de bé, segur que sí.
0: Sí, sí.
1: Jo vull venir.
0: Doncs espero, aquí espero que vinguis.
1: Hi vas cada dia, tu, o què?
0: Bueno, sí, estem assajant moltíssim, estem treballant aquestes últimes setmanes de manera molt intensa.
1: No, jo dic els dies de representació, sempre ets allà?
0: Jo no, jo probablement els primers dies hi sigui, però estarà la productora, probablement.
1: Mm-hmm.
0: Però si em dius quan vens ja ens podem conèixer, això sí, això ho podré saber a través del Sergi,
1: vale,
0: segurament.
1: Doncs ja et passaré nota.
0: Molt bé, Dani.
1: Escolta'm, una petita distorsió acabarà aquí o té gira? O estàs en allò?
0: Sí, estem en això i sí. D'alguna manera també dependrà una mica també de la resposta, no? Però al principi jo penso que també m'estic estrenant com a director. Jo és la primera vegada que dirigeixo, malgrat algunes accions que he fet, molt disperses, però és també el meu estrena com a director.
1: Molt bé, doncs.
0: Normalment
1: sí, molt
0: m'he dedicat només a l'escriptura, per tant també és per mi una nova... És una novetat.
1: I l'Enric Nolla fins ara què feia teatralment parlant? A part de professor de l'Institut del Teatre.
0: Bueno, autor teatral, també.
1: Sí.
0: M'he dedicat a la dramatúrgia de fa més de 30 anys. I res,
1: però ho has estrenat tot i t'ho han estrenat altres directors.
0: Sí, mai m'havia dirigit jo mateix.
1: Sí.
0: És la primera vegada que dirigeixo un text.
1: I què tal, com ho portes, bé?
0: Bueno, bastant bé, la veritat és que estic descobrint un nou món.
1: Sí.
0: Bueno, no sé si sentiu un gos que està molt enfadat amb una senyora que està passant per aquí pel carrer, perquè sóc al carrer en aquest moment. Ho he vist molt bé, la veritat. Trobo que, bueno, és un complement i també em permet distanciar-me del meu propi material escrit. També està molt bé com a experiència, això.
1: Això vol dir que no serà la primera ni l'última vegada.
0: esperem que no, no sé, no, no, no em desagrada, la veritat.
1: Bé, bé,
0: no
1: bé. Enric, doncs ens veurem aviat, segurament que sí.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies,
1: gràcies per atendre la trucada, has estat molt amable.
0: No, no, per favor.
1: Molta sort, molta merda que diuen. Sí. I apa, dona-li records a la Mercè.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: A tu. Bona nit.
0: Aviat.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit.
1: Adéu, adéu. Adéu.

una gran cançó de Merrily We Run Along. L'espectacle explica la història de com la vida i l'amistat de tres amics canvien al llarg de 20 anys. Se centra especialment en Franklin Shepherd, un talentós compositor de musicals que, durant aquests 20 anys, abandona els amics i la carrera com a compositor per fer-se un productor de pel·lícules a Hollywood. Igual que l'obra en què es basa la història, l'espectacle es mou en cronologia inversa, començant el 1976 en el moment més baix dels amics i acabant el 1957 en el seu millor moment juvenil. El Merrily es va estrenar a Broadway el 16 de novembre de 1981 en una producció dirigida pel col·laborador habitual de Sondheim, Hal Prince, amb un repartiment gairebé exclusivament d'adolescents i adults joves. Tanmateix, l'espectacle no va ser l'èxit que havien tingut les col·laboracions anteriors de Sondheim i Prince. Després d'una sèrie caòtica de funcions prèvies, es va obrir a crítiques molt més negatives i es va tancar després de 16 funcions i 44 prèvies. Posem més Merrily We Roll Along.

Fins aquí tot teatre d'aquest dilluns. Ens trobem d'aquí 15 dies, la setmana que ve, hi ha programa especial per ser festivitat del Pilar. Quedem així, doncs, fins d'aquí 15 dies, on hi haurà més entrevistes parlant de teatre. Molt bona nit i porteu-vos bé. Bona nit, adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el Sindicat de Llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença" i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit, gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
4: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Stay tuned for more happy days.
1: Bon dia. Passen 6 minuts de les 10 del matí d'aquest dissabte 10 d'octubre. Estem en el 10 del 10, el mes 10, doncs del 2026. Christian Bell a les vies de so de Ràdio Molins de Rei al 90.2, la freqüència modulada amb ràdio convencional i, per fi, aquesta setmana es va restablir la connexió també a internet per la gent que ens pugui escoltar més enllà de les fronteres, com una de les novetats que portem avui. Un senzill que ens van enviar i que per primera vegada serem la primera emissora a portar-la aquí al país. No dic més, de quins minutets. Donem el pistoletàs de sortida al programa d'avui. Welcome to the show. I aquí comença l'espectacle. Aquí comença Stereopop.

I per què comencem amb Sheryl Crow i If It Makes You Happy? Perquè una de les novetats que començarem amb la secció de novetats serà el nou senzill de Sheryl Crow.

Des de final del 96 ens va presentar aquest senzill If It Makes You Happy, de Sheryl Crow. I Sheryl Crow ha publicat un disc amb 7 cançons, això sí, només. No sé si serà un LP que després s'extendirà, però de moment té 7 cançons. N'hem escoltat, si no recordo malament, fa 2 setmanes o 3, vam escoltar el seu primer senzill. Ara escoltar-ne un altre, i es va estrenar el videoclip justament d'aquesta cançó que ve a continuació. Pick You Up, el més nou, de Sheryl Crow. I've come to be.

Wow, aquesta guitarra que sona al final, sembla molt californiana. I és que, de fet, si veus el videoclip d'aquesta cançó, Pick You Up, de Sheryl Crow, veuràs aquell bosc ple de fulles a tardor, en nord-americà, amb aquell Chevrolet del 51. Sí, maco, aquell cotxe impressionant, és un senyor cotxes, te'l recomano. I Sheryl Crow amb la seva guitarra acústica, sempre, sempre acompanyant la seva guitarra acústica. I ara ens adincem recordar a la web, també, per a la gent que ens escolta des de fora dels àmbits del país, en aquest cas a fora, que ja saps que aquest programa Stereo Pop s'escolta també al Regne Unit, www.radiomolinsderay.cat. Gràcies a una amiga des del Regne Unit, Vicky Williams, que ja l'hem tingut aquí en el programa, no personalment, encara aquí, perquè ha estat a Barcelona, però no va poder estar aquí a l'emissora, però sí que ens va portar ara fa un parell de setmanes una proposta que li agradaria que l'haguessin portat al programa, i doncs li vaig dir, bueno, com que tenim aquests problemes tècnics la setmana passada, doncs que el dissabte passat no podia ser, aleshores havia de ser aquest, bueno, cap problema. Doncs, for the first time, and Stereo Pop, and that time, Paul Van Dobson, the next tune, the first next tune, Paul Van Dobson is manager, his manager is David Warwick, who used to manage Rick Astley, and he also managed Tony Wilson's television career. Paul Van Dobson ha treballat el seu manager ha treballat amb productors també com Rick Astley, com Kylie Minogue o Jason Donovan. Atenció, sí. Paul Van Dobson ens porta el seu primer senzill aquí a l'Estèria Pop. Estic buscant el que és l'apartat de novetats. Aquí el tenim. Les coses en directe. Paul Van Dobson. This tune is available in all platforms as Spotify, in all the platforms. And the next tune is play now. Right now, I can go to hell. No puc anar a l'infern. Paul Van Dobson.

The song is a pop star anthem, pop style for the Manchester club scene. It was released the last week in the 2K in the worldwide, starring and get played on radio shows in Northwest and now in Stereo Pop on Radio Molinos Array, now 91.2 FM, www.radiomolinosarray.com to play. Don't spoil but Dodson, I can go to hell. No puc anar a l'infern, Paul Watt Dodson, un dels èxits que estan sonant ja al Regne Unit, i ens han confiat a nosaltres perquè siguem la primera emissora aquí del país en posar-la. Els meus contactes, doncs, han confiat en mi. Gràcies. Thanks a lot to... to trust in us. Doncs anem cap a una altra de les novetats de la setmana que ens porta el món musical, i és el retorn també d'una de les grans bandes dels anys 80, els Hombres Que, ens presenten el seu Gilipollas. I això que aquesta paraula no s'hauria de dir aquí,

0: Que això continua encara, eh?
1: Gilipolles.
0: Oh! Hombre, és que... El seu nou senzill.
1: Sí, que gilipolles. Gilipolles.
0: Bueno, bueno, ja deixem-ho ja. Encara ens tancaran l'emissora. Ah, no, més ben... Ah, forma part del senzill, això, eh? Doncs anem, abans d'escoltar alguna altra de les novetats també de, del programa que ens porta, ja que, com que hem estat 15 dies, una setmana sense poder fer el programa, doncs s'han anat allà augmentant. Doncs podria ser que avui la secció Picot de Pops quedés una mica curta, perquè, clar, tenim més coses per posar, i a més del disc de la setmana i l'artista clàssic que ja teníem estipulat així, doncs, clar, s'ajunta tot una mica massa apretat. La pròxima cançó que escoltarem... Si hem escoltat ara Hombres G, una de les clàssiques dels anys 80, aquesta banda també és una clàssica dels anys 80. Escoltem el més nou de U2, anomenada, aquesta cançó anomenada Silencio.

És el disc que s'anomenarà Carnaval de Luz, és el nou disc de, doncs, de YouTube, no a finals d'octubre, no, el 13 de novembre, perdó, que m'havia, doncs, confós, tinc tantes dates al cap que he volgut tiro una mica de memòria, però no, el 13 de novembre. I pel que veig, et sembla que caurà en divendres, oi que sí? A veure, doncs sí, divendres 13, però bueno, això és una americanada. Doncs el nou senzill de, doncs, YouTube, Silencio. I ara anem cap a casa nostra per escoltar la versió en duet, i a la versió de Miquel Abres en solitari. El meu país és l'Empordà, però en aquest cas el presentem perquè ha cantat també junt amb un dels grans, Lluís Llach. El meu país és l'Empordà.

El meu país és l'Empordà. La gran veu encara de Lluís Llach a dia d'avui, mare meva, quin... Doncs... Quin talent, ara em sortia la paraula. I ara abans, a punt d'escoltar l'àlbum de la setmana, avui el We Were Only Young, de la banda irlandesa des de Dublín, des de Count Dublín, per cert, els Codaline, eh? Abans, això sí, els recordem amb aquest tema, High Hopes.

0: Aquesta cançó la trobaràs dintre del seu disc In a Perfect World, de l'ha publicat l'any 2013, Codaline. I tornem al 2026 perquè ara sí estrenem doncs aquest àlbum de la setmana aquí doncs a l'Estrella Pop.
1: Album of the Week.
0: Aquesta setmana a l'Estèreo Pop, el nostre àlbum de la setmana ens porta fins a Irlanda, concretament a Dublín, per retrobar-nos amb una de les formacions més representatives del pop-rock alternatiu dels darrers anys, Codaline. Steve Garrigan i els seus companys publiquen We Were All Young, el cinquè disc d'estudi, 6 anys després del seu anterior treball. Però aquest retorn té un significat especial, perquè Codaline han decidit posar punt i final a la seva trajectòria com a grup. Una bona notícia i una dolenta. La bona és que tenim avui el seu àlbum i la dolenta és que serà el seu últim. 12 cançons que parlen del pas del temps, de l'amor, dels records i de les experiències que ens acompanyen al llarg de la vida. És el comiat musical d'una banda que ens ha deixat cançons tan memorables com All I Want, High Hopes, que hem escoltat ara, o The Wand, o Brother. The One o The Brother, que són dues cançons diferents. Des de Dublín, aquesta setmana descobrim a Estèreo Pop el seu últim treball, We Were Only Young.

Com sona We Were All Young? Pues la principal característica és la combinació de dos mons musicals, la cara íntima, cançons com Without You, Back to Me, Learn to Lose o The One for Me. I predominen el piano, les guitarres acústiques, els arranjaments de corda i les harmonies vocals. I la cara més energètica o enèrgica amb cançons com Get Me High, It's Not Over, Vultures i We Will Save You Now. Aquí trobem guitarres i bateries més destacades, rimes folk rock i tornades de pop rock pensades per cantar doncs, en directe. Aquesta cançó, doncs, We Were Only Young, que dona nom al seu, doncs, al seu disc, que és el primer avançament, va ser el primer senzill, una balada de piano amb arranjaments orquestrals que reflexiona sobre la joventut i els records. Steve Carrigan la va treballar amb Mads Christensen. I ara la pròxima cançó que escoltarem es va publicar el passat 12 de juny, Without You, una cançó d'amor acústica que Carrigan va escriure per la seva dona el dia del seu casament. La peça va substituir el discurs tradicional i va acompanyar el primer ball dels nuvis.

Aquesta veu que escoltes és la de Steve Garrigan, eh? La veu principal, també amb la guitarra, el piano i la composició, ja amb els seus companys. Mark Prendergast a la guitarra principal i els teclats. Jason Boland al baix i els teclats, també. I Vinnie May a la bateria i percussió, els quatre integrants doncs del grup. Steve Garrigan és la veu més identificable del grup, un registre emotiu, sovint delicat al començament de les cançons, que acaba guanyant intensitat en les tornades. Els Codaline, com dèiem, havien publicat diversos àlbums el 2013, anomenat In a Perfect World, que hem escoltat les cançons de High Hopes, o també All I Want, Love Like This, o Brand New Day. El 2015 van publicar, doncs, Coming Up for Air, cançons com The One o Honesty Ready. Already, també. El 2018 van publicar Politics of Living, on trobaràs cançons com Brother, Follow You, Fun, Shed a Tear, Hell to High. Una etapa més experimental dins del seu pop, ritmes electrònics i una producció més polida i contemporània. El 2020 van publicar One Day at a Time, amb cançons com Wherever You Are, Sometimes, Saving Grace. I el 2022, que va ser l'últim, un dels últims, Our Roads Run Deep, disc en directe enregistrat a l'Olimpia, per això dic que no publicaven discs des de fa 6 anys, l'últim va ser el 2020, i és que el 2022 aquest disc, Our Roads Run Deep, és un disc en directe enregistrat a l'Olimpia Theatre de Dublín, amb interpretacions acústiques i arranjaments més despullats de les seves, més com dic, més despullats, més oberts a la gent, no? De les seves cançons. És un estil folk, pop, indie rock i rock alternatiu que ens presenten els Codaline. El tercer senzill és Back to Me. Es va publicar el 7 d'agost, una balada sobre donar suport a algú que està passant moments molt difícils. Comença amb piano i veu íntima i va creixent amb cordes i harmonies vocals. Back to Me.

aquests arranjaments de corda, increïble, eh? M'encanta. A mi la música, per exemple, indie rock o rock alternatiu, però també combinada amb aquestes orquestres, m'encanten aquestes cançons fetes d'aquesta manera. I l'última cançó que escoltarem de moment d'aquest àlbum fins ara, fins al moment d'arribar al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte, 10 d'octubre, 10 del 10, del 2026, és Vultures. Es va publicar aquest passat 4 de setembre, un dels temes més rítmics del disc, amb influències folk rock, un esperit optimista i un missatge de resistència davant de les crítiques i les dificultats. Vultures. Call the Line. Arribarem al punt de les 11 i després de la informació i la publicitat tornem aquí a Estereo Pop, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
2: Després de 3 setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
3: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escola de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
2: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
1: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
1: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Happy Saturday, everyone.
1: I ara tornem a l'apartat de novetats. Tornem aquí a l'Estera Pop amb aquesta segona hora de programa on escoltarem les dues novetats que ens quedaven en la secció i després escoltarem la secció de propostes. I recordar que avui l'artista clàssic de la setmana, com vam avançar ja durant unes setmanes abans, doncs seria avui, els hi toca, els Fan Young Cannibals. La setmana passada, bueno, fa 15 dies els va tocar els Level 42 i vam dir que els següents serien, els tocaria els Fan Young Cannibals. I, per cert, que el pròxim artista clàssic que passarà pel programa, si no hi ha res de nou la setmana que ve, seran els Boston. Doncs avui els toca els Fan Young Cannibals, però abans, com dèiem, ens queden dues novetats per escoltar, i una d'elles és el retorn de Blossoms, aquesta banda de Manchester que ens porten el seu tema Husband. El seu àlbum Songs for the Wedding Cake és el pròxim disc de la setmana, o sigui, de la setmana que ve.

Songs from the Wedding Cake, les cançons des del el pastís de nubis, de boda, pastís de boda, també es podia dir. Doncs aquesta és la cançó que ens presenten els Blossoms, aquesta banda de Manchester, que l'hem tingut més de dos i tres cops i que ens agraden, mai ens decepcionen, i que serà el pròxim àlbum de la setmana que ve, si no hi ha res de nou. I ara l'artista que arriba com a última de les novetats és Leon Bridges, actor, compositor, cantant, nascut a Atlanta, Georgia. És una bona, un bon lloc, de molt a prop dels Rem, dels B-52, etc, etc. El seu estil és soul, neo soul i R&B. A mi m'ha agradat molt la cançó i sobretot aquesta veu que té. Em va agradar molt. Leon Bridges ens presenta aquest seu Take It Over.

I atenció, perquè no era l'última, no era l'última, una d'extra, perquè arriba des del nostre país, en àmbit local, Lluqui Valverde, músic, actor dramaturg, mecànic de bicicletes en el seu moment, clarinista, toca el clarinet del conservatori, i saxofonista d'embalat, i ara, doncs, solista també, és solista també de la banda de la Ludwig Band. Doncs en solitari, Lluqui Valverde ens presenta aquest No vull tornar a casa. Sol a casa, perdó. No vull tornar sol a casa. No és el mateix, eh?

0: Com deia, bé, no és el mateix no vull tornar a casa que no vull tornar sol a casa, que abans m'ha sortit. I ara, doncs, arriba el moment, sí, de l'artista clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: En aquest cas, artista clàssic. Avui ens visiten a l'Estereopop els Fun John Cannibals. Van ser una de les formacions britàniques més singulars dels anys 80. Van combinar soul nord-americà, pop britànic, funk, ska i elements electrònics amb una característica inconfusible, la veu de Roland Gift. En només dos àlbums d'estudi van aconseguir dos números 1 als Estats Units, She Drives Me Crazy i Good Thing. Però la seva història havia començat uns quants anys abans, després de la separació d'una banda molt important del moviment ska britànic. Els orígens, The Beat of Fun John Cannibals, de l'any 83 a l'any 84. La història comença a Birmingham, Anglaterra. L'any 83 es dissol The Beat, coneguda als Estats Units com The English Beat. Perdó. Una banda destacada del moviment Two Tone, dos tons, en aquest cas, que significa, que combinava ska, reggae, punk i new wave. Dos dels seus integrants van decidir continuar fent música junts. Andy Cox, el guitarrista, i David Steele, el baixista i compositor. Els altres dos membres més coneguts, Dave Wakeling i Rankin Roger, van formar General Public. Cox i Steele volien allunyar una mica del seu so de David i explorar el soul, el rhythm, el blues i la música pop. Com van conèixer Roland Gift? Doncs la recerca d'un cantant va resultar complicada. Van escoltar centenars de candidats sense trobar la veu que buscava. Finalment van recordar un músic que havia conegut quan el seu grup havia actuat com a taloner de David, en Roland Gift. En Gift havia cantat amb la banda d'Ska, a veure si surt el nom, Acrylisk, bueno, un nom així raro, eh? I també havia participat en l'escena punk britànica. Tenia una veu molt particular, capaç de passar d'una interpretació greu i sol a un falset agut. Quan Cox i Steele el van incorporar, va quedar definit el trio, eh? Per cert, la veu de, doncs, de un matís molt important, doncs, que la veu de Roland Gift és no és tota una veu falset, sinó que a Johnny, per exemple, a Johnny Come Home, una de les cançons Good Thing o The Suspicious Mind, també destaca el seu timbre natural, amb resonàncies nasals, vibrato i inflexions pròpies del soul. El falset és un recurs que va ampliar les seves possibilitats expressives. No és l'única característica de la seva veu. Primer escoltarem, perquè abans que sortís els dos senzills, doncs, She Drives Me Crazy i Good Thing, hem de comentar, doncs, veure quina és la primera, John Home... No, perdona, primera és Johnny Come Home, i després ja es posarem l'altra. Johnny Come Home va ser el primer senzill del grup, publicat el juny de l'any 1985. Va arribar al número 8 de les llistes britàniques. La cançó parla d'un jove que abandona casa seva i acaba en una situació difícil, amb referències amb l'alcoholisme i la marginalitat, o que estava marginat, vaja. Musicalment destaca per un baix molt present, una guitarra rítmica seca i una trompeta amb influències jazzístiques i una interpretació vocal molt sola. Això és el que m'agrada d'aquesta banda. Aquesta part també soul i jazz que porta la seva música. Johnny Come Home, Funny John Cannibals.

Un aspecte, una curiositat d'estudi d'aquesta cançó és que Roland Gift va explicar que van tornar a enregistrar la cançó en un estudi més gran, a Wessex Sound, però aquella nova versió no tenia la mateixa força que l'enregistrament inicial, perquè es va fer en un estudi petit. Sobretot, també una de les coses és que el videoclip, a més, al programa britànic de Tube, va ser decisiu perquè el grup aconsegueix un contracte, doncs, discogràfic. I la pròxima cançó és Suspicious Minds. Sí, recordarà la cançó del Elvis Presley. Ja explicaré el perquè. És una de les primeres decisions importants del grup, va ser interpretar aquest clàssic associat, doncs, a Elvis. Cal precisar-ne l'origen. La cançó és de Mark James, que l'havia enregistrat a l'any 68. Elvis la va popularitzar la versió de l'any 69, que va arribar al número 1 als Estats Units. I Fun John Cannibals va donar-li un tractament més proper al pop soul britànic dels 80, mantenint la força de la melodia. La seva versió presenta dues particularitats. Hi participa Jimmy Somersville, cantant dels Bronski Beat, i posteriorment The Commoners, fent els cors de la cançó. I la producció és de Robin Miller, doncs amb una sonoritat que conserva elements clàssics del soul amb tractament d'estudi modern. El senzill va arribar al número 8 del Regne Unit l'any 1986.

L'estem deixant el bo pel final, eh? Arriba el tercer capítol, l'etapa de les bandes sonores, entre 86 i el 87. Hi ha un episodi interessant que explica que el segon disc del grup conté cançons musicalment tan diferents. El 86 fan John Cannibals, enregistren Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't Be, una versió d'una cançó punk dels Buckskog. La cançó s'inclou a la pel·lícula Something Wild, dirigida per Nathan Jonathan Demme, publicada com a senzill l'any 1987. Arriba al número 9 britànic. La producció compta amb Jerry Harrison, músic dels Talking Heads, la banda newyorkina. Aquest mateix any apareix, apareix una oportunitat cinematogràfica encara més important.

0: Després va arribar la pel·lícula Tin Man, de l'any 1987. El director Barry Levinson els proposa preparar música per la pel·lícula, una comèdia ambientada a Baltimore l'any 1963. El grup escriu cançons deliberadament inspirades en el soul nord-americà dels primers anys 60. Entre aquestes hi ha Good Thing, de fet sona molt bé a 60s, i després Tell Me What I Heard, Tell Me What is a Heart as It Is. La música va agradar tant al director que va acabar incorporant els tres músics a la pel·lícula, interpretant una banda que actuava en un local. I el detall és fonamental, és que Good Thing no es va crear expressament com a senzill l'any 1989. Ja existia l'any 87 gràcies a l'encàrrec cinematogràfic i aleshores va arribar a l'any 89 The Raw and Cooked, l'any 89, l'èxit mundial. Totalment, segon i últim disc d'estudi. Número 1, tant al Regne Unit com als Estats Units. Producció dels mateixos Fine Young Cannibals, amb les col·laboracions de David Z i Jerry Harrison. El títol procedeix de l'obra Le Cru et le Cut de l'antropòleg Claude Lévi-Strauss. L'àlbum és especialment interessant perquè combina cançons d'estil soul dels anys 60, doncs enregistrades per al cinema, amb produccions electròniques molt modernes per als anys, per a l'any 89, ja que en aquest cas aquella estètica dels anys 80, l'any 89 ja va anar una mica ja a la ballada. De fet, l'any 89 ja sonava molt, començava a sonar a 90s, eh? La cançó que ve a continuació és ja She Drives Me Crazy. Va ser el primer gran número 1 de Fine Young Cannibals als Estats Units l'abril de 1989. Al Regne Unit va arribar al número 5. Com es va crear? Doncs inicialment la cançó es titulava She's My Baby. El grup no acabava d'estar satisfet amb la composició. I va ser el productor David C. Z, en aquest cas col·laborador de Prince, qui va veure el potencial. Els músics van viatjar als estudis Paisley Park, propietat de Prince, on van poder utilitzar part del seu equipament. Allà la cançó doncs es va transformar completament i van reformar la lletra, experimentant doncs amb les guitarres i utilitzant el falset, com dèiem, de Roland Gift. El secret de la bateria que sona a la cançó és una de les produccions rítmiques més reconeixibles dels anys 80. Segons el relat de David Z, publicat a la revista especialitzada Mix, van combinar una caixa de ritmes Link 9000 amb sons enregistrats processats d'una caixa acústica real. Això ja és més per termes producció musical. Sense més preàmbuls, escoltem She Drives Me Crazy, avui
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals.

I que m'agrada, doncs, també fer un cover de temes i posar-li la meva veu. Aquesta cançó es va a gravar amb la tape recorder Studer A800, que alguns grups, com Guns N' Roses, la va fer servir, amb la cinta Ampex 456. Ho pots buscar si t'agrada la producció musical. I amb un micròfon Neumann U87, que era la continuació de l'U47 als anys 60. La producció es basa en molts pocs instruments, però cadascun té un espai sonor molt definit. Les guitarres inclouen diferents capes, tractaments d'equalització i efectes de velocitat. Això sí, una remarcació: si als anys 80 la reverberació era a munton, allò de reverberació a punta pala, en aquest cas hi havia molt poca reverberació a l'estat de la sala. I arriba Good Thing, la cançó, com dèiem, gravada l'any 87, però que no es va tornar a enregistrar fins l'any 89. La cançó va arribar al número 1 del Billboard, també, el 8 de juliol de 1989, i el número 7 al Regne Unit. És probablement una de les peces que millor representa les influències soul del grup. Musicalment està inspirada en el so Motown i el Northern Soul dels anys 60, molt especialment en ritmes ballables i l'energia de les antigues produccions nord-americana. Una cançó escrita en 5 minuts, i ara t'explicaré el perquè, però primer escoltem Good Thing, Fun John Cannibals.

0: Una cançó escrita en 5 minuts en una entrevista publicada a The Super Deluxe Edition. Roland Gift va explicar que David Steele va començar a tocar la música i ell va cantar-hi una idea de lletra que ja la tenia. La composició va sortir pràcticament de manera espontània. La instrumentalització inclou un element especialment reconeixible, el piano de Jules Holland, que interpreta el solo. Sona molt bé aquest piano, eh? En la gravació també van participar Jimmy Holmes, George Chandler i Jimmy Chambers, vinculats a London Beat, fent els coros. La banda London Beat, eh? Que la coneixes per cançons com I've Been Thinking About You, eh? Doncs aquest ha sigut l'artista clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: Anem a l'episodi Propostes. Abans d'arribar al punt, escoltarem, si no, sembla que dos o tres, si podem, i a la següent, la tercera hora, escoltarem les que ens falten. Tenim cinc propostes avui. La primera que et posaré és la banda Nash i ens presenta el seu Path to Greatness.

Greatness, Path to Greatness, Nash. No confonem la banda colombiana, eh? En aquest cas, Nash ve des de Londres, inspirada en la cançó dels Beatles i el garage rock, eh? Va començar a principis dels anys 2000, i el 2016 va mig realitzar el seu primer senzill, i que va ser rebut per la ràdio BBC Introducing, que és l'apartat de la BBC que introdueix nous artistes perquè sonin a la ràdio, eh? Amb la cançó, amb l'LP She Don't Know. En aquest cas, escoltem Path to Greatness en aquesta nova proposta que et porto. La pròxima proposta que et porto és per part de Perdona que tinc aquí el paper, millor, perquè si ho llegeixo aquí d'on ho tinc, és pitjor. El Anne Reborn, eh? Anne Reborn, o sigui, Anna Reborn. La seva cançó s'anomena Teenage Perfectionist.

Teenage Perfectionist and Reborn amb els Blur i Song 2. Arribarem al punt de les 12 en informació i tornem a més propostes. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla de la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Passen moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui i s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I en plana política, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el Partit Republicà farà una gran llista per a les eleccions generals del 29 de novembre i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer, com diem, una gran llista i que connecti amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és, en paraules seves, incomprensiblement davant aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord a causa d'un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I parlem també de mobilitat, seguim amb mobilitat, com diem, amb motiu d'aquesta operació sortida de la festivitat del 12 d'octubre amb aquest pont. Ja han sortit de l'àrea metropolitana la meitat dels 570.000 vehicles previstos, que està previst, com diem, que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps de descompte. Abans, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Aquesta tarda, de torn pel Barça, que rep a l'Spotify Camp Nou, el Getafe a partir de 6:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
0: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

Aquesta cançó que hem escoltat és d'una aquesta francesa, Claudel, i el seu Foodie Nude. I la pròxima proposta, la quarta que tenim, és la de Crystal Tidus. Crystal Tidus i el seu tema Headcase. Why you gotta go and get stuck in my head like that? Crystal Tides, eh?

Aquesta banda, Crystal Tides, amb aquest Headcase, una banda que ve des de Portsmouth, al Regne Unit, i mesclen aquesta mena d'indie rock amb so també electrònic. I l'última de les propostes abans d'arribar a Peak of the Pops, avui un any molt olímpic, escoltarem Looking for You.

0: Roman Samuels, Looking for You. T'ha agradat, eh? Aquesta m'agradava molt, aquesta nova proposta que et portava. I ara arriba el moment de Pick of the Pops. Avui viatgem... Na-na-na.
1: Pick of the Pops.
0: El primer d'agafar el Tardis, eh? Un On This Day, un dia com avui, avui agafem el Tardis i viatgem a un 10 d'octubre de 1992. Després d'haver passat les Olimpíades, arribava la tardor i, bueno, després que les Olimpíades va acabar a l'agost, va venir el setembre, i a l'octubre, un dia com avui, escoltarem algunes cançons que es van escoltar i estaven a la llista del país, doncs, un dia com avui. Aquesta cançó estava justament en el lloc últim de la classificació, però també la volia posar. És una cançó reggae pop, eh? Una de les bandes jamaicanes més importants de l'àmbit internacional. Estem parlant dels Inner Cycle i el seu Sweet. La, la, la, la.

Hauríem dit ding-dong aquí, eh? Inner Circle, amb aquest tema. Doncs, i el pròxim estaven dos posicions més amunt, eh? Un dels temes, i és que els anys 90, clar, 92, en aquell moment de l'època, la música electrònica, el techno i l'eurodance era la música que no és que fos la major, però sí que irrompia en el món de la música ja des de finals dels 80 i també principis dels 90. I aquest és un dels temes que té aquest sabor a música electrònica d'aquella època. Rhythm is a Dancer, Snap. Octubre del 92.

Right in the Dancer, Snap, la cançó, la cantant d'aquesta cançó de Snap és la cantant nord-americana Tia Austin, i però la banda és alemana, Snap, eh? I és que doncs la música electrònica, molt de les bandes també eren alemanes. La erupció de bandes alemanes portant a la música electrònica d'arreu del món. De fet, els Kraftwerk, als anys 80, també eren uns pioners en música electrònica. Ja van començar així, d'aquesta manera. I ara arriba una cançó, un cover, que vam fer del tema de Nick Kershaw als Valera, a finals dels 92, i que va arribar també es va republicar l'any següent, el 93, i que van aconseguir el número 1 a les llistes. Això sí, el 10 d'octubre del 92 estaven més baix a la llista, però també el volia doncs compartir amb tots vosaltres. La cançó és la versió de Wanna Be Good de Nick Kershaw. La cançó de Nick Kershaw és un ritme més lent, i és que als Valera li van pujar la revolució, la van fer més ràpida, i aleshores va sonar així: Solo por un día, Valera. I també la van fer més pop rock.

Valera, solo per un dia, però no només escoltarem cançons que estaven a la llista, sinó cançons que estaven com a candidates, que a vegades ho hem fet aquí. I és que també volia destacar la cançó que ve a continuació. Va ser una de les primeres cançons a escoltar-se al nostre país, de la banda de Manchester, els 5 fantàstics de Manchester, els Take That, I Found Heaven.

Jason Orange, Donald i els Take That, conjuntament amb aquest tema Found Heaven, Donald, i és que, a veure, ara el nom exactament no me'n recordo, sé que eren aquesta formació, un quintet, Take That, els membres, a veure, que recordem Robbie Williams, Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen i Howard Donald. Això, Howard. Ja no en sortia. Howard Donald, S'acaba la formació, doncs, amb Jason Orange, Mark Owen i Gary Barlow, els últims deitats, ja que últimament el Robbie Williams encara no ha tornat a la banda, no sabem si tornarà un moment amb els deitats. Tornem al 92, avui 10 d'octubre de 1992. I quina de les cançons s'escoltava a les llistes d'aquell 10 d'octubre? Doncs Red Hot Chili Peppers. Wow, Give It Away. Des del disc Blood Sugar Sex Magic.

give it away now, eh? Red Hot Chili Peppers, 10 d'octubre del 92. I ara una altra de les cançons que formaven part d'aquell dia, un dia com avui del 92, Achy Breaky Hearts, Billy Ray Cyrus. Yeah! Ens posem el sombret de cowboy, country del bo.

tota aquesta gent que coneixia Hannah Montana, el fenomen de Hannah Montana, Disney, després Miley Cyrus, que feia el seu pare, també sortia a la sèrie, i que feia el seu pare de Hannah Montana. I és que ell mateix feia de Billy Ray Cyrus, eh? Els que eren joves, que no coneixien a Billy Ray, eh? Oi, de fet, també el vas conèixer una mica tard, eh? També s'ha de dir... Una cançó no pot faltar a la teva playlist de country. Un country que tornarà la setmana que ve, junt amb les cançons també de Turquia, eh? També hi ha coses que van saltejades, però tornaran, eh? No, no. El country no s'oblida aquí, també, a Stereo Pop. I ara una altra de les cançons, anem des d'Estats Units, anem cap als països nòrdics, a Suècia, des del disc Tourings de Roxette, Pam, Per Gessle i Mari Fredriksson, amb el seu tema How Do You

Com ens agrada aquí l'estereo pop als Roxette, eh? Sempre ens porten temes molt bons, eh? Des de Suècia. I ara arriba un projecte que, doncs, Diego Vasallo de Duncan Du va fer en solitari amb una banda anomenat Cabaret Pop, i que en el seu primer disc, Diego Vasallo no estava com a Diego Vasallo més el Cabaret Pop, tal com va fer a l'any 95, que era Diego Vasallo més el Cabaret Pop, però no, a l'any 92 estava només amb Cabaret Pop, eh? Tal com són les coses, a vegades són així, aquests projectes canvien els noms i tal. Bueno, la qüestió és que estava a la llista un 10 d'octubre del 92 aquest Juegos de Amor. La recordes? És molt bona aquesta cançó, eh? Des de Donosti, Sant Sebastià, País Basc, Juegos d'Amor, Cabaret Pop.

Aquest disc que te'l recomano totalment, i un dia l'hem de fer, eh? Aquest disc de Cabaret Pop, cançons com aquest Juegos de Amor, o Rastros de Ti, o també cançons com La piel del lobo, eh? Després vindrien el 95 en cançons com Polaroids, i moltes altres més. El so de Poemas Rotos, també. Aquest projecte a part de Diego Vasallo amb el Cabaret Pop. I ara arriba una altra de les cançons que van formar part dels candidats. De fet, va entrar directament al número 3 la setmana següent, eh? Però forma com a candidata a la llista. Un 10 d'octubre del 92 sonava aquest Eròtica, de Madonna.

I què? Segons quines lletres. Una de les candidates. Ja tornem a la llista, perquè una de les cançons que estaven bastant amunt a la llista, justament en el lloc número, de fet, és la cançó que està en el lloc número 6. Però en aquest canvi hi havia dos cançons de la mateixa, com en anglès i en castellà, perquè en el lloc número 9 estava la versió en anglès del Just Another Day, Otro Día Más Sin Verte, John Secada. Lloc número 6. Un dels seus mànagers, Emilio Estefan. Paraules majors, eh?

Otro día más inverte de John Secada. I una posició més amunt, de fet, en el lloc... No, perdó, en el lloc número 4, des del disc Llama el Sueño, la banda de Sant Feliu de Llobregat, Jordi i Miguel, OBK, el quart senzill d'aquell disc, Històries d'amor.

OBK, històries d'amor. I en el lloc número 3, medalla de bronze per un Sergio Dalma, un Josep Capdevila, Sergio Dalma, que després del gran èxit de Peler Pegados a l'any 91, l'any 92 amb cançons com Ave Lucía o aquesta cançó La vida empieza hoy, Sergio Dalma estava en el 3.

vida empieza hoy, bueno... En aquest cas, i en el lloc número 2 ens trobem el rei del pop a només 3 setmanes de la llista. A només en 3 setmanes de la llista. No, perdó, 2, 2. En el 2, i després va estar en l'1. És que va... A veure, Michael Jackson va deixar el número 1, després ha entrat directament al número 1 amb Jam. Des del disc... Yeah, Jam. Des del disc Dangerous. Sí, és que no m'atrevia a dir-lo perquè no me'n recordava el nom. La setmana anterior, la setmana del 3 d'octubre, Michael Jackson va entrar directament al número 1. I aquesta setmana, la del 10, va baixar només al 2, eh? Estava...

Número 2 per Michael Jackson, eh? I ens queda el número 1. Quina cançó estava en el lloc número 1 del 10 d'octubre de 1992 des del disc Adelaide de Mecano? El fallo positivo. A Mecano arribarem al punt i final del programa d'Estereo Pop. Ens tornarem a trobar la setmana que ve. Recorda, la setmana que ve, Blossoms, el disc de la setmana, amb l'àlbum Songs for the Wedding Cake, i l'artista clàssic seran els Boston. Fins la setmana que ve. Sigues bo, molta precaució a les carreteres, perquè et vull trobar la pròxima setmana. Cristian Bela, les vies de so de Ràdio Molins. Fins la setmana que ve. Adéu. Bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla sobre la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Passen moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui, s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 10:45. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja s'hi circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències si és de pas de manera progressiva. I en successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total, s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força pertinents a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia. Segons els Mossos, van cometre'ls en localitats com el Picat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. En matèria de mobilitat, recordem que continua en marxa l'operació sortida de la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre. Fins ara, i segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona un 49% de la previsió total dels 570.000 vehicles. I en els esports, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.cat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem-hi ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona tarda, amigues i amics de la ràdio. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Avui tindrem el programa de música en 8 mil·límetres amb temes com Amelie, Partigen, Tutsi, Donny Brasco i 9 temes més per completar el programa. Tinc a Beli Arjona ja preparada amb la seva taula de so per donar-li marxa al programa. Tot a punt, Eli? Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb Pràcticament Màgia 2. És una pel·lícula recentment estrenada d'aquest 2026 que ha dirigit Susan Bier i on també hi surten com a la primera Sandra Bullock i Nicole Kidman. És una seqüela de la pel·lícula Pràcticament Màgia de l'any 1998, on les germanes Owen s'han d'enfrontar a la fosca maledicció que amenaça de desintegrar la família d'una vegada per totes. Per cors nostàlgics, amb una Sandra Bullock i Nicole Kidman encisadores. I de la seva banda sonora, escoltem el tema Midnight Spell, Encanteri de mitjanit, que ens interpreta Brandi Carlile. I la pel·lícula la podreu veure properament a la plataforma Prime Video.

I ens anem a una altra pel·lícula màgica, com és Amélie. És una comèdia dramàtica i també de les anomenades pel·lícules de culte de l'any 2001, que va dirigir Jean-Pierre Jeunet, amb Audrey Tautou en el paper d'Amélie, i també hi sortiren Matthew Kassovitz, Loretta Carabotta i Serge Merlin. Amélie és una parisina innocent i ingènua que decideix ajudar aquells del seu voltant i troba l'amor en el procés. Tautou és totalment captivadora. És difícil no caure sota l'encanteri d'aquest somiador romans. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és a ritme de balset, com ja heu escoltat, que ens transporta a París i que signa el francès Jean Tiersen. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma

Oasis, Don't Look Back in Anger, és un documental sobre el grup britànic Oasis que ha dirigit Dylan Schutern. És la gira de reunió de Liam i Noel Gallagher anomenada Oasis Live 25, un dels retorns al rock més esperats, des de l'experiència de la banda fins a la dels seus seguidors a tot el món. Una celebració rica i commovedora del gloriós i inesperat retorn d'una banda tan estimada. Escoltem un dels seus temes al documental, com és aquest Don't Look Back in Anger, que seria No miris enrere, a mira.

sembla una banda sonora d'una pel·lícula de l'Indiana Jones, eh? Doncs sí, és el Tadeo Jones, eh? I la llum meravellosa. És la quarta entrega de la saga Tadeo Jones, estrenada el 2026, i l'ha dirigit Eric Gatto. I el doblatge estan Òscar Barberán, Michel Jenner, Petra Martínez, també hi ha el Carlos Latre, i el nostre convilatà Lluís Posada. Manté el nivell alt. És, una vegada més, una font de diversió constant, intel·ligent, enginyosa, brillant i ben plantejada, escrita i dialogada amb talent i tècnicament elaborada amb mestratge. La banda sonora, al pur estil, com he dit, Indiana Jones, la signa Zacarías M. de la Riva.

Les 3.000 meravilles. És una comèdia estrenada aquest any 2026 i que ha dirigit Carmen Perona Cabrera. Hi surten Juan Amodeo, Candela Cruz, Javier Hernández i Cristina Medina en els papers principals. Pablo, un noi raret, tímid i obsessionat a analitzar els riscos que comporta qualsevol situació, fa un any que espera assistir a un macroesdeveniment d'anime. Quan arriba el gran dia, el seu conflictiu germà li demana un favor de vida o mort. Ha d'anar a 3.000 habitatges, al barri més perillós de Sevilla, a recuperar una motxilla. Pau haurà de decidir si posa la seva vida en perill per salvar el seu germà o assistir a l'esdeveniment que fa tot un any que està esperant. De la seva banda sonora escoltem el track a ritme de rumba pop, diria jo, que ens interpreta Cristina Rapado.

I ara anem amb Vertigen. És un thriller psicològic que va dirigir Alfred Hitchcock a l'any 1958. Fem la resta, 68 anys té la pel·lícula, eh? Els principals intèrprets van ser James Stewart, Kim Novak, Henry Jones i Barbara Bel Geddes. Des dels mateixos títols de crèdit, Hitchcock atrapa l'espectador en unes apassionants imatges. El mestre crea un univers turmentat i malsà que aprofundeix en una relació de tèrbol amor-fu. Magnífic exercici de suspens. Una de les obres més belles, denses i perfectes de la història del cinema. La banda sonora és de Bernard Herrmann. Què ha fet Bernard Herrmann? Doncs mireu, moltes pel·lícules amb Hitchcock, eh? Psicosis, Amb la mort als talons, L'home que en sabia massa, Marnie, la lladra, tot això és de Hitchcock. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a dues plataformes, eh? A Movistar Plus i a Filmin.

Deixem la intriga i el terror, perquè la banda sonora m'ha recordat molt a Psicosis, de la part del terror. Ara anem amb una comèdia, interpretada per Dustin Hoffman, Jessica Lange i Gina Davis, i el film el va dirigir Sidney Pollack l'any 1982. La pel·lícula és Tootsie. Pollack va encertar de ple en aquesta divertida comèdia que juga amb un magnífic Dustin Hoffman. El director conté els possibles excessos, potencia l'actuació de Hoffman i l'eficàcia del guió, que aporta una successió de gags d'allò més jocosos. Va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària, Jessica Lange, i el tema musical que escoltem el canta David Grusin, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Prime Video.

I després d'escoltar aquesta romàntica cançó de David Grazin, ens n'anem a la secció de pel·lícules en blanc i negre. I avui tenim Els Felins. És un thriller del cinema francès que va dirigir René Clément l'any 1964. O sigui que la pel·lícula té 62 anys. El van interpretar Alain Delon, Jane Fonda, Lola Albright i George Gaines, entre d'altres. Un jugador professional que intenta escapar d'un grup de gàngsters que el busquen per matar-lo s'amaga a la mansió d'una milionària que temps enrere va assassinar el seu marit. Quan la vídua s'enamora, el jugador es veu a poc involucrat en el passat de la dona. Us podeu imaginar entre l'Alain Delon jove, la Jane Fonda jove, imagineu quina parella, eh? La seva banda sonora, dic que és de Lalo Schifrin.

Visca el sul, eh? Ho dic per la música. Anem amb la pel·lícula. La pel·lícula és Donnie Brasco. És una pel·lícula basada en fets reals sobre la màfia dels Estats Units que va dirigir Mike Newell a l'any 1997 i on hi sortiren Al Pacino, Johnny Depp, James Russo i Anne Hetche en els principals papers. Una de les millors pel·lícules sobre el crim en molt de temps. Deep es torna dur de manera tan fàcil i carismàtica que és fàcil oblidar que va ser Gilbert Grape o Eduardo Manos Tijeras. Un thriller mafiós meravellosament dens, intel·ligent i emocionant. Escoltem de la seva banda sonora el tema que ens interpreta el grup californià Point Sisters i la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Vinga, i anem amb les grans bandes sonores de la història, eh? Avui tenim Braveheart, és un drama històric de l'edat mitjana que va dirigir Mel Gibson a l'any 1995. I en el repartiment hi van ser el mateix Gibson i també Sophie Marceau, Patrick McGowan i Angus McFadden. Interessantíssim drama èpic, excel·lents seqüències d'acció i brillant posada en escena per un film realment espectacular. Gibson recupera el sabor de les pel·lícules aventureres dels anys 50, fa gala d'un inesperat mestratge narratiu i ofereix una obra complexa i excitant. Va guanyar 5 Oscars, la millor pel·lícula, millor director, millor fotografia, so i maquillatge, a part també de 10 nominacions. La seva fantàstica banda sonora la va signar James Horner i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Disney+.

I canviem de registre, eh? Ara ens n'anem amb el projecte Salvació. És una estrena recent d'aquest 2026 i és un thriller de ciència-ficció que l'ha dirigit Philip Lord i Christopher Miller. I en el repartiment hi són Ryan Gosling, Sandra Hüller i Lionel Boyce. La pel·lícula és entretinguda, divertida, simpàtica i, per descomptat, satisfactòria. Massa llarga, però prou audaç i afectuosa com per vibrar amb el seu personatge protagonista. De la seva banda sonora escoltem el tema Stargazer, interpretat per Neil Diamond. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video.

Vinga, ara anem amb la pel·lícula Matar un rei. És la coproducció Reina Unit-Alemanya que va dirigir Mike Barker l'any 2003 amb el següent repartiment: Tim Roth, Dougray Scott, Rupert Everett i Olivia Williams. Un relat de la relació entre el general Fairfax i Oliver Cromwell mentre intenten fer front a les conseqüències de la deposició del rei Carles I. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Richard Mitchell.

I ara acabem ja amb la pel·lícula The Dog Stars, La constel·lació del gos. És una coproducció Estats Units-Reina Unit estrenada aquest 2026 i l'ha dirigit Ridley Scott, amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce com protagonistes. Digue, és una pel·lícula de ciència-ficció. En un món postapocalíptic, un virus ha aniquilat pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyers errants anomenats segadors. No, home, podien triar-ne un altre, no? Hick, un pilot, va sobreviure a la grip, però va perdre la dona. Adaptació de l'aclamada novel·la La constel·lació del gos, de Peter Heller. Escoltem de la seva banda sonora el tema Subarbor, que ens interpreta DJ Hollywood Dizeta. I la pel·lícula encara la podeu veure als cinemes Verdi de Barcelona.

0: per avui finalitzem el programa número 511 de Música en 8 mil·límetres. Us recomano que si el voleu tornar a escoltar ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que ho vulgueu a radiomolinsderei.cat. Moltes gràcies a la Eli Arjona per estar magnífica, com sempre, en el seu control de so, i a vosaltres, oients, gràcies per la confiança. Res, que acabeu de passar una bona tarda i fins al proper programa de Música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben el Camp Nou al Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos. No? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fundamental per a l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui durant tota la setmana, ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que feia aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors, que també van ser evacuats, encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tot Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell, perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona es una ciutat superflamenca i que además nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad.
1: Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque las migas somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb les migues al Festival Zona Flamenc culmina un programa clarament femení per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
21: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
22: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
21: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga i després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir d'un 4:45.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algeciras i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja i a partir d'un 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i tres derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
3: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a pegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades que ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
25: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Montxo i Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16, els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
9: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
10: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
26: ¿Qué problema hay?
10: Algo cambió.
27: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
10: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
26: Nosotros.
9: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
26: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
28: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
9: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
29: No hay países malos.
30: Excepto el de Doña Gritona, claro.
29: Bienvenido.
30: Creo que necesita uno más grande.
29: ¿Qué te parece?
28: ¿Mami?
29: ¿Lista para salir?
9: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
28: Intentes enganyar-me.
5: soy yo.
21: Anem allà a la figura de Salva.
5: Soy mamá.
23: Continguts en xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
23: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
8: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
11: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
11: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
1: Estem molt més individualitzats, i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
11: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
12: Que és important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda, i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
11: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i, a casa, una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
2: En alguns llocs, com en Posta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara l'Àries.
13: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
14: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
13: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat, en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
15: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
13: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanas, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
16: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
4: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
0: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
2: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i a les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
2: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
6: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
7: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, doncs pràcticament han desaparegut.
6: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
7: I, bueno, i amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no? Per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
6: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
0: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un camp.

0: de les freqüències de manera progressiva.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
0: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals els atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
1: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
0: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
0: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
2: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
1: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
0: Una parada del bo i millor del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
4: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
5: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
4: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
1: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
0: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb 2 produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
6: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
7: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
8: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, que m'hi vaig anar buscant informació.

0: He acabat doncs, fent un vídeo que al principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta. No?
1: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest.
2: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
3: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
4: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Caratayud.
5: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
6: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
5: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
3: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
4: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
7: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
8: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
7: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
4: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
3: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Pituri, bon dia.
10: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
11: El bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fiererup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
4: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
3: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Aquest va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavilla. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria retingut i tancat amb clau al pati un alumne diagnosticat amb TEA i TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo dels braços i posteriorment el menor hauria sigut tancat amb clau en un pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I avui ha començat la setmana bio a Rubí, en el Vallès Occidental. Diferents establiments i entitats s'hi sumen per provar l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. I ha anat a comprar-ho des de Ràdio Rubí, en David Burillo.
2: Avui comença a Rubí la Setmana Bio, que arriba a la tercera edició amb una desena d'establiments i entitats participants. Pagesos, arboristeries, cafeteries, bodegues, restaurants i cooperatives de consum s'han sumat a aquesta iniciativa per promoure l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. Fins al 18 d'octubre s'han organitzat diferents activitats, com ara tastos de productes ecològics, mostres i paradetes amb productes de proximitat. També hi haurà xerrades i activitats informatives sobre cooperativisme i consum sostenible, així com visites a horts i projectes ecològics com l'Ecobòdum. Hem sortit a parlar amb els comerços i això ens deia la Sílvia Pérez, copropietària de la Iaia Terol, una cafeteria que cuida molt bé el seu producte.
3: Totes les nostres farines, els nostres sucres, tots ho fem ecològic, bio, orgànic. Entenem que el producte ha de ser de qualitat perquè avui en dia ens hem de cuidar.
2: La Setmana Bio està impulsada per la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològica.
1: I tret de sortir de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns aquest dilluns, el municipi de l'Urgell omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. A on hi ha la Fira s'hi presenten novetats com els de Torrons Vicenç amb peces que aboquen apostes del celler Can Roca, que són inspirades en snacks japonesos com el wasabi o altres que reinterpreten els trotos tradicionals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables, d'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
1: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, tindrem una selecció musical de l'estil del programa. En Rogent ens traslladarà fins al 1903 amb el Fem Memòria i per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques. En aquesta ocasió us presentarem una cançó nova del Jack White que es diu Derecho Demónico.

Començàvem el programa presentant novetat discogràfica a càrrec del Jack White amb aquesta cançó que es diu Derecho de Mónico. Després hem continuat amb els Alabama Shakes, que també presenten cançó nova. Es diu American Dream. I tot seguit us presentarem el més nou del Kurt Weill, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Philadelphia's Been Good to Me. Us deixem amb aquest Change to Bleed.

Doncs el proper 26 de juny els Strokes publicaran aquest àlbum que es dirà Reality Waits, i el que estem fent ara és escoltar aquesta cançó d'avançament que es diu Going Shopping. Tot seguit us posarem la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana, que anirà a càrrec dels All 97's One More Ride. All 97's Perform the Songs of Johnny Cash. Sonarà aquí tot seguit All 97's One More Ride, Greg of the All 19.

Doncs aquesta setmana el clàssic el dediquem al Supergrass perquè el seu àlbum, aquest que es deia I Shoot Coco, compleix 30 anys. Estem gaudint d'aquest All Right. I aquí en el nostre programa La Bona Música no s'atura, us deixarem tot seguit amb el Chuck Prophet i aquest tema que es diu Wake the Dead.

I aquí en el Highway 61, que estem superben acompanyats de l'Eliot Murphy amb aquest Granite Takes a Trip. Tot seguit us deixarem amb el fantàstic Negrito i aquest California Loner, aquí, en el Highway 61.

Doncs la veu és tan magnífica, la del Perry Farrell, amb el James Addiction, que ens acompanya aquí en el nostre programa amb aquest imminent Redemption. Tot seguit us deixarem amb el Bob Dylan i el seu Like a Rolling Stone.

Molt bona tarda, benvinguts de nou a una nou emissió d'aquest Fem Memòria. Avui us portarem, com cada setmana, un anyet. L'anyet d'aquest any és el 1903. Un any prou farcit de notícies com per ocupar un quart d'horeta mínim d'aquest programa. Bé, comencem a l'1 de gener, quan a la ciutat de Delhi, Eduard VII és coronat emperador de l'Índia enmig d'imponents cerimònies. El mateix dia, a París, França, Josep Charles Mardrus publica en 16 volums la primera versió completa en una llengua occidental del llegendari llibre Les mil i una nits. A Espanya apareix el primer número del diari ABC. I el mateix de gener encara, Konstantin Tsiolkovsky dedueix l'equació del coet bàsic al seu article exploració.

Socialista, coneguda per les sigles de CATSI. El dia 2 finalitza el primer Congrés Universitari Català, una assemblea de professors, estudiants i intel·lectuals catalans celebrada a Barcelona des del dia 31 de gener per a tractar l'organització d'una universitat catalana autònoma. El dia 5, a Barcelona, 12.000 dones signen un peticionari dirigit a l'alcalde de la ciutat perquè emprengui una campanya contra la blasfèmia. El dia 8 neix a Sagua la Grande el cantant cubà Antonio Machín. El dia següent, el dia 9, a Nice, a França, s'estrena l'òpera Maria Magdalena, de Jules Massenet. I el mateix dia, Pèrsia i el Regne Unit signen un tractat comercial. El dia 11, la vaga d'Oxnard es converteix en la primera vaga en la història dels Estats Units que un sindicat estigui format per membres de diferents races. El dia 13, a Lieja, neix George Simenon, l'escriptor belga creador de l'inspector Maigret. El 15, Morris i Rose McIntosh introdueixen el primer os de peluig als Estats Units. El dia 20 s'estrena l'obra de l'escarlatina L'escalinata d'un tron, de José de Echegaray. El 21, a Budapest, s'estrena l'òpera Maharotza, de Geno Ubay. El 23, Cuba cedeix a perpetuïtat l'abadia de Guantánamo als Estats Units. L'1 de març, a Múrcia, es funda el periódico La Verdad. El mateix dia, a Uruguai, és elegit president de la República per primera vegada José Batlle i Ordóñez. El dia 2 s'obre a Nova York el Martha Washington Hotel, el primer hotel exclusivament per a dones. El dia 4 a Santoña, a Cantàbria, neix Luis Carrero Blanco, militar i polític espanyol, successor de Franco, que va esclatar en un atemptat d'ETA. El dia 5, l'Imperi Otomà i Alemany signen un acord per a la construcció del ferrocarril que ha d'unir Constantinople i Bagdad. El 12 es funda la Universitat de Puerto Rico. El 14, a la Baixa Califòrnia, que pertany a Mèxic, es funda la ciutat de Mexicali. El 19 de març es va fundar a Istanbul el club de futbol més antic de Turquia, el Besiktas. El 22 de març, als Estats Units, l'informe sol·licitat per Theodore Roosevelt a la Comissió sobre el Carbó recomana una reducció de temps de treball i un augment del 10% en els salaris dels miners nord-americans. El dia 2, a Madrid, Salamanca i Saragossa, es produeixen sagnants enfrontaments entre estudiants i polítics. El dia 2 es posa en marxa l'última secció de la línia 2 del metro de París entre la Rue de Bagnolet, abans mencionada, i la Nación. El 22 d'abril, a Madrid, neix José Antonio Pío Rivera, el polític espanyol fundador de la Falange. El 26 es funda el club de futbol Atlético de Madrid. El 29, a Franc, Alberta, un lliscament de 30 milions de metres cúbics de terra destrueix totes les infraestructures mineres i causa la mort de 70 treballadors. El dia 3 de maig, a Tacoma, Washington, naixia Bing Crosby, l'intèrpret de White Christmas, la cançó més venuda de tots els temps. El dia 4, el líder revolucionari búlgar Gotze Lechev és assassinat en una escaramussa amb l'exèrcit turc. El 17 de maig, Rússia reforça les seves guarnicions a Port Arthur i Nuchang, en espera d'un possible atac japonès. El 24 de maig comença la cursa automobilística París-Madrid, en què almenys 8 persones moririen. L'11 de juny, a Belgrat, Alejandro I de Sèrbia i Draga, la seva esposa, són assassinats per un cop d'estat que situa en el tron a Pere I. El dia 14, l'explosió d'un núvol va donar lloc a una inundació sobtada que mata 238 persones i gairebé destrueix la ciutat de Heppner, a Oregon. A Detroit, el dia 16, Henry Ford funda l'empresa d'automòbils Ford Motor Company. El 21 de juny, a Sicília, un terratrèmol de 8,4 graus a l'escala sismològica de Richter deixa 60.000 víctimes. El 25, a Motihari, l'Índia, naixia George Orwell, l'escriptor anglès autor de 1984, Rebeu la granja i Homenatge a Catalunya, entre d'altres. El 27 de juny, la nord-americana Aida de Acosta, de 19 anys d'edat, es converteix en la primera dona que pilota un avió i el vol que va fer va ser de París a Château de Bataille, a França. El 7 de juliol, els britànics seleccionen l'imperi Fulani, l'actual Nigèria. El 19, Maurice Garin guanya la primera carrera de bicicletes del Tour de França. El 21 de juliol, el triomf de Juan Vicente Gómez a la ciutat Bolívar va posar fi a la Revolució Libertadora, una guerra civil entre una coalició de la banca i empreses transnacionals contra el govern de Venezuela. El 30 de juliol comença a Londres el segon congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata de tota Rússia, que estaven exiliats a Brussel·les. L'1 d'agost, a Espanya succeeixen revoltes obreres i camperoles per la vaga general, amb repressió especialment virulenta a Alcalá del Valle, un poble de la Serra de Cádiz. El dia 2, a Adrianópolis, l'organització revolucionària de Macedònia, amb 15.000 homes, s'enfronta a l'exèrcit otomà. El 4 d'agost, a Roma, en el conclau per triar un nou pontífex, després de la mort de Papa Lleó XIII, el cardenal Sarto és triat papa amb el nom de Pius X. El 17 d'agost, el botànic rus Mikhail Tsvets inventa una important tècnica analítica, la cromatografia. El 28 d'agost, a Milwaukee, dos amics funden la Harley Davidson Company, dedicada a fabricar motocicletes grans dimensions i cilindrada, pensades per ser conduïdes en llargues carreteres o autopistes.

0: L'1 de setembre, el metge holandès Willem Eytowen descobreix l'electrocardiografia. El 13, la selecció de futbol d'Uruguai, representada íntegrament per jugadors del Nacional, derrota 3-2 a Argentina a Buenos Aires, obtenint el primer triomf internacional en la història del futbol uruguaià. El 14 de setembre, Joseph Chamberlain dimiteix com a secretari colonial britànic, amb la finalitat de fer campanya per l'imperi per França, un nou sistema de reciprocitat amb les colònies. El 24, Alfred Deakin substitueix Edmund Burton, el primer ministre d'Austràlia. El 29, Prússia es converteix en el primer estat a requerir llicències de conduir obligatori per als operadors de vehicles de motor. El 2 d'octubre es posa en marxa la línia 5 del metro de París, entre Trocadero i Passy. El 3, a la província de Río Negro, Argentina, es funda la ciutat de Cipolletti, coneguda a nivell mundial per la seva producció de fruites, pomes i peres, i de variatges d'aquesta, la sidra, el suc concentrat, etc. El 6 d'octubre s'institueix el Tribunal Superior d'Austràlia. El 10 es funda al Regne Unit la Unió Política i Social de la Dona. El 22 es posa a la venda la primera caixa de llapis de cera, Crayola. Contenia 8 colors, marró, vermell, taronja, groc, verd, blau, verd i negre, i es va vendre per 5 centaus de dòlar. El 3 de novembre es funda el Club Atlético Newell's Old Boys, a la ciutat de Rosario, Argentina. El jugador triat l'any 2003, just 100 anys després, com a futbolista més destacat de la història del Newell's, va ser l'actual entrenador del Barça, el Gerardo Martino, el Tata. És amb 506 partits el futbolista que més vegades ha vestit la samarreta del club i es va consagrar 4 vegades campió lluint la cinta de capità. El 4 de novembre, amb el suport dels Estats Units, Panamà proclama la seva independència de Colòmbia. El 6 de novembre, a Argentina, el periodista, el petit Francisco Pascasio Moreno, dona per a la fundació del primer parc nacional 3 llegües de terrenys a la Patagònia, que li van ser adjudicades pels seus treballs a la frontera amb Xile. És on es troba el volcà, doncs això, Perito Moreno. El 10 de novembre es signa el tractat Ay-Binau-Balilla, un acord internacional que va permetre als Estats Units prendre una franja de 16 quilòmetres d'ample sobre l'actual passat del canal de Panamà. El 23 de novembre, el governador de Colorado, James Hamilton Peabody, envia la milícia de l'estat a la ciutat de Cripple Creek per trencar una vegada mines. El 25 de novembre, a Sucarrieta, Vizcaya, moria Sabino Arana, el pare del nacionalisme basc. El 16 de desembre s'inaugura a Bombay l'hotel més famós de la ciutat, el Taj Mahal Palace Santa Úrsula. El 17 de desembre, a la platja de Kitty Hawk, a Carolina del Nord, els germans Orville i Wilbur Wright aconsegueixen fer volar durant 59 segons el Flyer, el primer avió autopropulsat. El 17 de desembre, a Rússia es produeix la primera excisió entre menxevics i bolxevics. El 21, al País Basc, Tomàs Meave funda les Joventuts Socialistes d'Espanya. El mateix dia, Nicolás Salmerón i Alejandro Rux funden la Unió Republicana. I també als Països Baixos, el Senat adopta una llei per protegir els treballadors dels accidents laborals. I per acabar, el 30 de desembre, un incendi a l'Iroquois Theater de Chicago mata 600 persones. Bé, ara us parlarem un ratet del que és el tema de l'oci i la cultura. Amb literatura es van deixar diverses obres escrites, que algunes han perdurat. Explicarem unes quantes d'elles. El Mayorazgo de l'Abra, de Pío Baroja, L'Illa Encantada de Lleu, de Frank Baum, La destinació de la carn, de Samuel Butler, L'enigma de les sorres, de Robert Erskine Childers, Tifun i altres històries, de Joseph Conrad, Els papers privats, de Henry Ravenscroft, de George Gissing, Els ambaixadors, de Henry James, Les signacions, de Rudyard Kipling, La crida al bosc, de Jack London, Soledades, d'Antonio Machado, Tristan, de Thomas Mann, La joia de les set estrelles, de Brian Stoker, i La veritat, de Mil Sola. Al cinema es dona el cas de que es filma la primera persecució de cotxes en el cinema, el Runaway Match, una pel·lícula de l'Alf Collins. Altres de les pel·lícules d'aquell any van ser Alicia al País de les Meravelles, de Cecil Hawthorne i Percy Stowe, Vida d'un mover americà i El gran robatori del tren, d'Edwin Potter, Un regne de fades i la llanterna màgica, de George Méliès, L'amant de la música, de Jacques Menny, Vida i passió de Crist, de Lucien Nouguet i Ferdinand Sexe, Ali Baba i els 40 lladres, La cabanya de l'oncle Tom i Què va passar al túnel. I la música, com sempre, doncs estem a peu de segle i és difícil de trobar, però unes quantes cançons encara es recorden. A saber, el Come Down My Every Evening Star, de Henry Burr, Annie Rax, Goodbye Lisa Jane, d'Arthur Collins, Always in the Way, de Byron Harlan, In the Good of Fall Summer Time, de Haydn Quartet, Yawata, His Song to Minneaba, de Harry McDonough, Up in the Coconut Tree, de Bill Murray, There Old Girl, de G.W. Myers, There's All the Things You Never Learned at School, de Dan Quinn, By the Sycamore Tree i You're So Buffin' Bay, de Bob Roberts, Uncle Josh on an Automobile, de Cat Stewart, I acabem aquest 1903 amb un tema de Bill Murray que ens interpreta el tema Bedelia.
1: Bedelia, sung by Billy Murray at the Sun Records.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Ho ha explicat l'UGT i ho han confirmat el Departament a l'ACN després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també van assistir sindicats com Comissions Obreres i CATAC aquest divendres. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model ha reproduït a tots els centres penitenciaris de Catalunya. També es creu crear una borsa de formadors per la formació continuada, pràctica i teòrica als nous treballadors penitenciaris i els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en obres i una eventual prevaricació administrativa. I busquem ara la presa del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: El migdia d'aquest dissabte ha tornat a ser molt suau a tota la costa catalana, amb unes temperatures que han sobrepassat aquests 25-26 graus, com ha estat el cas de Cabrils, a la comarca del Maresme, o també de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. Amb una tarda on hem tingut un cel molt net a núvols a bona part del territori català, sí que és cert que hem tingut el creixement de nuvolades pel Pirineu, però sense més conseqüències. Demà diumenge, ja a primeres hores del matí, a totes les viles costaneres del Baix Empordà, de la Selva, també del nord del Maresme, tindrem la presència de núvols baixos que ens acompanyaran ben bé durant tot el matí. A més, ens arribaran bandes de núvols alts i prims que afectaran el conjunt del país. A la tarda guanyarà terreny la nuvolositat, però sense precipitacions i tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants.
1: I l'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Puig en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Ja penalista i professor de la Facultat del Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms més destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. No obstant això, la seva carrera professional es va acabar marcada per un escàndol judicial dels anys 90 en què va ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions empresaris. I a Cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick que han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició 25 fins al número 1. I en el número 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum Worms Liar. A la 24 està la Margot Price amb Hard-Headed Woman. Tot seguit us deixarem amb aquest Don't Wake Me Up.

en el Highway 61 acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 24 amb la Margot Price, aquest àlbum que es diu Hard-Headed Woman. Hem pujat més posicions. A la 23 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. A la 22 trobem a l'australiana Courtney Barnett amb Creature of Habit. Estem gaudint d'aquest tema que es diu Sugar Plant. Pujarem més posicions. A la 21 està la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green. A la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace. I a la 19 el Willie Nile amb The Great Yellow Light. Tots seguits us deixem amb aquest Wild Wild World.

I aquí en el Highway 61, que estem plenament enfrescats fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, ens havíem quedat a la posició 19 amb el Willie Nile i l'àlbum de Craig Yellow Light. Hem pujat més posicions. A la 18 està el Grantley Phillips In the Hour of Dust. A la 17 està el Joe Bonamassa amb Breakthrough. I a la 16 trobem el Trevor Sensor amb A Few Tears of Eros. Continuarem pujant més posicions. A la 15 està Led Dupas amb Codename California. A la 14 el Jason Isbell amb Foxes in the Snow. I tot seguit us deixarem amb aquest Wine Behind the Rain.

I aquí en el Highway 61, que ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 14 amb el Jason Isbell i aquest Foxes in the Snow. Hem pujat més posicions. A la 13 està el John Batiste amb Big Money. A la 12 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. A la 11 The Southern River Band amb Easier Said Than Done. Hem gaudit d'aquell No Such Time. I pugem una més. A la 10 està el Luke Winslow amb Quest of Light. Us deixem amb aquesta cançó que es diu Dangerous Blues.

0: Pong.
1: I aquí en el Highway 61, que estem gaudint d'allò més, fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 10 amb el Luke Winslow i aquest Quest of Light. Hem pujat més posicions, a la 9 estan els Córdobes amb Back to Life, a la 8 el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes, i a la 7 el Zach Bryan amb aquest With Heaven on Top. Hem escoltat la cançó que dona títol al disc, pujarem una posició més. A la 6 estan els Whiskey Myers amb One Back Thunder. Us deixem tot seguit amb aquest Midnight Woman.

Doncs està sonant aquí en el Highway 61 la música dels Foo Fighters amb aquest Your Favorite Toy, una cançó que ocupa i un disc que ocupen la posició número 5 de la llista del nostre programa, i el que farem tot seguit ja és pujar a la número 4 amb aquest àlbum dels The Sheepdogs que es diu Keep Out of the Storm. Us deixem amb la cançó que dona títol a l'àlbum.

I aquí en el Highway 61, que ja estem encarant la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, estem a la posició número 3 amb la Lucinda Williams i aquest àlbum que es diu What's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum, ben acompanyada de la Brittany Spencer. Tot seguit pujarem a la 2, on trobem el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. També us deixarem amb la cançó que dona títol al disc.

com us dèiem, el Charlie Musselwhite, que ocupa la posició número 2 de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, la llista del Highway 61, amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Tot seguit us deixarem amb el número 1, que serà a càrrec dels The Black Crowes, amb aquest àlbum que es diu Profane Prophecy. Tot seguit us deixarem amb la cançó que dona títol a l'àlbum i posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

final del Highway 61 i el que fem és, per acomiadar-nos, un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic, que aquesta setmana l'hem dedicat al Supergrass. Després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rosent ens ha traslladat fins al 1903 amb el Fer Memòria. I per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye. 61 highway, longest highway that I ever know. Man, that 61 highway, longest highway that I ever know. And reach from Atlanta, Georgia, lead down to the Gulf of Mexico.

porta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà. Capriciós les fa tornar, tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

la ressaca de dia ni la botella de nit. Els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent. Malentesos passats que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Això ho ha decidit la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. La trobada, que ha comptat amb la participació d'una quarantena de representants territorials, ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans de l'avançament electoral. Aquesta decisió, però, encara s'ha de ser ratificada pel conjunt de la militància en una habitació en línia, i el resultat es donarà a conèixer dilluns 12 d'octubre. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per incidents del risc a la presó de Vians 2 a Sant Esteve Sesrovires. Així ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el Departament després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també hi van assistir els sindicats Comissions Obreres i CATAC. Si la prova pilot de Vians 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris. També es preveu crear una borsa de formadors per fer formació continuada de pràctica i teòrica als nostres treballadors penitenciaris i també els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I una vuitantena de veïns i veïnes d'Olèrdola a l'Alt Penedès fan de models avui per donar la vida a una desfilada solidària a benefici de la marató de 3CAT que enguany es farà el diumenge 13 de desembre. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
2: Des del paraigües de les activitats solidàries que s'organitzen a Olèrdola a benefici de la marató de 3CAT, avui arriba la desena edició de la desfilada solidària. Serà a 9:45 de la nit al local 9 de Moja, amb un preu d'entrada de 5 euros. Un dels atractius serà poder veure desfilar una vuitantena de models, la majoria veïns i veïnes d'Olèrdola. Yolanda Lirón és una de les organitzadores.
3: És una activitat solidària, però que també en si la farem que sigui més especial que la resta. Però clar, estem parlant de... és un nombre prou important on participa un 80% de persones que són del municipi, una vuitantena.
2: Les persones que assisteixin a la desfilada tindran copa de cava de benvinguda i també hi haurà pica-pica i actuació teatral amb l'obra Te Improviso a càrrec de Príncep Show.
1: I a la C-65 es troba a l'alçada tallada per un accident que provoca 600 metres de retenció en ambdós sentits. I també hi ha congestió a la B-23 a Esplugues de Llobregat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esborrant de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la grella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
6: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matusers, matuseres.
1: A mi que si no comencem.
0: Gent de la comarca i castellers.
1: I castelleres.
0: I castelleris. Hola, Lola.
1: Hola, Cristian. És una cita tu a tu avui.
0: Sí, avui estem, estem sols. Bueno, estem amb el David, també.
1: Ah, sí.
0: Estem una tarda més aquí a Rei Molins de Rei. Farem una mica de... De recap.
1: Que moderna eres, home,
0: Del concurs, perquè no hem parlat del concurs. Òbviament, del d'ahir, del dissabte, no, perquè no tinc ràdio, però sí. Que el de Torredembarra tampoc
1: parlar,
0: en va parlar.
1: La veritat, no.
0: Llavors, farem una mica de repàs de com ha anat aquest concurs, 30è concurs de castells. I abans d'això, també parlarem una mica de l'última nit de la barra de Festa Major i del Pilar dels Miquels, que no es va fer.
1: No es va fer. Així. Arnau, no vagis.
0: O sigui que esperant que arribi l'Adri, perquè estava enfeinat, tanquem pinya
1: i comencem.

0: Que us pensàveu que no tornàvem, però sí que tornem. És que ens agrada molt aquesta cançó. Som molt fans del Pierre, ja ho sabeu.
1: Jo fa anys que vull que l'implantem com a càntic a la colla, però
0: sí,
1: no hi ha manera.
0: Sí, amb Ratlles ja m'han dit que no es podia fer, ja ho hem demanat moltes vegades.
1: Sempre es pot fer.
0: No, l'equip de Ratlles ho va intentar. La que està entrant a parlar. Ai, ja, tenim la primera dama, també. Ui, que no és primera dama, ja, però és igual, serà primera dama eterna.
1: Sempre
0: és primera dama. Doncs això, que ho hem demanat diverses vegades, que si es pot fer amb Ratlles, i es veu que no. De moment no he trobat la manera.
1: Algun arreglo es pot fer.
0: Tampoc no cal que se'ns quedi sense vida les Ratlles que tenim. Saps què vull dir? Que bufar la Ratlla...
1: Encara que sigui
0: l'estribillo. Ja, això sí.
1: Bueno, la tornada,
0: es pot intentar.
1: Perdó,
0: és que la tornada. Estribillo. Bona tarda,
1: Hola,
0: Adrià.
1: Dani.
2: Molt bona tarda. Què com estan, companys?
1: Quants mesos sense veure?
2: Feia uns quants programes, Cristian.
0: Nerviosos,
1: Bé, aquí sí? Recuperant-nos.
2: Molt bé.
1: Poc a poc.
2: M'alegra tornar-te a tenir aquí l'antena.
1: Estàvem parlant que no vam parlar de l'última nit de Festa Major perquè era la nit de...
0: No hem saludat el públic que tenim avui.
2: Tenim públic, eh?
0: Tenim públic. No, tenim públic i tens 0,5 punts, eh? Molt bé. Bona tarda, Anna.
1: Tenies punts, Anna?
0: No.
1: No tenia punts encara. Mira, ja té 0,5.
2: Estrena el casillero, eh?
0: De locus.
1: Estupendo.
2: És veritat? Sí, sí.
1: Hem de tancar la Festa Major perquè... vam parlar de les primeres dues nits de Festa Major, del Pilar del Camell, però ens quedava una nit de Festa Major per comentar.
0: La nit.
1: La nit.
2: Ja, en aquell moment no ho sabíem, però ens quedava una nit i un Pilar encara.
1: I un Pilar, en teoria, un Pilar de Festa Major, molt important. Aquí us cedeixo l'espai perquè jo no hi vaig ser.
0: Bueno, jo no sé si de la manera com hem acabat podem parlar massa, tampoc. No, sí, sí. Sí. Sí, sí, però perquè us van salvar els meus entrepans de nocilla a la ciutat del Matís, que m'ètic. Vaig posar jo, tothom recollint i jo fent entrepans de nocilla a tothom. Va ser molt loco.
2: La veritat és que després d'una nit de divendres, que va ser una miqueta, bueno, anar fent tranquil·lament, no? Allà, sense pressa però sense pausa.
0: Jo ho vaig agrair.
2: I d'una nit de dissabte, on sí que va ser l'acabose, va ser una muralla de gent demanant, la nit de dilluns va ser molt tranquil·leta.
0: Sí.
2: Molt, a nivell d'afluència. Ja no sé si és un tema de la ubicació, que és veritat que parlant també amb altres entitats que estàvem allà, el petit altiplà no acaba de quallar.
0: Era una miqueta com es diu això? La platea, saps?
2: Sí.
0: Érem la platea.
2: Sí.
0: Llavors, hi havia la gent VIP només, nosaltres...
2: Entre la ubicació, que sí. A l'hora de sopar també va fer un intent de pluja de 5-10 minuts, que crec que va espantar una miqueta al personal... I que després...
0: el concert...
2: Era la ser nit de dilluns i també una miqueta l'oferta musical, a part de la Ludwig. Bueno, no era la que hem vist altres anys.
0: Hi havia
1: un... Jo crec que va ser un...
2: No,
1: un...
2: Sí,
1: un
2: segurament va ser un...
0: No, i al final es tradueix també a la gent que viu a Molins i treballa a Molins, per tant té festa el dimarts, que no és tothom, perquè al final Molins és bastant ciutat notari.
2: Sí, sí, sí. Però vull dir que hem vist altres, com últimes nits de Festa Major, que també han coincidit així com entre setmana, realment bastant més. Igual és perquè estàvem a baix i jo crec que a les barres de baix van viure diferent, no? Perquè tota la gent es queda com molt més a peu de pista,
0: sí.
2: Però altres anys la nit de l'Empalmada l'havíem viscut bastant més a tope. I bueno, aquest any no ens podem queixar, no? Perquè això ens va permetre a nosaltres també fer una miqueta més de cohesió de grup.
0: Sí.
2: I de...
0: Es m'agrada molt que ho diguis com a cohesió de grup.
2: Bueno, perquè va ser així, no?
0: I no...
2: Vam parlar entre nosaltres.
0: Era trifàcil tot.
2: Ens vam abraçar una miqueta, vam fer abraçades, vam fer uns veures... Va ser una bona nit per fer cohesió de grup.
0: Sí, va estar bé. Després el recollir amb força gent, que això també s'agraeix. Jo de dir que intentava recollir, però no em donava la vida.
2: Baralla de barro, no? Allà
0: vam tenir
2: una baralla al fang.
0: Es pot dir. No direm qui està implicat.
2: Vale.
0: Jo tinc vídeo, tinc fotos, vull dir que vam voler subornar, recordeu que estic a l'atur, de moment. Per tant, accepto diners, bàsicament.
2: Sí,
0: o paquets de pernil bo.
2: Arnau i Bet, si voleu que no se sàpiga que vosaltres, podeu subornar la Lola.
0: que envejós que ets, eh? Que poc t'agrada que tingui jo el material sempre... que tinc una foto boníssima, perquè l'Adri portava... La Isona ens va repartir brillantitos i a l'Adri se li anava desenganxant. Bueno, és que va ser tot una mica... Se fa el que se pot amb el que se té el dilluns.
2: Va ser molt, però jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
0: Jo també. He de dir que em feia una miqueta de mandreta, però com que ja venia a la ràdio abans... va ser una miqueta encadenar fets.
2: Sí.
0: També vam estar una estona en el Correbars, aquest que organitzava el Molei.
2: Correcte.
0: Al final, va estar guai.
2: Els tres tombats.
0: Exacte. Som tres tops tota l'estona, els tres tombats. Doncs vam estar una estona, també vam fer una mica la prèvia allí, que jo va ser la cervesa que no vaig comptar el dia següent. Era la cervesa que em faltava. Va ser la que em va sentar malament, segurament, la primera de totes.
1: Sempre l'última.
0: Que em va convidar l'Arnau. No era la primera aquesta, però bueno. Després, pues, sí, un parell de xarrups que no, jo no volia, i unes quantes cerveses més, i molts atrapants de nocilla per la gent que estava famèlica i una mica trifàsica a les 5:30 del matí.
2: Perquè s'havia de recollir la barra. Era, és que era el dia que més s'havia de recollir tot.
0: S'havia de recollir tot i era dramàtic. Jo tenia ganes de calar-li foc. De fet, va haver gent que va baixar del talló i va marxar,
2: Sí.
0: Això una altra vegada sí, no, es pot contemplar també fer-ho, perquè recollir a les 5 i mitja del matí no està gaire guai.
2: És que no sé què és pitjor, si recollir a les 5 i mitja del matí ja, o he de venir següent. Després de, a mig matí de les...
0: Bueno, amb el que va venir després de pluja també hagués sigut...
1: No, és que no.
0: No hi hagués hagut res per recollir ja.
1: No.
0: De veritat, s'ho hagués emportat tot Llobregat avall.
2: Sí, sí.
0: Però bueno, va estar guai. Jo he de dir que així com ens queixàvem del volum dels concerts el divendres i el dissabte, el dilluns escoltava bastant millor.
2: Clar, perquè estava buit.
0: No, mai hi havia gent.
2: Sí?
0: Sí.
2: No sé. Igual, saps allò que hi ha gent que veu el doble? Igual jo veig la meitat.
1: Com el grup gent,
0: no? No, hi havia gent. A veure, per ser dilluns i això, i tenint en compte que molta gent el dia següent treballava i tal, jo trobo que hi havia força gent i trobo que estava una miqueta més fort, no? Potser és que m'ha anat tant la Ludwig que ja ho escoltava a tope. Vale. I després no recordo que va haver DJ. Ui, sí.
2: És possible.
0: Hi havia com DJ, hi havia com música pastillera, que no sé, jo sí que calia aquella música.
2: Va ser...
0: Però a més hi havia com tres... Hi havia la barra aquella il·legal,
2: sí?
0: Que van muntar, no sé qui va ser, però va muntar una barra...
2: Diables sí? Dimonis?
0: Déu-n'hi-do, també amb diables o dimonis. Bueno, cosis. El nostre altaveu, que s'escoltava, diguéssim, el que seia la nostra barra, i després la persona de la... Sí, hi havia un DJ, m'està volent sonar.
2: Segurament, sí.
0: Era com estar en una espècie de festival xunguíssim.
2: Pot ser.
0: Perquè sonaven tres coses molt diferents alhora.
2: Dintre de la nostra barra, la nit de dilluns la vam preservar una miqueta més a rock espanyol. Vam ficar una miqueta d'Extremoduro, Mago de Oz...
0: Sí, és veritat, és veritat.
2: Però que teníem el Salva per allà, vam dir... Vinga,
0: bueno, president, perquè el Salva fa una mica un cop d'estat.
2: Honorarem la seva
0: presència. Va dir, no vull escoltar més aquesta música, canvia la música. I la resta ens va semblar bé.
2: Jo vaig haver un moment de la nit de divendres que ja vaig tenir el meu moment una miqueta Cayetano, que vaig poder posar les meves tres cançons així més cayetanites. Dissabte va sonar reggaeton i altres coses i ja diumenge vam passar al rock. Bueno, la barra de Matosins és una barra
0: sí,
2: que va
0: acordar
2: tots els
1: taburete.
2: Taburete, una miqueta la de... Com es diu? No, demà i el vagabundo no. La de... I a veces se me olvida... Aquesta cosa està patant ara.
0: Hosti, és que...
2: Alguna cosa així. Bueno, també va sonar, sí, vam tenir...
0: Que l'ha vist a l'última, sempre.
1: Anna, pots seure aquí, si vols?
3: Que tinc una mica de tos.
1: Ah, vale.
0: Ai.
1: Vale. No ens contagi.
0: Per favor, gràcies. Bueno, va estar bé.
2: Va estar molt bé.
0: Va estar bé.
2: Jo m'ho vaig passar molt bé.
0: I jo també, fins al moment de recollida, que això hi havia... Bueno, es va formar una miqueta d'aigua. No sé si perquè suposo que perquè les neveres perdien, perquè vam estar recollint també els tiradors que tenen aigua, tal i qual. Bueno, es va formar allí una espècie de ciénaga.
2: Art attack.
0: Sí, una mica de ciénaga. I va haver-hi dues persones que van decidir que era bona idea barallar-se al fang descalços, això sí. Van decidir que era millor descalços que no embrutar-se les bambes.
2: És una bona decisió.
0: I va haver una persona, concretament la Ivet, que va acabar amb una espècie de moreno paleta.
2: És possible.
0: Que no era moreno paleta, que era bàsicament ronya, però que la roba, allà on tenia roba, li havia quedat la pell blanca. També tinc vídeo que ho certifica, això. I després, doncs, això, em vaig posar a repartir entrepans de nocilla perquè la gent estava mort de la gana.
2: Molt benvinguts.
0: La veritat és que sí, ho vau gustar bastant. Es va acabar de recollir tot i vam decidir anar a començar les matines. Però no sabem què ens va passar anant a començar les matines, que el camell ens va trobar a nosaltres. O sigui, més que nosaltres anar a buscar el camell ens va venir a buscar
2: també
0: a nosaltres.
2: També t'ho dic, és que ens els vam trobar una miqueta de cara. Només sortir
0: sí,
2: de...
0: no, literal que va ser de cara. Va ser molt loquis. Ai, saludo al meu estimadíssim Pipo, que no es diu Pipo, que us sapigueu, i a l'Estel, que ens estan escoltant, els
2: el
0: dos.
2: Pipo és el gosset?
0: El Pipo és el gos que no es diu Pipo.
1: Torna a estar de cangur.
2: Sí, ahir va el Pipo...
0: Bueno, es va tragar tot el concurs de Castells,
2: el Pipo. Sí.
0: Ah, ja ens encanta el Pipo. Volem que sigui mascota de Matosers. És un gos molt estiquejable, també et dic.
2: Doncs ja, vull dir, ja s'ha estrenat al local, Vull dir que ja hi ha segut.
0: I ha anat molt més al local que alguns Matosers, no? Vols dir? Vale,
1: jo crec que hem anat el mateix, el Pipo i jo, al local.
2: Si comptes el número de dies, igual sí. El número d'hores, segur que t'ha guanyat el Pipo i jo. Perquè ahir va fer complet.
0: Jo no vull dir res, però tinc ofertes del Castellers de Horta, perdó, pel Cristian, Vull dir, no lo quiten de las manos.
2: Epa.
0: Ahí lo dejo.
2: Esperem que no, Cristian.
0: Que no és ara, que ens està escoltant, que diu que ens escoltarà quan arribi a casa. Bueno, doncs ja te llevas el saludo. Aprofitem per dir bona nit, Berta, també, que ens escolta per anar a dormir. No sé mai com interpretar-ho, això de que ens escolti per anar a dormir la Berta, perquè no sé si és perquè som avorrits, llavors ens ha de s'adorm, la xiqueta.
2: Fem un programa molt trallero, comencem a posar tralla. Música, música,
0: a tu, és que t'encanta posar tecno, Adri.
1: A insultar-la.
0: Ui, no, a insultar-la, no.
1: Sí.
0: No,
2: que comença la Berta, comença a tenir un pronto dolent.
1: Bueno,
2: i no ens
1: la com jo.
2: No ens la volem jugar. A més, avui, clar, ja tindrem el dia perquè havia d'anar a Oques Grasses.
0: Ai, és veritat, pobreta. Avui tenim una mica de drama,
2: reubicada a dijous.
0: Esperem que tothom li vagi bé, perquè
1: aquí,
0: si no...
1: Aquí a l'estudi jo crec que tothom va a Oques Grasses, el David sí. també. Bueno, el David no
0: però
1: sé
0: anem tots en dies diferents.
2: Vas a veure Oques Grasses algun dia? Vas a algun concert d'Oques Grasses, d'aquests de final de gira?
1: Sí,
2: quin dia vas?
1: També.
2: Divendres? Mira, amb el Carlos i la Isa.
1: Veus? Amb tots.
0: I l'Àlex, crec, també.
2: L'Àlex, és veritat, bueno. sí, van els tres.
1: Nosaltres dimecres.
2: Dimecres? Dimecres?
1: Nosaltres obrim ara.
0: Sí, és veritat, ara som els primers.
1: Ara som els primers.
0: Us podem fer spoilers de lo que passarà.
2: Nosaltres dissabte, que anem al...
1: Anirem
0: a l'últim. El que ja tindrà veu, el pobre home,
2: el que,
0: ja veuràs.
2: Esperem que... Perquè la,
0: serà playback.
2: El de dilluns l'han reubicat a dijous, però si dimecres i divendres...
0: Tot seguit. Sí, ara sí. Ho estàvem parlant amb la Júlia Rueda. Tot seguit.
2: Dimecres,
0: dijous, divendres i dissabte.
1: Abans tenien un dia... O sigui, dos dies de descans entre el primer i el segon, entre el segon i el tercer, i ara ho fan tot.
2: Sí, però jo em vaig comprar l'entrada per anar a l'últim, eh? Vull dir que a mi no poden posar res més tard de dissabte.
0: Ui, que si no l'agafa, no, a l'Adri li agafa un teléfono.
2: La gent de dimecres es queda sense concert. Es queden sense concert. No,
1: jo crec que hem comprat molt bé nosaltres.
0: La veritat és que sí.
1: Perquè o serem els primers o serem els últims.
2: No, si el de divendres també l'aplacen, i si el de dissabte també
0: l'aplacen.
1: Sí, sí. No, bueno.
0: Que no passi com Charango, que tan ajornat, al final van decidir que no acabaven la gira i ja està.
1: No, fet una mica...
0: Sí, una mica Charango, m'ha sortit Charango.
2: Això, en tot cas, pobra Berta, que avui no va...
0: Berta Santi, bona nit, Berta. Total, que vam trobar el camell, vam estar amb el camell, ens vam anar trobant amb diverses persones que havien marxat, que per ells ja era un dia següent, però nosaltres era el mateix dia. Encara. És aquell moment en què conflueixen aquelles dues realitats, no? D'ahir, quan ens vam veure... la gent que se n'anava a treballar es trobava al camell. Ahir quan ens vam veure,
2: encara és
0: avui, encara és ahir. Per nos... Bueno, va ser molt loco, la veritat. Jo no recordava que era aquesta sensació i crec que ja no cal que ho recordi més. Mm. Està bé així. I després, evidentment, doncs, això, la gent que no podia passar per anar a agafar la Renfe perquè estava tota la penya del camell allà al mig. Molt contenta perquè aquest any, com que el retruc està tancat, l'esmorzar dels camellaires era lliure de gluten.
2: És veritat.
0: I aquí una ex camallaire va poder anar a pidolar-li al Bernat una mica de coca i xocolata. I crec que això és el que em va fer anar a dormir la mar de bé. La
2: pidolar coca i xocolata és una cosa, Lola, que s'ha fet molt...
0: Al meu barri es fa molt.
2: S'ha fet molt aquesta festa major.
0: Sí. Ui, tu tenies un amic traficant a Sabadell, que no va tornar, eh?
2: És veritat.
0: Estava tristíssim el dilluns perquè no havia tot el seu amic traficant.
2: El meu amic, que ens va comprar molts cubates el divendres.
0: Bueno, perquè volia que comprés
2: una contra. Però això és una història que jo crec que no podem explicar en antena...
0: No és Toddler friendly.
2: No és ràdio pública friendly.
0: No. Total, que va estar molt bé. El resum seria que va estar molt bé. Llavors va arribar el dimarts, va arribar la pluja monumental de Molins de Rei. Va arribar l'alarma a les 10, que l'Adri no el va despertar ja a mi, sí.
2: A casa, no, a mi el Carlos et puc confirmar que no ens va despertar aquella
0: alarma. Aquesta, la setmana passada dos cops m'ha despertat l'alarma, eh? Una pel matí i l'altra per la migdiada. No sé quina vaig odiar més, us ho dic.
2: Ni una, t'ho juro.
0: He d'aconseguir... No sé, és que podríem ficar una música més agradable, no? Una Nadala o un... Han de ficar aquell pito que sembla que s'acabi el món i t'espantes quan et desperta una cosa així.
2: The end is near, saps? Un loco, com... una campana, ding, ding, ding, ding.
0: Molt loco, eh? No sé, ficar un...
2: Homer Simpson, cerca el fin del mundo.
0: Mira, doncs pues això seria més agradable d'escoltar que no pas l'alerta roja, aquesta territorio cobra.
2: Exacte, no, i l'alerta Comanche...
0: Ens va dir que el Pilar perillava, vam estar esperant...
2: Que el Pilar Mitchells
0: fins a l'últim moment. Sí. Vam estar esperant fins a l'últim moment i al final doncs no ens van desconvocar.
2: Jo us he dit que em va anar de conya perquè tenia l'alarma posada a les 11:30 i a les 11:27 van dir que s'anul·lava el Pilar amb local. Vaig agafar el mòbil, vaig apagar l'alarma i vaig poder seguir dormint tan tranquil.
0: Jo no, perquè estava patint moltíssim pel meu cotxe, pensava que estaria Llobregat avall, me'l vaig trobar al seu puesto, afortunadament, i llavors ja vaig aprofitar per anar a comprar i m'ho anar cap a casa. A intentar remuntar el dia, que la veritat que no em va costar tant, una mitjada de dues hores, això sí, però dutxeta i anar caminant una estona i em va anar bastant bé. Tot
2: jo em vaig tirar tot el dia absolutament en posició horitzontal, eh? O sigui, em vaig incorporar per a dinar i vaig estar.
0: I per què t'havies d'incorporar?
2: Del sofà
0: no,
2: lliré com una hamburguesa buita de vuelta. Vaig estar boca amunt al sofà, boca avall al llit i
0: sí,
2: ja està.
0: Sí. Literal, que em va dir que estava fent crosta al sofà, al ladri.
1: I després hi havia gent que havia de descarregar, no? Furgoneta o alguna cosa, al local?
2: En algun moment del dimarts de la tarda va haver un grup de valents i valentes. Doncs...
0: Que no eren nosaltres, perquè nosaltres no valíem per res.
2: Nosaltres ja estàvem desfets i desfetes.
0: No valíem per res.
1: Ja està bé que reparteixin les...
2: Sempre ho he defensat. Durant la festa major hi ha d'haver els operaris nocturns i els operaris diurns.
0: Sí.
2: No? Llavors, al final,
0: i tots som herois, eh?
2: Exacte, és una cadena que sempre continua. Pam, pam, pam. Hi ha uns que ho deixem a la matinada.
1: Som una multinacional.
2: Exacte.
0: Sí, superbé, ho fem superbé.
2: Tornes a 12 hores, mitja jornada.
0: No estan pagats, per això.
2: Bueno,
1: ni uns ni
0: ni
1: altres.
0: Ni uns altres. Però no, la veritat que va anar força bé. Bueno. Ara ens faltarà saber el balanç si ha sigut positiu o no. I ja està.
1: Bueno.
0: I
1: ara no tenim número 1,
0: no? I esperarem que ve, crec que no.
2: Que ara no tenim... O sigui, no és, més o menys, els, o sigui, els que estan allà pipeant, més o menys el nivell d'ingressos sí, però clar, les despeses encara...
0: Mm-hmm. Ara, és quan, ara és quan la penya que ha fet pasta agafa i marxa, no torna mai més, eh?
2: I no es veiem mai més, t'imagines? Ja no veiem mai més el Miquel?
0: Ai... Ai, que pena, Miquel. A la Miquel com malament, eh? Perquè el Miquel és que dona bona vibra a la colla. Sempre preguntant com estàs i aquestes coses.
2: Però si, si el tornes a veure, saps que no ha marxat.
0: Vale.
2: Miquel, si ens escoltes,
1: no marxis.
0: No ens està escoltant ningú, per cert, no està escoltant perquè no va a la web. Llavors, se m'estan queixant, no és culpa nostra, és d'ells.
1: Però poseu la ràdio.
0: Ah, clar, poseu la ràdio. Que... No, clar, però la gent que no és de Molins no
2: clar,
0: pilla
2: si
0: aquesta
2: ràdio.
0: Clar,
2: poseu la ràdio, per la ràdio ningú ens està escoltant.
1: Però hi ha
2: una aplicació.
0: Però internet no va.
2: No passa res. Així la gent ens escoltarà.
0: Per favor.
2: Que la gent ens
0: avui no t'ha gravat l'entradeta? L'entradeta no. La falca?
2: La falca?
0: Per favor, que sortiran a cantar això. Jo et poso tres punts, eh? Jo et poso tres punts.
1: Perfecte. Això puja punts.
2: S'escoltarà. 91.2.
0: No, però estaria guapíssim. Jo li poso tres punts, si cal, eh?
2: Nostra...
0: Et faig guanyar el concurs, si vols, Anna. Però que ho faci.
2: Fes-li guanyar el concurs. El meu no el guanyarà. Ja saps que jo tinc un concurs paral·lel.
0: És que no té norma.
2: Jo tinc un concurs paral·lel a qui jo dono i trec punts. Com, en plan Dumbledore, aquí jo vull.
1: A mi m'agrada el de l'Adri.
2: Gràcies, Cristian. Tens 5 punts perquè t'agradi el meu format.
0: La Pedro se'n recordarà ara, perquè no s'està apuntat.
2: Tu trec punts.
0: Ui, però que no s'està...
2: Sí,
0: arriba
2: perquè
0: tant,
2: jo després tinc una IA entrenada a casa que escolta tots els programes i em va fent el sumatori de punts.
1: Molt bé.
0: Capaç.
1: Perfecte.
0: Jo porto un full, que això no falla mai. Mm.
1: Doncs tanquem...
0: Pinya i comença. Ah, no.
1: Tanquem festa major.
0: Sí.
1: Donem per tancat.
0: Ha estat molt bé, el resum és que ha estat molt bé.
2: Ha estat molt bé. Tenim el dubte de qui passarà amb el Pilar dels Mitchells.
0: Sí, ai, estaria guai que... Sí,
2: havia de ser diumenge, però no va ser també per la pluja, llavors que no sabem qui
1: ens han de tornar a convocar.
0: Jo avui l'he escrit a una amiga meva que viu a Anglaterra i li he dit com assecas la roba.
1: Mira, nosaltres ens ha tornat a sortir una taca al sostre.
0: Bueno, és que està plovent moltíssim.
2: Un eche homo.
1: Portem 7 anys al pis i no hi ha manera, eh?
0: És que jo crec que la vida us està dient que us aneu a viure al mar. T'ho dic.
1: A mig,
0: el mar us està venint a buscar.
2: Saps on no surten humitats?
1: Al mar.
0: Claro,
1: mar
0: ja veig que és veritat.
2: Perquè és humit.
0: Jo no li vaig fissurar el plan.
1: Bé, doncs això, tanquem festa major i ara ens toca un tema
0: però
1: important.
0: No repassarem abans de... que estem a notícies locals.
1: Què més vols repassar?
0: No, home, el que ve ara, que ve guapíssim ara. El que ve ara ve guapíssim.
2: A l'octubre?
1: No, home, no, nostra. Però l'agenda ja la repassarem al final.
0: Ah.
1: No?
2: Sí, home,
0: vols parlar del concurs? Home. És que mi concurs...
1: A tu no t'agrada l'ordre cronològic?
0: Bueno, per això, primer parlem de matosers.
2: Què va passar l'1 d'octubre? No entrarem en política. L'1 d'octubre va passar que vam penjar el calendari d'octubre a l'Instagram de matosers.
0: Ah, vale.
1: Exacte.
0: Aquest giro del guió... L'1
2: d'octubre
0: del
2: 2017 van passar moltes coses,
0: sí.
2: Però avui hem vingut a parlar de matosers.
0: Però estem al 26, vale.
2: Exacte.
1: Anirem a notícies del món casteller.

0: aquest cop anàrquic que hi ha hagut en aquesta ràdio avui, en aquest
1: aquí,
0: estudi.
1: El primer que arriba a l'estudi fa l'escaleta del programa i...
0: Bueno, no passarà gaire perquè sempre arriba l'últim.
1: Això sí, el David està d'acord.
0: Vale, ja està.
1: Concurs de castells, 30a edició del concurs de castells. Ja sabeu que són 3 jornades. La primera cap de setmana passat a Torredembarra, que és la que hem anat alguna vegada nosaltres. Que són les colles de 7, tot i que ja comença
0: ja
1: a ser
0: quasi colles
1: de 8, aquesta vegada no, però ja comencen a ser quasi colles de 8. Llavors tenim dissabte, primer diumenge d'octubre és el concurs gran, i dissabte anterior, doncs el dia anterior, la jornada de dissabte. Jornada de dissabte solen ser colles de 8.
0: Que tampoc aquest any.
1: Es veu algun nou. Aquest any, per exemple, hi ha hagut un 4-9 amb folre, i per últim la jornada de diumenge, que són les colles grans, les que tothom coneix, diguem.
2: Això, per la gent que no ho sàpiga o que no estigui tan avasada, diumenge vindria a ser la Champions, no?
1: Sí.
2: Dissabte vindria a ser una miqueta la UEFA.
0: Sí.
1: L'Europa League, sí.
2: L'Europa League. I el dissabte el que és el concurset és la conference.
0: La conference d'ara o la aquella, la
1: Intertoto,
0: de fa mil anys. L'Anna ha fet una cara de... Esto no va conmigo. Perquè no havia nascut. No havia nascut.
1: No coneix les competicions d'ara com per conèixer les de fa 20 anys.
0: En fi, cosis.
1: Torredembarra.
2: La conference.
0: Va fer molta calor. Em van comentar pel Picanillo.
1: Sí, una idea que moltes vegades s'ha de fer en el pavelló, perquè moltes vegades plou.
0: I si plou, ho farem al pavelló.
1: Però aquesta vegada es va fer a la plaça de Torredembarra, que és petiteta. Si heu estat alguna vegada, és petita la plaça.
0: Clar, i s'omple amb 8 colles, no?
1: S'omple i... Però, o sigui, jo per la tele la vaig veure més gran del que la recordo quan estic allà. Però això... els companys va guanyar el Baix Llobregat.
0: Molt bé.
1: Esparreguera.
0: Ui, estem entrant en política ara,
2: Montserratí.
0: Som Montserratí.
1: Jo vaig parlar...
0: Jo he decidit
1: amb 3 d'Esparreguera que van venir aquí per Festa Major i em van dir que no, que ells eren del Baix Llobregat. Així que...
0: Mare meva, ara que s'està
1: guanyant. Hem guanyat el concurs de castells.
0: I ja està.
1: El Baix Llobregat. Un aplaudiment.
2: De fet, la
0: setmana... A més, Esparreguera, que són tan guapos.
2: El diumenge anterior, aquí, Molins de la Diada de Festa Major, sí, vam tenir un petit tast de lo que després
1: és el
2: concurs.
1: Sí, jo crec que vam fer alguna coseta que, pensant ja en el concurs, com el 3 de 6 per sota, que allà el concurs vam fer el 3 de 7
0: que no, encara no sé... Vull dir, el van lluitar moltíssim, perquè jo estava, vull dir, l'última aixecada és xunga.
1: El d'aquí o el d'allà?
0: El d'allà.
1: Ah, de Torredembarra.
0: No, el d'aquí va estar bé, està tenint bastant per la mà.
1: I sí, jo crec que va ser una jornada que els hi va anar bé per preparar el concurs. A més, eren colles, el que van comentar, eren colles que anaven al concurs, eren Badalona, Pola Sec i ells, així que va ser un bon entrenament per les colles que ja anaven. Van guanyar amb el 5 de 7, que van fer primera ronda, després el 3 de 7 aixecat per sota, després van fer el 7 de 7 en tercera ronda.
0: Que és una bastida.
1: I aquelles van ser les 3 primeres rondes. Amb aquelles 3 primeres rondes anaven segons o tercers o quarts, no sé com anaven, i no guanyaven. I llavors es va entrar a la màniga un castell que és una mica... Bueno, al Miquel Martínez segur que no li agrada gens.
0: Segur.
1: Un 5 de 7 amb agulla.
2: Jo us he dit que crec que no ho havia vist mai, ni a plaça ni
0: bueno,
2: a
0: xarxa. Bueno, que sabeu que nosaltres hem fet el 5 de 6 amb
1: agulla. Sí, nosaltres vam fer el 5 de 6 amb agulla el 2017, precisament.
0: És que a mi se m'estia antiestètic, mira què et dic.
1: Que érem el Tete i jo caps de colla i no teníem un castell de 7 més. Teníem el 3 de 7, teníem el 4 de 7, els teníem molt bé, perquè els havíem fet un munt de vegades, però no teníem cap castell més de 7. La Torre de 7 no estava, els castells de Magulla no estaven, i el 5 de 6 pues, ja se'ns quedava una mica curt. I llavors vam dir, pues, mira, fem una mica perquè pugi més gent. Vam fer un 5 de 6 amb agulla.
0: Com t'has de repartir aquesta gent en un pis més, la vas repartir en un...
1: Clar, no teníem prou gent per fer un 7 de 6, tampoc. Llavors era...
0: És que todo mal.
1: Sí. Bueno. Però bueno, és una bona opció.
2: Sí, sí.
1: I els hi va anar bé. Crec que fa 2 anys també, no sé quin colla va ser, que va guanyar concurset.
0: Hosti, que guanyar amb un 5 de 7 amb agulla.
1: També va guanyar amb un 5 de 7 amb agulla.
0: És que sembla que la gent ha de puntuar, això.
1: No sé si fa 2 anys o fa 4. Doncs això, Esparreguera va guanyar el concurs.
2: Estem molt contents. Per sí.
0: És que som molt guapos. I a més, últimament sempre acabem allí la nostra temporada.
1: Celebrarem al novembre la seva victòria.
0: Exacte, i és una diada xulíssima. Aquí comandem a tothom a venir.
2: La ratafia de la Bitxetxo.
0: Bueno, i el ball de la Patum, que ens fa com que l'impàs de Patum a Patum sigui menys, no? La trobada aquella Esparreguera amb aquell pollo que porten ells.
2: Lola, avui estàs...
0: Sí, avui estic...
2: Et faran fora de la ràdio pública, eh?
0: Sorry. Bueno, és que és com un pollastre, allò que porten ells per fer ballar a l'àliga.
2: L'àguila.
0: Però és una àliga. Llavors, allí, bueno, ens ho passem molt bé.
1: Molt bé, parraguera.
0: Jo tinc ganes ja d'aquella diada.
1: Segona posició, Figueres.
0: Molt bé. Que estem molt contents perquè som molt amics, també.
1: Que també, sí, quan coincidim tenim molt bon rotllo. 5 de 7, Torre de 7 i 7 de 7. Molt bé.
0: Ja fa anys que van estar
1: de 7 i mig i tocant ja... Bueno, Figueres és complicat perquè estan allà dalt de tot, perduts.
2: Ja.
0: No tenen competència directa a la vora.
1: No tenen competència directa, però clar, és una zona complicada.
2: Però no tenen a la vora.
0: No.
2: Vull dir, al costat de Figueres...
1: Són poblets, tot.
2: Llocs on cap de gent, Roses, l'Escala, però els tens a mitja hora cada un.
1: Sí, sí.
0: Sí, allà tot a mitja hora.
2: I més lluny d'aquella perifèria ja tens Girona amb Salt.
1: Sí, sí, clar.
2: Vull dir, és...
1: Sí, sí. No tenen ciutats grans, són poblets que hi ha al costat i els hi costa...
0: No és zona tradicional, tampoc. És el més allunyat, segons com, sí, sí, de zona tradicional.
1: No, no, de fet,
0: dins del territori
1: de Catalunya és la colla que més lluny venia de a concurs. O sigui que una segona plaça molt meritoria. A més, eren un munt de gent.
0: Sí.
1: Tercers, Cerdanyola.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Bueno,
1: que la veritat és que...
0: Molt loco la Cerdanyola, realment.
1: Nosaltres vam estar amb ells a final de temporada passada i va ser...
2: Va ser
1: un drama. Per ells, per nosaltres. O sigui, aquella diada va ser un drama. I estaven justets, estaven fent castells de 6, algun de 7, van intentar 7 i mig...
0: Bueno, venien també de l'actuació que ella... On va ser Cerdanyola? No. Aquella que els hi va caure també un castell de 7.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: és la que estàvem comentant, sí, sí.
0: Ah, no, pensava que dius la nostra diada.
1: No, no, la seva, la seva.
0: Sí, la de Festa Major, sí, que sí, també van...
2: Va ser l'octubre justament, sí, de l'any passat.
1: Exacte. Sí. I van fer una remuntada a final de temporada. Aquest principi de temporada també van puntuar. I els va permetre entrar a Torredembarra. I la veritat és que una tercera posició molt meritoria.
2: Molt bé.
1: 2 de 7. 4 de 7 amb agulla, després vam fer un intent de 3 de 7 amb agulla, que va caure, que estava fet una mica un nyap, semblava una mica el que vam veure nosaltres a Cerdanyola, i després van tancar amb un 3 de 7, que,
2: bueno,
1: per puntuar, ja els hi van anar.
0: Hòstia, Torre de 7, és que... Ojo,
1: van sortir de Torre de 7, o sigui, van...
0: Sí, sí, no, era loco.
1: La primera ronda van acabar primers.
0: Cerdanyola tenen aquest punt de dir, sí, sujeta'm el cubata, esto es así.
1: Són una mica el Castelldefels de...
0: Literal,
1: del Vallès.
0: Totalment.
1: Ara ja no, que Castelldefels ara...
0: No, Castelldefels s'ha fet adult.
1: Però molt bé, sí.
0: Ja no són macarrilles, ara són, ja són teenagers, ara són adults, sí, totalment.
1: Després, quarts van quedar Sarrià i Badalona, que són les colles que han fet... Bueno, hi ha altres colles que han fet buits, però Sarrià, la temporada passada, ja havia fet el 4 de 8. De fet, van intentar el 4 de 8, però van veure que no, i que van col·locar quintes i dosos no van arribar i llavors van baixar. Amb 5 de 7, 7 de 7 i 3 de 7 amb agulla, igual que Badalona. Badalona, l'últim any que vam anar nosaltres, vam fer el 4 de 8. No? Va ser aquell
0: any. Ui, a mi...
1: Jo crec que sí.
0: Jo estava altres coses aquell any.
1: Jo crec que l'última participació nostra va ser quan Badalona va fer el 4 de 8.
2: Pot ser.
1: I, doncs això, empatades a punts. Em va sorprendre Berga...
2: Va sorprendre
1: els està costant,
2: per la part...
1: Sí, per la part negativa. Bueno, negativa. Els està costant remuntar, perquè Berga és una colla que ha anat a dissabte. I els està costant moure's d'allà. Que van fer castells de 7 i mig, Van fer 3 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 7 de 7. Però a mi em va sorprendre que es van empatar també amb Caldes.
0: Ja, queda com... O sigui, Caldes molt bé a tope, Berga ha fet un passat enrere.
1: Sí.
0: Bueno,
2: són dinàmiques,
0: funciona,
2: no? Vull dir, al final, no totes les colles poden estar sempre en dinàmica positiva.
1: No, clar, és això. Sí,
0: el president
1: sí.
0: És de Bagà, que no sigui això, tampoc. Qui tingui la Carlota a l'Instagram, el president sortia cantant amb el Ferran l'altre dia.
2: Sí, de fet, estava pensant igual, és que el president tenia la ultra dels Pirineus, el cap, i va dir no em va molt bé anar a concurs aquest cap de setmana.
0: Però ja que va a concurset, no sé.
2: Ja.
0: Petar un poco, no? A part, porten una guita xulíssima, feta per ells. No sé. Bueno, bueno, veurem. I... també està guai que sigui diferent cada any, perquè...
2: tampoc estem nosaltres per...
1: No. De les colles no donarem lliçons.
0: Consejo de sabios, total.
1: I per acabar la jornada de Torredembarra, doncs comentar Esparxats i Cambrils, que eren debutants.
0: Cambrils em va quedar molt loco, eh?
1: Molt loco, era la primera vegada que anaven a concurs, Esparxats i Cambrils. Esparxats, molt bé, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla i 4 de 7 amb agulla.
0: De locos.
1: O sigui, una actuació molt bona. I Cambrils també crec que van fer 4 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 3 de 7.
0: Abra el micro, Meri, que si no
1: sí.
0: Se t'oye.
1: Doncs això, van arribar a cinquena ronda, a l'última ronda van fer el 3 de 7, però això...
0: No, increïble Cambrils.
1: Molt bé.
0: Jo em trec la barreta.
1: I Poblesec també, una mica com Berga, van quedar últims, els hi va costar, se'ls hi va ennuagar una mica el concurs. Bueno. Però per ser última colla, 4 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 4 de 7.
0: Ni tan mal, també. Sí,
1: el que et serviria mal. Normalment per a guanyar un concurs de Torredembarra, ara és l'última colla.
2: Que nosaltres vam, quan l'últim cop que vam participar, també es veia una miqueta l'ecosistema al moment post-pandèmia, a més, i també va ser un concursat una miqueta estrany. Nosaltres vam quedar tercers.
1: No, setents.
0: Setents.
2: Vam quedar setents?
1: Setents.
2: Sí. Ah, en el meu cap era molt més feliç.
0: Perquè ho vam celebrar moltíssim.
1: No, però sí. Setents de 10 colles. I érem un 3 de 7, un 4 de 7 i un 3 de 7 amb agulla.
2: Carregat.
1: És a dir,
0: No, Pilar, no.
1: Per això que... amb uns castells molt més baixos, és a dir, gamma bàsica de 7 i carregar un castell de 7 i mig, ja et col·locaves 7è. Aquí no, aquí amb no, aquí 3 de 7.
2: Aquí estan veient que ja el més baix són 7 i mig.
1: Són 7 i mig.
0: Bueno, aquí sí. Hi ha aquest punt d'indignació de que el concurset ha de ser concurset, perquè ara ja és més 7 i mig 8. Però, clar,
1: però també és l'evolució de les colles, exacte, clar.
0: És... pensar que, bueno, que per fi sembla que podem posar punt i final al residu que ens quedava del Covid, sí, de la pandèmia, i que sembla que tot ha tornat a la normalitat, diguéssim, mentre comentes.
1: Sí, veient com ha anat la temporada i veient com ha anat el concurs, tant aquesta jornada com les altres dos, jo crec que ja es pot donar per tancat.
0: Ja no hi ha més
1: la recuperació post-Covid, i ara ja
0: estem curats.
1: Sí.
2: Està molt bé, perquè dona la sensació que ja, o sigui, la classe alta de Castells segueix sent una classe alta a molta distància, però dona la sensació que dintre de la classe mitjana no hi ha un grup bastant important de colles, o sigui, que estan aguantant i que estan...
0: I pujant.
1: Sí, sí, i pujant. Sí, sí. Sí, sí.
2: No per fer el salt a colles grans, perquè...
0: No, però crec que tampoc és la gràcia,
2: però
0: ja està. Però...
2: No, però vull dir que...
0: D'anar a buscar el teu sostre.
2: Exacte, i que tenen una posició molt, molt digna, no? Molt còmoda, tenim aquí una classe mitja alta, per dir-ho d'alguna manera.
1: Però jo crec que hi ha molts exemples de colles que estan evolucionant moltíssim. Esparxats, Cambrils, Vilaseca també ha fet una pujada impressionant. Després, Castelldefels, Serrallo, Sant Pere Sant Pau, sí. Són colles que estan fent una passa endavant del que venien fent i, bueno, ara repassarem una mica també, si ens dona temps, però...
0: Bueno, i no parlem encara de les internacionals, que aquestes ja, o sigui, jo 4 de 7 a Copenhague no el supero, sí.
2: Mira, jo ahir, bueno, ja...
1: Qui quasi no el supera és Matusés.
2: Sí, bueno, de fet, literalment no hem superat.
0: No hem superat, hem superat.
2: Bueno, 3 de 7, que va per sobre 4 de 7.
0: Ah, és veritat.
2: Però ahir vam tenir... Muguda amb el 4-7 de Copenhague.
0: Jo és el que m'ha fet decidir que si marxo a Copenhague me'n vaig a xiquets de Copenhague, ho tenim claríssim, clar. Això. Home, ha fet un 4-7. Per mi és superimportant, això. No és tan important que hi hagi nois danesos guapíssims, altíssims, en aquella colla.
2: Vikings, eh?
0: Low Vikings, per això, una mica.
2: Low
0: però
2: Vikings,
0: bueno,
2: sí.
0: Me vale. La verdad que me vale.
2: Una miqueta sajones.
1: No m'he apuntat, els resultats de...
0: Les internacionals. Bueno, jo he passat el baròmetre al grup. Es pot veure el baròmetre, si no. Perquè també va Lo Prado, que no és castellí, és de Madrid. Adri, sinó que és Santiago de Chile i que és una iniciativa per tema d'exclusió social dintre d'un barri de Santiago que és una mica marginal. Van crear aquesta iniciativa de castellers.
2: Qui paga tot això? Que vingui tota aquesta penya d'allà baix cap aquí.
0: Ells han fet una... Bueno, fa anys que estan fent una campanya. Bueno, Copenhague suposo que tenen pestringuis perquè al final es cobra bastant bé. I els de Lo Prado van fer una campanya des de fa un any, crec que estan fent una campanya per poder venir en concurs en què podies participar donant el que volguessis, em sembla, qualsevol quantitat, i ho van obrir a tot el món, diguéssim. També suposo que, evidentment, hi ha una subvenció per part de la Generalitat, encara que sigui una colla de l'estranger. Crec que totes tenen,
1: sí,
0: alguna subvenció.
1: Que tant la coordinadora com la Generalitat...
0: Algo deuen posar.
1: I deuen després, col·laborar perquè es faci aquesta jornada internacional. Que,
0: és molt
1: que
0: possible també... que també el ser una iniciativa social des d'allí també tinguin alguna subvenció i al final la vas ajuntant. Però, clar, venir aquí a fer un 3 de 6...
1: No, venir de Sud-amèrica.
0: Poca gent no...
1: Venir
0: no
1: de Sud-amèrica a plantar-te a Tarragona i fer un 3 de 6, un 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla, té molt de mèrit.
0: I són unes quantes persones.
1: Hi ha actuacions que ens costa a nosaltres fer això.
0: Un moment, que vinguin de Xile a fer una actuació que podríem fer nosaltres a Sant Feliu.
2: A Sarrià aquest diumenge.
0: A Sarrià aquest diumenge. A veure, jo crec que aquí hem de fer una miqueta d'introspecció. Ah, no, jo dic introspecció cadascú. Que mira a veure si els de Xile poden venir fins aquí a fer-nos una actuació.
1: No Matusés, o sigui, altres colles també, eh?
2: I la gent de Matusés que no està venint també. També. Que venim, no cal que la fem, que per això venim.
0: Exacte.
1: Però bueno, és això que... Bueno, molt bé per arrossegar tanta gent. També les colles internacionals van fer molta pinya entre elles.
0: Sí, perquè... sol passar, la jornada de la part internacional.
1: Bueno, perquè tenen aquesta casuística tots que estan tots igual. Llavors, sempre que coincideixen, doncs s'ajunten tots per fer la pinya.
0: Podríem estar nosaltres també a la jornada internacional, perquè més o menys toquem els mateixos
1: pares. Mira, podem independitzar.
0: Ai, de locos, molt ciutat independent, vila independent.
1: I actuar dissabte al matí.
0: Molt bé, a mi em agrada la idea.
2: I no guanyaríem.
0: No, quedaríem per sota de Copenhague.
1: No, per sota d'Andorra.
0: Ui, d'Andorra, és veritat. Mm. És que clar, mare meva. Bueno,
1: Andorra va fer 3 de 7, 4 de 7.
0: Lo d'Andorra també.
1: 9.
2: Bueno, aquí un 9 de 6, però igual ja l'havien fet llavors.
0: Mare meva, que Andorra
2: s'ha fet. El que has passat és el que van fer al concurset?
0: No,
2: o...
0: bueno, els
1: que s'han estrenat.
2: Això és el baròmetre.
0: Sí.
2: Ah, doncs el 9 de 6 també està marcat com a estrena.
0: Ah, doncs pues és una altra estrena. Doncs pues aquí la teniu.
1: 9 de 6? Jo crec que no l'hem fet mai nosaltres.
0: No.
1: No, oi? Hem fet el 7 de 6, però
0: crec que sí,
1: el 9 de 6
0: però...
1: no l'hem fet mai.
0: Però el 9 de 6 no.
1: Bueno, doncs molt bé. Mm. Doncs això va ser dissabte matí, jornada internacional, que es fa a la Rambla aquella que ja... No sé com es diu.
0: Molt bé, a la Rambla de Tarragona.
1: La Rambla,
0: fa...
1: la Rambla aquella. I a la tarda, doncs, la jornada dissabte, la Europa League dels Castells, que va guanyar Marrecs de Sal. Marrecs de Sal, que per fi van tornar...
0: A Bogotà de Nou Folre, que jo això encara no ho acabo de deixar.
1: Bueno, ja havien fet Castells de Nou.
0: Sí, però tornada dissabte, és que clar, és que bueno, es toca tot una mica, saps què vull dir? No és molt toc, Castells de Nou diumenge, Castells de 8 dissabte, Castells de 7 Torredembarra. Hauria de ser així.
2: Ja no.
0: Ja no. Ho estic intentant encaixar.
1: Bueno, de fet, jo l'última vegada que vaig estar va ser 2016, diria, que fa 10 anys. Va guanyar
0: Xicots
1: de Vilafranca.
0: Ah, no, jo no estava dissabte.
1: Que van fer el 4-9... o el 3 de 9 en Folra. Amb els xinos, amb els de Hansu.
0: Ui, és que Hansu...
1: Que també van
0: veritat,
1: fer el 3.
0: Que desfilaven de 2-2. Molt heavy.
1: Llavors, és això. Estem en registres de prepandèmia. Per guanyar el concurs de dissabte ja comences a necessitar fer o castells molt alts de gamma de 8 o inclús algun castell de 9, com és el cas de Sal. Curiós que... Pues això... Figueres, que ve de lluny, va quedar segona. Sal, que també ve de molt lluny, va quedar primera dissabte. 7 de 8, Torre de 8 i 4 de 9 en Folra. Molt bé.
0: Això és la cançó dels Amics de les Arts, que els ha donat força.
1: Estaven.
0: Claro, perquè van dir que no anaven
1: estaven, amb ells. No sé si estaven dissabte o estaven diumenge.
0: Jo crec que estaven amb ells dissabte, perquè em diria que he vist alguna
1: cosa. Estaven amb ells dissabte i ahir van sortir a la transmissió també. Els van entrevistar, sí. El dissabte estaven a la pinya de Marrecs.
0: Exacte.
1: Segons van quedar nens del Vendrell, que fan 100 anys aquest any.
0: Mira, és bonic,
1: any,
0: perquè és com...
1: Centenari. I s'estan, mica en mica, s'estan recuperant. Perquè era una colla que havia fet castells de nou, inclús havia guanyat el concurs de castells en alguna edició, crec que el 92 o una cosa així van guanyar. I això van fer 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8. Clar, si saps la història dels nens del Vendrell... se't queda curt. Se't queda curt. Però, sabent com estaven els últims anys, que els hi ha costat bastant, doncs, molt bé, crec que estrenaran també el 7 de 8. O...
0: És el primer pas.
1: Sí. Així que van ampliant gamma, a poc a poc. I tercers van quedar els que van ser guanyadors fa 2 anys, que va ser Castellers de Lleida, que van fer 7 de 8, Torre de 8, en Folra, i 3 de 8. Molt bé.
0: Ni tan mal.
2: Una molt bona prèvia a el que després havia de venir diumenge.
0: Correcte. Que després, quasi no ve, però al final va venir a partir de la
1: jornada. Després jo m'havia apuntat... després van quedar Segal, Sabadell, Xics... Bordegassos, que crec que va carregar la Torre de 8, que des del 2000... No sé, 2000, abans de la pandèmia crec que era, que no havien carregat la Torre de 8.
2: És la que carreguen per mil·lisegons.
1: Sí.
2: La imatge que me n'entres...
1: Fa l'aleta.
2: De fer l'aleta, i tal com està, acabant d'aixecar el braç, ja comença a esmunyir-se baix.
0: Quin horror. Ho diu les Torres, és a dir.
1: Des d'abans de la pandèmia, no sé si era 2018 o una cosa així, que no la feien, així que enhorabona a Bordegassos, que a mi em caua molt bé.
0: Tenen un color
1: de camisa preciós. I el color de camisa m'encanta.
2: Amb el botonet negre.
1: Sí, molt xulo. Després va Gaussacs, que teníem allà representació matusera també.
0: Una mica més sortant en barca. Una mica més sortant en barca.
1: Sí. Jo de Barcelona, Xicots, que comentàvem que havia guanyat el concurs de dissabte i van fer 4 de 8, 3 de 8, intent de 2 de 8 i 2 de 7. Llavors, clar, el mateix, si veus l'edició de 2016 i veus ara, doncs Xicots també se't queda curt. I després destacar Serrallo, que
0: Serrallo porten uns dies
1: van fer 4 de 8, van fer per primera vegada la torre de 8 en folre. No, per primera
0: no,
1: vegada...
0: No, això va ser una actuació, però bueno.
1: Sí, o sigui, per segona vegada. I després van fer un intent de 3 de 8, que ja l'havien fet, però bueno, van intentar ajuntar els tres castells, però no els hi va sortir bé, van fer un 3 de 7. Però molt bé, Serrallo, l'evolució que estan tenint, perquè espectacular. O sigui...
0: Bona festa també fan, que ja s'ha dissabte.
1: Una colla que fa 10 anys estava fent castells de 6 i ara està tocant castells de 8, el 4 de 8 i el 3 de 8, tot i que el 3 de 8 no els hi va sortir, amb molta assiduïtat. Així que, enhorabona a Serrallo. I per últim, Castefa. Castelldefels.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
2: 500 milions de persones van aconseguir portar. Hi havia més gent que a Castelldefels.
1: Que vaig escoltar que havien portat 5 busos.
0: Ostres.
1: Sí, sí.
2: Vaieu.
1: 5 autobusos. Van fer molta promoció al poble i altra gent del voltant. I no van fer... O sigui, sí que van fer una cosa nova, que va ser el 3 de 8, però el 2 de 7 i el 4 de 8 ja l'havien sovintejat aquesta temporada. I aquest any, doncs, o sigui, aquest dissabte, doncs, van

0: Tal.
1: Jo espero que el hater que tenim del programa, que només tenim un, que ara ja no s'escriu mai,
0: no,
1: però espero que ara ja estigui content.
0: Ara estarà content, perquè...
1: Però podríem enviar coses d'amor, ara, no? No recordo què m'escriure, a veure si ho trobo i ho busco. Perquè, o sigui, ho busco i ho trobo. Perquè és que jo, a mi em fa molta il·lusió que teníem un hater al programa.
2: Home, millor tenir fans que haters, però...
1: Bueno, però ante, bueno, ante nada, no, pues, ja, tenir ja haters, com molt bé.
0: Un refrà, no?
1: Una dita.
0: Una dita que diu que parli malament o bé de tu,
1: però que parli,
0: no? Pues això.
1: Sí, sí, literal.
0: Ja està. I ahir vam canviar horari.
1: Sí.
0: Normalment es fa al matí.
1: Acaben avui.
0: I al final es va fer a la tarda el concurs de diumenge, que, per sorpresa de nadie, va guanyar Vilafranca.
1: Amb les pròpies normes, clar.
0: Més ajustat que altres anys.
2: Sí.
0: Més ajustat.
1: Bueno, és que se'ls hi posa molt...
2: Més ajustat...
0: Home, van haver de fer història per guanyar el concurs.
2: Perquè els hi va caure... se'ls hi va desmuntar el pilar de nou.
0: Bueno, clar.
2: Vull dir... Allò, vull dir, si l'haguessin carregat i ja no parat de descarregat...
0: Sí, sí.
2: Acabàvem... Ens hauria estalviat alguna horetat més.
0: Sí.
1: Bueno, tu estaves assegut en el teu sofà, o sigui...
2: Que estàvem allà... Sí, perquè hem de dir que... Nosaltres vam obrir el local...
1: Sí.
2: Per fer la retransmissió en directe.
1: Es va petar de gent. I de gossos.
2: Però molt bé. No, va estar xulo. Va ser una bona tarda. Pels que ja vam poder fer una mica de quasi.
1: És planazo,
2: Va estar guai. Sí,
1: la veritat que sí. Allà, el sofà, puf, telegram.
2: Sí. Jo crec que ha de ser pel matí hagués sigut millor, no? Allà
1: sí,
2: fent
1: el barcotet, allà resoldinant. Sí, no, segur, però bueno. Van decidir que per seguretat...
0: Sí, de fet, Mataró, per exemple, que eren els d'ahir que venien de més juny, van entrar a plaça sense gralles perquè se'ls va acabar la restricció de la seva zona a les 2 i a les 4 començava el concurs. Hòstia. Llavors no arribaven a les 2 i mitja, òbviament, a entrar a plaça amb gralles. I van estar parlant amb l'organització del concurs i van entrar, pues, això, mitja hora abans de començar.
1: És que Mataró crec que van caure 240 litres, per mi, sí. Una borrada, eh?
0: Va ser una de les zones més xunguis. I això, molt de mèrit que es plantegin també a...
2: Són aquestes coses loques, que tu estàs a casa, per exemple, des d'aquí, que ahir no va caure, va ploure
0: no,
2: molt
0: va
2: poc.
0: Va ploure, però... Sí.
2: I, hòstia, clar, a 40 o a 50 quilòmetres està diluviant.
1: Sí, sí.
2: Si veus la penya, en plan, com pot ser que això s'anuli o que...
1: No és que... Bueno, perquè la pluja de diumenge va ser com... Va venir de mar i va pujar cap a dalt.
2: Sí, però vull dir que molts cops ens falta la perspectiva aquesta de dir, hòstia,
1: sí,
2: és una cosa que afecta gent de tot Catalunya.
1: Totalment,
2: que...
1: clar. Totalment. Però bueno, va poder arribar.
2: Tot l'estigui plovent no vol dir que a 70 quilòmetres sí que estigui diluviant a muerte.
1: Totalment. Així estava sent.
0: Comentaris d'ahir? Bueno, això és...
1: que ahir no va durar res.
0: Vilafranca... els dos castells de 10, el 3 de 10 i el 4 de 10, descarregats els dos, o sigui que eren espectacular, i el que deia l'Adri, van intentar el Pilar de 9, però
2: llàstima, per segons, no el carreguen.
0: Estava justet, eh? Ja quan estava pujant l'aixecadora ja estava patint una mica. Clar, és una estructura que o està molt bé o és impossible carregar-ho.
1: I vens a fer dos castells de 10, que segurament les peces del Pilar de 9 estan a tots dos castells. L'esgotament...
0: La caiguda va ser bastant lletja. No. O sigui, per la tele es va veure malament. Però després van dir que tothom del Pilar estava bé i que potser el tornaven a intentar.
1: Estan recoberts en goma.
0: Jo vaig flipar.
1: Si
0: tal com va caure, vaig flipar. Però sí, es veu que tothom del Pilar estava bé i es van plantejar tornar-lo a fer. Però al final van treure una altra carta de les 20.000 que tenen. Van treure la carta del 9 de 9. Que s'havia carregat, l'havien carregat ells l'any passat. L'any passat va ser?
1: Fa dos, el concurs també el van carregar, crec, eh? Jo estava allà baix.
0: Ah, sí, potser. Bueno, si algú sap que...
1: Bueno, no està escoltant ningú, perquè no escolta la ràdio. Però
2: igual, si algú té la ràdio...
0: Però no l'havien descarregat. No l'havien descarregat. I això, van haver de fer història per guanyar el concurs. 9 de 9 descarregat amb 3 enxanetes, que ells són defensors de que s'ha de fer amb una enxaneta.
1: Però fins que no els interessa,
0: però,
1: llavors diuen...
0: Com ahir puntuava i com ahir pues, aquests 4-5 segons els hi anava, ho han decidit fer amb 3 enxanetes, que és lògic, i jo si fos al cap de colla també ho faria. Però bueno, això...
1: Si no diuen que no sigui lògic, el que diuen és que quan els interessa sí que es fa així, quan no els interessa. No? És com el típic nen que vol jugar al seu joc, al pati, Anna, tu podràs... I si vol guanyar ell, farà servir les seves normes. Exacte. Però si en un... després tornes a jugar igual i ja està perdent, canviar les normes per poder guanyar. Esto es así.
0: El categoría es el mío y me lo llevo.
1: Exacto.

0: haguessin guanyat igualment.
1: Però... Bueno. Bueno, és que, com va dir el nostre cap de colla, hi havia partit encara, eh? Mm. Perquè recordem que va el 3 de 9 sense Fol... No, Folra, perdó. De la Vella.
2: No, 3 de 9, net.
1: Ah, net. Ja, jo dic que era net. Sí, sí. 3 de 9 net de la Vella, que situen un cop més com a els millors per fer castells nets, perquè tenen uns castells increïbles nets.
2: Van descarregar el 4 de 9, després van fer el 3 de 10.
1: Mm. Sí?
2: Sí, era el 3 o el 4.
1: Ai, aquí
2: bueno, el 3 o el 4, no
1: tu
2: sé.
1: Tu l'estaves mirant.
2: El van carregar i després van fer el 3 de 9, net. Que
1: sí, era, allò sí que era una postal. Allò sí que era una postal.
2: I una mica com el 3 de 8 de Castelldefels. Si, jo crec que si no és a concurs, ja, el descarreguen, perquè està molt bé aquell castell. Que passa que, clar, o sigui, allò és tan fràgil, és tan fràgil que a la mínima que algú baixa una mica una espatlla, allò peta. Moltes felicitats a la Vella.
1: Sempre.
2: I molta felicitat també al cap de colla, perquè el discurs al final a mi m'agrada molt. No sé si el vau veure.
1: Amb aquelles ulleres que posen a castell, sempre.
2: Bueno, va dir que podien treure la carta de la Torre de Nou amb folres, sense manilles, però que era molt probable que caigués i que, a dalt de tot, ja anava la canalla i que no són una colla que tinguin aquesta mentalitat. I a mi em va agradar molt aquesta decisió.
1: Perquè...
0: A veure, no sé. Bé, jo no soc especialment ni l'over ni hater de la Vella, de fet, també es va estar igual, però que també és una miqueta, et dius això, quan els altres ja t'han carregat, t'han descarregat
2: bueno, però sí.
0: Després de tu haver provocat un peu desmuntat per passar darrere seu, que jo entenc que són totes estratègies, ja, i que és part del joc,
2: estratègies,
0: eh?
2: Exacte,
0: però
2: sí, sí.
0: Que també és una miqueta, saps? Ja veus com era tota la jugada, ja és que pràcticament no tens res a fer i saps?
2: Bueno,
0: que
2: però...
0: m'han
2: quedat bé amb el discurs.
0: És un discurs una
2: sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: Em sembla fantàstic, perquè a mi els populismes m'encanten. Jo faria el mateix que ell, però que saps que és un cul, és un discurs 100% populista.
1: Totalment. Jo ja vaig dir en el seu moment que també van aprofitar allò de la Mariona per fer-se una miqueta de...
0: Saps?
1: Medellita.
0: Però molt bé.
2: Mariona vols dir la mia.
1: Ai, la Mariona no la mia, perdó. Bueno, això ja començava per Emma.
2: Això, la Vella va quedar segona, la Jove Tarragona tercera.
1: Quin color de la camisa més bonic tenen.
2: Jo, molt bé, la Jove Tarragona.
0: La Berta i l'Arlet tota l'estona tenien molta...
1: molta falera per ells.
0: De sí, encara podien remuntar i podien guanyar.
1: Ai, Angelets.
0: Perquè jo que encara poden guanyar era un... Bueno.
1: A veure, la Jove ha fet una millora bon. També i porta dos concursos últimament increïbles, sí. Perquè el de fa dos anys també van fer.
2: No, ara.
0: Les Joves. Bueno, sí,
1: però la Jove. La Jove de Tarragona,
0: sí.
1: Per
0: la Jove de Tarragona. Sí, sí. Jo dic que elles dues estaven tota l'estona, no me'n recordo si...
1: La Berta és superjoves.
0: Doncs pues ara per les Joves, sí.
2: Per les Joves...
0: Estan les dues una miqueta allà, en plan, celebrant cada entrebanc de qualsevol...
2: Les Joves, per mi, és l'Atlético de Madrid. És el Pupas. Les Joves és el Pupas. O sigui, sempre els hi passa alguna cosa que acaben no rendint. Mira que és una colla que m'agrada, que sempre tenen aquest esperit de superació, però sempre quan arriba el moment els hi costa moltíssim. I van ensopegar dos vegades. La torre que van provar, la Torre de Nou, amb folre, sense manilles, va patar de seguida. Bueno.
1: Ai, és que jo cada vegada que penso en Santa Úrsula de l'any passat em crema per dintre tot, Que Santa Úrsula aquest any tornarà a passar.
2: No passarà
1: perquè no hi ha post de bombers, però el de l'any passat va ser... Bueno, jo vaig xiular.
0: Ahir teníem el dubte amb l'Anna. Exactament quin dia és Santa Úrsula?
1: Santa Úrsula és l'últim diumenge... 25 serà. Sí, perquè sempre cau després de la trobada.
0: De la trobada.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sempre anem amb una miqueta de son.
2: I d'ahir, doncs, al final comentar també els padrins, Gràcia, que van recuperar el castell de nou, per fi. Que portàvem molt de temps darrere del castell de nou. Bueno, i les altres colles, Sant Pere i Sant Pau també van fer un intent de 3 de 9 per primera vegada a la història.
1: Clar, que això és però... el que xoc, veus? O sigui, Sant Pere i Sant Pau va fer de 8 tot i en canvi Marrecs el dissabte va fer de 9, és que a mi això em peta el cap.
2: Bueno, és això que...
1: Sí, sí.
2: No classifiques per la jornada de diumenge, però després fas bona feina assaig i surten castells.
1: Ordenat,
2: doncs això, 30a edició del concurs.
1: Alguna cosa
0: més?
1: No.
2: No sé qui va guanyar Gralles.
1: Hosti, no sé.
2: El concurs de Gralles, no sé qui va guanyar.
1: Matosés.
2: Bueno, no, Matosés segur que no. ens queden un minut i mig. Fem un repàs de l'agenda d'octubre.
0: O d'aquesta setmana.
2: D'aquesta setmana no hi ha
1: gaire cosa. Com que vol dir
0: que no hi ha gaire cosa,
1: Cristian.
2: Hi ha dos assajos i una actuació.
0: I una pedazo de diada. Però és que ja està sonant la música...
2: Bueno,
1: forta. que tenim ja a Sarrià.
2: Dimecres,
1: que surti
2: concert
1: d'Oca
2: Grasses.
0: I per la gent que no va al concert d'Oca Grasses, assaig. Divendres.
1: Assaig una altra vegada.
0: I per la gent... No, divendres, Oca
2: Grasses.
0: I per la gent que no va a Oca Grasses,
1: assaig una altra vegada.
0: I diumenge.
1: Dia de Sarrià.
0: Diadote.
1: Al matí.
0: Diadote.
1: Amb dinar, creiem?
0: Bueno, no sé, espero que la Junta ens informi en algun...
1: I si no, quedeu-vos a dinar perquè hi ha festa a la tarda.
0: Informi,
1: i dilluns
0: no.
1: És festa. Així que tothom a Sarrià, perquè pot ser una diada molt xula i farà molt de sol i s'estarà superbé.
0: Perfecte.
1: I es pot aparcar, que és gratis.
0: Fantàstic.
1: I ja està.
0: Pues ens veiem dimecres, divendres i diumenge.
1: Diumenge segur.
0: A tope.
1: Vinga,
0: a tot.
1: A tope tot.
2: I després ja de cara a trobada de colles.
0: A trobada de colles.
1: El 24.
0: El dissabte 24.
1: Que serà xulíssim, també.
2: Dos caps de setmana i trobada de colles. Doncs ho deixem aquí.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies, Adrià.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies, Lola.
1: Moltes gràcies, Cristian.
2: Moltes gràcies a l'Anna per venir. I gràcies al David. I...
1: Fins la setmana que ve.
2: La setmana que ve, dilluns és festa.
1: Ah, doncs la setmana que ve ens veurem, l'altra.
2: L'altra.
1: Fins d'aquí 15 dies.
2: Bona fira.
1: Bona fira, adéu.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per al Món.cat i confirmat per la CN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant amb la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins el Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 2:15 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart a Girona en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B-23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus a tots els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 d'aquesta tarda, i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila. Sí.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La teva finestra a la cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut, les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, que comencem.
2: Bona nit!
3: Bona... Bueno, ho dic jo i he pensat... Ah, mira, hola, bona nit!
2: No, clar, perquè no tenim sala gran. Aleshores, no. Com vaig dir la setmana passada, com la sala petita és més petita...
3: I la gent és especial...
2: Aleshores... No, sí, vaig dir... Ho sento molt, eh? Em disculpo públicament. No, però... Ho vaig... O sigui,
3: bueno,
2: ara...
3: Bueno, és igual, el passat
2: ara,
3: és el passat.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
2: Ja estem bé.
3: Com estàs, Lía?
2: Molt bé.
3: Molt
2: perquè,
3: bé, no?
2: Perquè... Bé que ens vam posar contents perquè començava la calor, no? Perquè començava l'estiu.
3: Ah, sí? Jo no em vaig posar content, per això.
2: Jo sí. Però ara estic feliç perquè comença l'hivern. I ara d'aquí poc és Nadal. I yeah. Estic molt feliç.
3: Sí, el meu...
2: Jo em tirant,
3: saps quin és l'únic problema per mi? La plogeta.
2: Ai, la no, plogeta la pluja. I amb les alarmes, eh? Que ens van arribar les alarmes aquelles de... No, sí, és que... Mira, es cancela l'alarma. Però no m'ha vist una alarma que m'espanto.
3: I a més, l'alarma quan va sonar... Ah, no, l'alarma de cancel·lació va sonar normal, però dilluns, al mig d'un examen...
2: Sí. Vale, sí. A l'examen de
3: comencen
2: castellà.
3: Comencen a sonar totes les alarmes i, a més, tots els mòbils estaven en una safata, perquè és el que es fa al batxillerat, posar els mòbils en una safata i ja està.
2: I la
3: profe, mòbil per mòbil, apagar l'alarma, apagar.
2: I després, quan ja s'havien apagat totes, comença a sonar una altra.
3: Ja, és veritat. Devia ser el meu mòbil, aquest. Que el meu mòbil sempre va amb retras, o sigui, sona, doncs 10-20 segons després a mi em sona. O no, a vegades no sona.
2: Però exacte, bueno. És com... No, no sona.
3: Ja, yeah, bueno, però està bé. O sigui, realment és millor prevenir que curar.
2: Sí, hem tingut... O sigui, hem tingut moltes alarmes de pluja...
3: Durant aquest últim...
2: Durant aquesta setmana. Última setmana. I, si us plau, no torneu a enviar una alarma per dir que es cancela l'alarma.
3: No, però a mi em sembla bé.
2: Almenys
3: això, perquè...
2: que no piti. O sigui, no, és que clar...
3: Que no piti.
2: Jo m'espanto.
3: Ja, però tu ho haguessis vist per les notícies, això?
2: Què?
3: Ho haguessis vist a les notícies de... S'ha aixecat el tema de l'alarma, tiqui-tim, tal-catam... No.
2: Sí, interromps qualsevol programa de televisió. Com fan a la ràdio quan ja... O sigui, no et passa
3: ah,
2: mai.
3: Ah, sí?
2: Els cotxes... El meu cotxe... Bueno, no és meu el cotxe, perquè jo no el pago. Però ni condueixo. Però el cotxe és com que... quan hi ha trànsit a l'AP7. Posem la P7 perquè sempre hi ha trànsit a l'AP7. O sigui, no...
3: Crec siguem que estat... realistes, amb molt... O sigui, el...
2: Crec que he estat tres cops 50%. De la meva vida a l'AP7. Segurament he estat més, però jo no sóc conscient de les carreteres en les que estic.
3: AP7, no me'n recordo
2: quina és ara. Les
3: autopistes,
2: perdó. Una autopista. Però, clar, sempre hi ha trànsit a l'AP7.
3: Yeah.
2: Però la cosa és aquesta, que és com que interrompen el programa de ràdio i però el mateix cotxe. Hi ha... no ho sé. Hi ha inundacions a no sé on... Jo què sé. Fas
3: ja,
2: això?
3: Bueno, però és millor això que no t'enteris i de cop, jo què sé. Imagina't que hi hagués gent que just el dia... Quin dia va ser que el Besòs estava a petar?
2: No ho sé.
3: Diumenge va ser.
2: No ho sé, és que per mi aquesta setmana és com... Estem a meitat de setmana, però és com la setmana més llarga de la meva vida. No t'està passant? O sigui, a quin dia estem? Quin dia
3: estem? Dimecres.
2: Dimecres. Sí, clar, no, clar.
3: Bueno, és quasi dijous, però sí.
2: No, però pues és dimecres.
3: Ja. Yeah.
2: Encara, o sigui...
3: Però és que ja és dimecres. Que... No és només dimecres.
2: Sí, però per
3: ja
2: exemple, ahir em va passar. Vaig pensar, buah, ja és dijous, demà divendres. No, demà no és divendres, demà és dimecres, Lía. No, bueno, ara, almenys, ja hem passat com el dimarts.
3: Ja. Yeah.
2: Per mi, quin
3: I
2: és
3: el dimecres.
2: No, quin és el pitjor dia de la setmana?
3: Dimarts.
2: Els dimarts. Perquè, no, clar... Podem obrir un meló abans de començar el programa?
3: No obrim masses melons.
2: No, un només.
3: Un. I petit, eh?
2: La gent odia els dilluns, però els dimarts són pitjors, perquè és com que ja portes un dia de setmana...
3: El cansament del dilluns
2: exacte.
3: I el dimarts.
2: Però, i o sigui, et queda una setmana sencera.
3: Però sent realistes, les assignatures que nosaltres tenim dimarts tampoc és massa,
2: no
3: són
2: ajuden,
3: massa favorables.
2: No ajuden tampoc, o sigui, troncals... Sí, acaba de patar el llum, però no passa res.
3: Sí, sembla que hi hagués un llampec.
2: Està anat la il·luminació. Deu ploure. Mireu fora tots, a veure si plou.
3: Comencem, no?
2: Sí, està bé. Comencem el programa.

0: Bueno, doncs, avui tenim com a...
1: Bé.
0: Bé,
1: doncs.
0: Bé, doncs.
1: Fonètica. No, que és una broma. Bueno, continua.
0: El que està dient. Avui ve l'Anna, amb àudio, com sempre, però avui ens proposa un nou tipus de llibre per aquest mes tan especial. Anem a escoltar què ens proposa.
2: Hola, hola, com esteu? Espero que superbé. I que us vagi superbé aquest mes d'octubre. Jo aprofito ja que entra aquesta època així més de tardor, bueno, els dies més curts, més foscos, del Halloween perquè ho celebri, etc., per recomanar-vos una trilogia que són llibres il·lustrats, novel·les gràfiques, però que no estan traduïdes en català o en castellà, d'acord? Us la recomanaré en anglès, però també crec que són uns llibres facilets i molt assequibles per si voleu millorar l'anglès, practicar-lo, perquè al ser també novel·la gràfica no hi ha tanta lletra, és així juvenil, amb vocabulari més... Bueno, que no és molt complicat, són molt divertits, val? El primer llibre de la trilogia es diu The Witch Boy, el noi bruixa, i l'autora és la Molly Ostertag. No sé si ho he pronunciat bé, d'acord? I de què van aquests llibres? Doncs bàsicament és una família molt gran, no? Cosins, tiets, que es dediquen a la màgia. Les dones són bruixes i des de petites van entrenant per aprendre a fer màgia. I els homes i nois són canviaformes, és a dir, ells no aprenen a fer bruixeria, ells aprenen doncs, a canviar de forma i convertir-se doncs, en un animal, cadascú el que se li presenta, no? Han d'anar un dia i un animal diu, tu seràs el meu company, no? I es converteix en aquell animal. Què passa? Que el nostre protagonista no... passen temps i no ve cap animal per canviar-se, perquè ella es converteix en un canviaformes, i ell sempre espia les noies quan fan les classes de bruixeria, perquè ell diu, jo sóc bruixa, no sóc un canviaformes, jo sóc bruixa, i tothom diu, no, perquè ets un noi, no pot ser-ho. Llavors, durant tot el primer llibre es va veient com aquest dilema de, és que no pot ser bruixa perquè ets un noi, però ell sent que és bruixa, no?, i... La dinàmica és molt xula, també fa una amiga humana, que en teoria no podrien ser amics perquè no li pot dir, no?, que és bruixot. No sé, és una història que em sembla com supermaca, superadorable, i alhora també com perfecta per aquesta època. És molt fàcil al nivell d'anglès i us pot anar superbé per practicar-lo. I ostres, és que m'has llegit fa poc els tres seguits i m'han encantat, vull dir... Xulíssims, addictius, fàcils i ràpids de llegir. I les il·lustracions del llibre ja... Xulíssimes, ja us dic, vull dir... Super recomanats. Per tant, si us animeu a donar-li un cop d'ull i llegir en anglès i així, algú de bruixes i tal, 100% recomanat. Espero que es cridi l'atenció. I si us animeu a llegir-los, doncs ja ens direu què tal. Una abraçada.
1: Ei, doncs crec que aquest llibre, o sigui, per la sinopsi, pot ensenyar molts valors. Sí. Per què m'estàs mirant així?
0: No, com t'estic mirant?
1: No, sempre igual. Lia. Sempre. O rius o mires malament. Bueno, bé.
0: Bueno, jo crec que és un llibre que em pot interessar bastant, perquè no...
1: Ha tornat a petar el llum.
0: Sí, una cosa... Vale, ens comenten per cabina tècnica que és normal.
1: Estarà tota l'estona igual.
0: Vale, que,
1: no passa
0: sí,
1: res.
0: Hi ha algun moment que fem... Ui, és per això, vale?
1: Sí.
0: Això que deia. Jo crec que és un llibre que em pot interessar. L'únic problema és que en anglès, bueno, està complicat la cosa. Però al ser novel·la gràfica a mi m'interessa... O sigui, jo
1: però llegit... igualment així aprens també. O sigui, ja. Aprens dues coses. Aprens valors i aprens anglès.
0: Sí, bueno... Això que deia, a mi
1: les
0: em pot interessar...
1: Les dues coses que falta
0: ja.
1: Que aprengui la gent de la nostra generació. Perdó, Conrad, continua.
0: A mi crec que em pot interessar bastant per això que és novel·la gràfica, perquè, o sigui, jo de novel·les gràfiques només he llegit Sent realista Heartstopper, però em va encantar la seva manera d'explicar-ho, no? Perquè era com... No sé, era més fàcil de llegir. Suposo que el ser en anglès i també tindre imatges potser segurament t'acaba sent també més fàcil.
1: Jo no n'he llegit cap, de novel·la gràfica.
0: No?
1: Ara que penso, no. No n'he llegit cap. O sigui, jo llegeixo novel·les. Novel·les. No sé si són novel·les. Llibres. Jo llegeixo llibres.
0: Novel·les. O sigui, pel que sé, tu llegeixes novel·les?
1: Sí.
0: Però suposo que també has llegit altres coses.
1: Esclar.
0: Bueno, seguim amb la següent secció. Moltíssimes gràcies, Anna. I seguirem amb sèries i pel·lícules.

0: Doncs avui us vinc a parlar d'una sèrie que es diu Esa Noche, o en anglès The Night Of, ¿vale? que és una pel·lícula que es pot veure a HBO Max i a Movistar Plus. Aquesta sèrie jo la vaig veure a l'estiu. Sí, a l'estiu. Sí, és que estava pensant, va ser l'estiu? Sí. És que em sembla com que fa molt de l'estiu.
1: Fa molt, en veritat. Estem a octubre, ja.
0: Fa un mes ben bé, ja. Sí, o sigui, un mes que hem començat l'escola, eh? És que només queden 8 mesos, això és molt poc, eh?
1: És molt poc.
0: És molt
1: 8
0: poc.
1: 8 mesos i un curs. A mi em sembla molt poc per disfrutar del temps que hauria de disfrutar amb els amics que hem fet.
0: Ja, oi?
1: Em sembla molt poc. Penso en això cada dia, però, bueno.
0: Ja.
1: Bé, és igual. Continuem.
0: Doncs segueixo. Els creadors d'aquesta sèrie són... Ajuda, sisplau. Steven...
1: Zaylan
0: i Richard Price, correcte?
1: Correcte.
0: Correcte. I el repartiment principal és Riz Ahmed fent de Nastir, el John Turturro fent de John Stone i el Billy Camp fent de Dennis. Bueno, en resum, aquesta sèrie és d'un estudiant que agafa el taxi per anar a veure, doncs, agafa el taxi del seu pare per poder anar de festa, vale? O sigui, una cosa bastant poc adequada, però bueno. A la nit coneix una noia i després d'una nit de festa i coses un pèl il·legals... es desperta i ahir la troba assassinada amb gavinetades.
1: Per això, nens, no s'ha de prendre drogues.
0: Mm-hmm.
1: Continua, Conrad.
0: Tot i que ell no recorda res, es converteix en el primer sospitós del crim. No? És el més normal. Et trobes una persona a la teva habitació morta. Qui deu haver sigut? Doncs segurament tu.
1: El teu gat. O sigui, sí. Crec que no hi ha cap altra opció.
0: Sí, bueno, en aquesta sèrie, com ja us he dit, és una sèrie que jo la vaig veure i em va semblar molt xula. És només de 8 capítols, que és així minissèrie. I el gènere és drama judicial i thriller, ¿vale? I, bueno, com he dit, minissèrie també se li podria concretar, se li podria dir un gènere format, com li vulguis dir. Bueno, és molt ideal per si vols fer una marató d'aquestes de els pares no estan a casa, anem a fer algo que no sigui estudiar. Vale? Jo no ho vaig fer, pares,
1: Conrad.
0: Vale? Us estimo
1: Conrad.
0: Moltíssim. Però no ho vaig fer. I...
1: A llum. Estarà tota l'estona igual, no passa res.
0: I això és increïble per poder fer una marató perquè són 8 capítols. O sigui, 8 capítols...
1: Doncs perfecte. A quants
0: en un cap de
1: minuts?
0: Setmana?
1: Una hora.
0: Ara no me'n recordo. Ara mateix no me'n recordo.
1: Una hora. Posem que és una hora cada capítol.
0: Sí.
1: Així, o sigui, si ens passem, doncs mira.
0: Sí.
1: Menys estona aquesta res.
0: I si us agraden els drames policials o judicials, crec que és una sèrie molt, molt adequada. Tu l'has vist?
1: No. No, la vull veure, m'agrada.
0: Te la recomano molt.
1: Doncs ja la veuré. Com i... la pel·lícula aquella que vas dir de Don't Say Goodbye, me la vaig mirar.
0: I et va encantar?
1: Em va encantar.
0: És que normal, és que és un musical. Com un musical no et pot agradar. Bueno, hi ha gent que no li agraden, s'han de respectar les opinions.
1: Sí, no diem noms.
0: I ja està.
1: Després li enviarem el fragment a aquesta persona. Disculpa, hem dit això a la ràdio, va per tu.
0: Bueno... Tu què portes, Liam?
1: Bé, doncs jo us porto una pel·lícula que encara no hem vist, el Conrad i jo. Tu no l'has vist, no?
0: No, jo no l'he vist, però la vull veure.
1: Però que tenim moltes ganes de veure. Jo tinc moltes ganes de veure-la.
0: Jo també.
1: I aquesta pel·lícula és La Bola Negra.
2: Bola Negra.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. Porque nunca me dijiste que tu padre estaba vivo.
4: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh? Guardo el
5: deseo. Nunca nos explicó nada. En un
6: cama feo. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
8: No.
9: ¿Quién
3: Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
7: Sí, eso es La Pola Negra. There are only four pages that exist from this play.
8: Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
7: I think the most important questions for you to ask are, ¿quién fue tu abuelo? ¿Por qué escondió por todo su vida?
10: ¿Tú de qué bando eres?
11: Vamos, méteme, no te muevas.
12: Métemelo.
11: Vete quieto, vamos. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Vamos, dispara.
8: Igual lo que sea. Yo solo quiero vivir.
13: Te juro que llevo toda la vida intentándolo, pero es que no te entiendo.
8: Prométeme que harás lo que te he dicho.
14: ¿Por qué sería importante?
8: Porque se lo prometí.
1: Doncs això que acabeu d'escoltar és el tràiler de la pel·lícula.
0: I té una música molt xula, eh?
1: Té una música molt xula, i doncs...
0: Bueno, el tràiler, no hem vist la pel·lícula,
1: exacte,
0: que no podem saber.
1: No, però
0: saber,
1: sí, és part de la banda sonora, que la cançó que sonava de fons, o sigui que...
0: Segur doncs, que sí.
1: La Pola Negra és, o si voleu dir-ho en castellà, La Pola Negra, no crec que canviï
0: bueno,
1: gaire.
0: Una mica de...
1: Sí, és una pel·lícula dramàtica, és un drama... dirigit per Javier Amorosi i Javier Calvo, segur que els coneixeu, els Javis. És que els diuen així, no, que és el seu nom de com de directors, són els Javis.
0: Ah, vale. Vale. Doncs aquí ho havies dit de broma.
1: No, són els Javis. I està inspirada en l'obra inacabada de Federico García Lorca.
0: Un molt bon compositor, escriptor, que em li vulguis
1: guionista.
0: Dir. Guionista. També.
1: L'argument parteix d'aquesta obra inacabada, de la qual l'escriptor doncs va redactar gairebé 4 pàgines, o sigui, és que gens, res, gairebé res. Aleshores, 4 pàgines, i els Javis han fet el que han pogut.
0: Han fet
1: la seva història a partir d'això, no? I doncs, digues.
0: Bueno, això, ho sento fer una petita aportació, però, o sigui, ho sento reprendre aquest tema, però tu te'n recordes de quan vaig parlar de Turandot l'any passat?
1: Sí.
0: Vale, doncs Turandot tampoc va estar acabada i cada producció l'acaba com ell vol. I això és molt guai.
1: Ah, doncs està bé. Doncs la va redactar gairebé 4 pàgines perquè no la va acabar, va ser assassinat el 1936. Doncs el títol al·ludeix a la pràctica de rebutjar doncs, la sol·licitud d'ingrés d'un jove homosexual, perquè va d'això, en un club social... mitjançant una bola de color negre, per això es diu La Bola Negra, no? Aquesta pel·lícula ha tingut un moltíssim rebombori a les xarxes, no només a les xarxes, al nostre institut,
0: moltíssim.
1: A tots llocs, i està recomanada per moltíssima gent. A mi me l'han recomanat molt. He vist vídeos de gent que sortia plorant de la pel·lícula i dic, com pot... O sigui...
0: Has de poder empatitzar molt perquè tanta gent pugui sortir plorant, eh?
1: Exacte.
0: Bueno, és que és un drama, també.
1: Jo la vull... la vull veure precisament per això, perquè...
0: Per evidentment, plorar?
1: No crec... O sigui, no crec que surti plorant. Jo us ho diré, quan la vagi a veure. Però
0: us ho direm.
1: Tinc expectatives molt altes d'aquesta pel·lícula. Espero que les compleixi. Encara que potser sí que m'he creat en el meu cap un... O sigui...
0: Algo impossible o algo...
1: Alguna cosa massa exagerada, però ja veurem. I doncs, ara la podeu veure al cine, però després estarà a Netflix i a Movistar Plus.
0: Sí, de cinemes ho estan fent molt...
1: A tots els cinemes.
0: A ben bé tot.
1: I estan totes les entrades, o sigui, està tots llocs a petar.
0: Ja.
1: Perquè, o sigui, es veu que és boníssima. Hi ha gent que l'ha anat a veure ja més de 2 cops.
0: Més d'un cop, sí.
1: A Lugo Mornilla. Que sí, que el vam entrevistar la setmana passada. Sí, la setmana passada. Sí? Doncs
0: sí, sí.
1: Això. L'ha anat a veure ja 2 cops o 3, no ho sé. Però ha estat molt recomanada per un munt de gent i jo la volia veure ja.
0: Ja.
1: I tu també, no?
0: Sí, sí. Bueno, és que a mi m'agradaria anar-la a veure abans que s'estrenés a les plataformes, perquè jo crec que és com increïble poder-la veure en una pantalla gran, perquè a més ho fan com en un tipus de pantalla que és com de 35 mil·límetres o alguna cosa així, que no sé què vol dir, però ho diuen com si fos la cosa més xula del món.
1: Exacte.
0: I és com, no sé què és, però vull anar a veure.
1: I podem empatitzar amb l'altra gent de la sala. Ui, no, a mi...
0: És que les sales de cinema són increïbles.
1: O sigui,
0: ja està.
1: Va gent gran i empatitza tant gent gran com és que gent jove. I és increïble que puguis com ajuntar com tantes generacions en una pel·lícula perquè per a transmetre, jo la vull veure molt, tinc expectatives molt altes, jo crec que massa altes, però ja veurem. I ja us ho direm quan la veiem.
0: Sí. I
1: passem
0: i
1: al debat.
0: Mateix. Sí, seguirem.

0: Doncs avui, com ja us vam dir fa tres setmanes... Ui, quant de temps! Fa tres setmanes.
1: Doncs, us vam dir un dia.
0: Fa molt i molt de temps, en una ciutat molt llunyana.
1: Ai, com era jo? En un lugar de la Mancha.
0: No, doncs això, fa unes quantes setmanes, crec que tres, si no m'equivoco, vam deixar un debat una mica a mitges perquè el temps se'ns acabava. I avui, doncs, fem la reobertura d'aquest debat. Quin era aquest debat? La necessitat, o no, de convidar famosos o influencers a esdeveniments culturals i de marques. Vale? O sigui, hem fet també tres apartats per poder-ho separar d'alguna manera. I, bueno, tu com estàs, Lia? Com estàs situada, eh?
1: Jo crec que sóc la persona en la màxima contra dels influencers, però, o sigui, en la vida. Tu pots crear contingut entretingut, sí. Hi ha influencers que creen contingut entretingut de qualitat. I aquests, sí. Però jo estic super en contra de que els convidin a events quan... Què has fet en la teva vida de profit? O sigui, no saps què és un currículum. Ho sento. A veure, no.
0: Bueno,
1: sí. Hi ha alguns que no han tirat currículum mai. I després hi ha l'altre tema, que vaig veure l'altre dia, que ara alguns influencers estan fent sèries i és com, tu t'han fet caminar per l'espai?
0: Ja,
1: no, tu t'han fet caminar per l'espai?
0: T'han fet caminar per l'espai i no fan una rentadora.
1: No, si no tens formació artística, o sigui, és igual, ja m'estic escalfant. Continua.
0: Vale, sobre el que tu m'has dit de que no han fet currículum, no estic d'acord. Perquè clar,
1: depèn de quin.
0: Sí, clar, depèn de qui, però el currículum d'un creador de contingut, jo no et puc fer... He fet tal vídeo, i entregar-t'ho en un full. Perquè és impossible.
1: Ja, precisament per això, però jo he dit el currículum així, com de posar...
0: D'opció, d'exemple.
1: D'exemple, de que sembla que no haguin fet res, que segurament sé que n'han fet, eh? Però que així, com es mostra... I tu, Conrad, com et posiciones en aquest debat?
0: Jo em posiciono... en contra, però no el 100%. No? Jo estic d'acord que si algú ha arribat a fer tant perquè el convidin, a mi em sembla bé que el convidin, però no em sembla just tampoc que gasti entrades que la gent hi voldria anar perquè ells hi vagin. O sigui, la meva idea és aquesta.
1: Has dit que ho havies separat en alguns blocs, no?
0: Ho he separat en alguns blocs.
1: D'acord,
0: si vols,
1: doncs
0: fem el primer bloc?
1: Fem el primer bloc.
0: Vale, va sobre la... O sigui, la pregunta principal és... Es convida la gent pel valor que aporta o més pels seguidors de les xarxes?
1: Explica't, Conrad.
0: Vale, m'explico. O sigui, jo, per exemple, jo pel que estic a favor és pel que aporta ell com a persona, no? Doncs jo faig això perquè... O sigui, jo estic aquí perquè he fet això i m'ho mereixo.
1: I què aporten?
0: I un segon. I l'altra banda és... perquè els seguidors ho vegin, ai, quina enveja que em fa, jo també hi vull anar, compro entrades per l'any que ve.
1: És per això. Jo crec que és per això. Perquè... Perdó. És que, clar, no és que... O sigui, jo m'enfado, però no perquè jo vulgui anar a aquests events, perquè al final, o sigui, perquè d'anar hi ha un event de CeraVe, m'entens? Que és una marca de cremes que dius... No em fa gens de... El que diem, gens de FOMO. És que jo ho dic... no em fa gens de com enveja estar allà, ni tinc ganes tampoc d'anar a un event d'aquests. El que em fa ràbia és que hi vagin aquests.
0: A mi, o sigui, en un o dos em faria com gràcia anar-hi. No per com és i tal, però...
1: O sigui, clar, abans... O sigui, ara els influencers... O sigui, influencer pot ser qualsevol persona, em refereixo. Si tu fas un contingut que li comença a agradar a la gent, tu fas el teu contingut, li comença a agradar a la gent, i aleshores la gent et comença a seguir. Això, o sigui... És que, clar, dius que es convida la gent pel valor que aporta. Quin valor aporten els influencers? Què aporten? Diners. Aporten diners. Aporten estabilitat econòmica als organitzadors. Per què? Perquè al final la gent és com... Ala, mira, que guai. No, que guai no. O sigui, per què? Perquè una persona que tu no coneguis de res ho faci, ho has de fer tu. És que no ho entenc. Mai ho he entès, de veritat. O sigui, si jo veig un influencer portant uns pantalons... O sigui, a veure... Recomanen molts pantalons que a mi no m'agraden. O sigui,
0: no te'ls compraràs.
1: No me'ls compraré.
0: Ja, però... Vale, Lia.
1: Digues.
0: És que tu... Bueno.
1: Jo què?
0: Vale, quins pantalons portes ara mateix?
1: Porto uns pantalons de xandall de bastant cars, de fet.
0: De l'Urban Outfitters.
1: De l'Urban Outfitters.
0: Correcte. Però no vas veure això?
1: Una amiga meva els tenia.
0: Ah, bueno.
1: Ah, Conrad, ara què?
0: Vale, però...
1: Una amiga meva els tenia, que balla, i aleshores a mi...
0: Tu normalment aniries a l'Urban Outfit a comprar-te uns pantalons així, sabent que, jo què sé, és que el Bershka, el H&M, el no sé què...
1: Sí, però...
0: N'hi ha, i...
1: Clar, però jo m'he informat sobre els materials i aleshores...
0: Has fet un treball de recerca.
1: Sí, o sigui, jo, clar, perquè són cars, aleshores jo he hagut d'informar-me sobre què és millor, agafar l'opció econòmica o agafar aquesta opció. I m'agrada més, o sigui, pel que vaig veure, vaig dir, prefereixo això. I... Però jo no li vaig veure cap influencer. Jo no he vist mai cap influencer portar uns pantalons com els que jo porto ara. O sigui, busca
0: ja, però...
1: un. Busca'n un. Cap. Cap,
0: bueno,
1: ni
0: recomanar-los. No sé, perquè tampoc sé que et surt el teu algoritme, però... O sigui, bueno,
1: exacte.
0: No, mentida, sí que ho sé.
1: Sí, em surten frases motivadores. No, és veritat. I
0: ja,
1: música.
0: Ja.
1: Em surten frases motivadores i música. Què dius?
0: Ja, bueno. Llavors, tu creus que no porten res a part de diners?
1: A mi m'aporten ràbia. A mi el que m'aporten és que em molesten i ja està. O sigui, em fan molta nosa els influencers. Que em dius, tu segueix a un? Sí. Però, o sigui... Però és igual.
0: Ja, bueno,
1: i després,
0: però...
1: una cosa, podem parlar d'això que fan a l'event aquest d'influencers, que és la velada, saps què és la velada?
0: Sí.
1: O sigui, tothom segueix la velada, que és...
0: A mi m'estressa això.
1: Preparen uns influencers que no tenen ni idea de fer esport,
0: no,
1: per què? Perquè són influencers.
0: Sí,
1: no tenen ni idea
0: sí.
1: de boxa, i els fan pagar-se. Els fan pagar-se.
0: Ja.
1: Els fan pagar-se. O sigui... Per què? I li vaig preguntar a una amiga meva que el seguia, però que ho fan per polèmiques, per res, no, ho fan perquè trien dos així.
0: És que segurament fan un sorteig i diuen aquest i aquest.
1: No, a més...
0: Ens agraden sí, no.
1: Ho veus? I hi ha una de gent, o sigui, un estadi ple.
0: Ja.
1: I a part de la gent veient-ho per la tele.
0: Ja.
1: Això és consumisme, però...
0: Fins on hem arribat.
1: O sigui, exacte, fins on hem arribat, que perquè, o sigui, que hem d'omplir estadis per veure, per no, en comptes de per veure una banda simbòlica o un grup o un partit de futbol d'un equip que, jo, clar, jo és que els esports no m'agraden, però,
0: yeah.
1: O sigui, on hem arribat? En quin punt hem arribat de que has d'omplir un estadi per veure dos persones que creen contingut a xarxes que, o sigui, que els paguen per fer i editar vídeos? A nosaltres no. Instagram no ens paga, eh?
0: No ens paga perquè tampoc tenim massa cosa.
1: Tenim 50 seguidors, ja està.
0: No, mentida, en tenim més
1: 60.
0: Ara. No, ara en tenim ja 70 i pico.
1: És igual. La cosa és aquesta de... O sigui... Com has d'omplir un estadi per veure dues persones que fan, que fan contingut a xarxes pagar-se? O sigui...
0: però tampoc li pots treure, per dir-ho així, importància a que et paguen per fer contingut. O sigui, la gent que treballa cobra per
1: exacte,
0: el que fa.
1: No,
0: clar, o sigui...
1: jo, a veure, és que jo soc la primera... Vale. Jo vull ser actriu.
0: Jo...
1: O sigui, a mi em paga...
0: No, però
1: o sigui,
0: és que el món
1: artístic
0: en si... Els actors
1: ens paguen per fer cultura. Però és que no és el mateix... O sigui, jo m'he format.
0: Bueno.
1: I, bueno, això...
0: Vols que passem a la següent pregunta?
1: Sisplau.
0: El següent bloc, el següent, com li vulguis dir. Es perd la profunditat i la crítica especialitzada en favor de les històries de 15 segons? Ho entens o no? Vale. El que em refereixo és aquesta necessitat de... que si no t'agafa el vídeo al moment de... aquesta persona s'ha liat amb tal... No et quedes? Vale? O sigui, que hagin de fer aquesta veu de... ai, no sé què, per cridar-te l'atenció. O sigui, hi ha algun moment que dius... vale, o sigui, un vídeo cada tant, doncs vale. Però després, o sigui, que et surti cada vídeo així, és com... ai, nye. Avui estic molt, dient molt nye. O sigui, vale, jo quan dic nye és com... bueno, no sé, no cal. Vale? Llavors, tu creus que això és normal, la necessitat aquesta?
1: No.
0: No, jo
1: sí, sigui, jo tinc xarxes socials, sí, però jo crec que si no existissin les xarxes socials el món seria un lloc millor. Però és un altre tema, perquè, bueno, igualment, depèn, o sigui, tot depèn de l'algoritme que tinguis. Jo, per exemple, el meu algoritme és tot música. Música, escolta, no els vídeos de...
0: Espera't un moment.
1: Sí, espera't un moment, escolta aquesta cançó, no sé què. He descobert els L4, que els vam entrevistar l'any passat, crec. La temporada passada els vaig descobrir així i ara escolto la seva música religiosa, més no, però escolto la seva música i m'agrada molt, i la majoria de musicals que
0: descobert,
1: que els he descobert per xarxes socials, per això sí. O sigui, però el que jo no entenc és per què has de tenir xarxes socials per seguir a jo què sé, o sigui, és que tot depèn dels influencers.
0: Per seguir a Netflix.
1: Exacte.
0: És com,
1: mira Netflix. Bueno, a veure, bé, a veure, potser sí que és veritat que si segueixes a plataformes així de streaming, entre cometes, em refereixo a Netflix, Disney Plus, perquè et surten les novetats de...
0: És que tot això és depèn sí. de com ho facis servir.
1: Conclusió? Jo crec que els influencers és tot postureig.
0: Vale. Conclusió. És millor buscar creadors fins al... O sigui, és... Disculpeu-me. És millor buscar creadors, o sigui, per dir-ho així, com que no ho fan normal, normal em refereixo amb aquest to de veu com falsejat, que siguin ells mateixos, és millor això que res o què? Què en pensem d'això? Perquè pensa que ara la gent, jo crec que també, bueno, no ho sé, és que ja no sé ni què pensar jo ara. La gent, depèn del dia, està molt enganxada, molt...
1: Jo el que opino és que als influencers els hi ha pujat molt la fama, i això...
0: Però
1: és
0: ja com... està venint una recaiguda, per
1: sí,
0: dir-ho així.
1: Sí, és com, em vull fer una foto amb tu. No, m'has de pagar. Perdó? Perdó,
0: qui ho diu, això?
1: No, hi ha influencers que són així. Perdó, qui ets? No. Per començar, jo no demanaria una foto amb cap influencer. Però, o sigui, hi ha gent que ho fa, perquè hi ha gent que... És igual. Que no té criteri. I és com...
0: En quin moment?
1: M'estàs fent de pagar 25 euros, 50 euros... És que ja, hi ha gent que es passa, fa 50, eh?
0: Ja.
1: 50 euros per una foto amb tu? Perdó?
0: Jo
1: entenc dels drets d'imatge. No, és que sóc una imatge pública. Sí, ets una imatge pública.
0: Però tampoc ho penjaré... Vulguis.
1: Qui ets? John Lennon. O sigui, qui et creus? Freddie Mercury, Michael Jackson, has reviscut. O sigui, per què m'has de fer pagar? No, Lía. És igual. Jo des del principi ja no els demanaria una foto a un influencer, però en cas de que ho fes, no m'agradaria que em cobressin. O sigui, sí que hi ha alguns que és com que fan contingut de qualitat i que a més són bona gent i fan, sí, no sé què, encanta, doncs...
0: Sí. I però doncs... Lo que, o sigui, el que t'estic demanant és, com a molt, 10 segons, 30, que... O sigui, 30 segons del teu temps,
1: o sigui, perquè sí,
0: me'l prestis, perquè me'l deixis un moment, és una foto, no t'estic demanant que em cantis
1: exacte.
0: Una cançó.
1: Perdó per interrompre el teu vídeo o, un,
0: no,
1: o 10 segons... No, perdó per interrompre 10 segons de les teves 24 hores d'ús de telèfon. Ja. Disculpa'm. O sigui, és igual, és que m'estic enfadant.
0: Bueno, és igual. Conclusió, s'ha de regular tot aquest tema
1: i hem de tenir criteri propi, perquè és que al final també és cosa nostra, dels usuaris, que els, o sigui, nosaltres som qui els paguem, o sigui, nosaltres som qui els paguem, no amb els nostres impostos, que pot ser que sí, no amb els nostres impostos,
0: amb els nostres
1: nostres likes. És igual, al final cadascú que tingui l'algoritme que vol i tot això, però yeah. Però igualment, jo estic en contra que els influencers siguin convidats o tractats com a famosos, quan sí, et coneix gent, però no ets una persona famosa. Abans els famosos, per exemple el verificat només el tenien gent famosa, cantants, actors, ja està. Bueno, cantants, actors, directors, polítics.
0: No, però això es fa a partir de, crec que el milió o alguna cosa així.
1: Sí, però igualment, o sigui, si no ets com rellevant, perquè... Si no ets rellevant...
0: No estic d'acord amb això, però...
1: No et verifiquis. És igual. Per això és un debat, no? Per això és un debat. Per què no estàs d'acord?
0: No estic d'acord perquè, o sigui, si tu t'has guanyat la verificació, jo estic d'acord amb que la tinguis.
1: Però com te l'has guanyat? Què has fet per la societat per guanyar-te la verificació?
0: Vale, crear contingut. Què fan els cantants crear música? Què fan els actors?
1: Sí, però és diferent.
0: Crear sèries, cinema, teatre... Que no estic en contra de que la gent que fa art tingui la verificació i no estic menyspreant?
1: Sí.
0: Es diu això? Així? Doncs no estic menyspreant tot el que fan. Però em sembla just que uns ho puguin tenir per fer un tipus de contingut i els altres que fan un altre tipus no ho puguin tenir.
1: Yeah.
0: Però això són idees, són...
1: Opinions.
0: Opinions, això, no dir pensaments. Són opinions i bueno, així acabem el debat d'avui.
1: Sí.
0: I seguim amb teatre.

0: Doncs avui us venim a parlar d'una obra que comença el dia 9 d'aquest mes, que cau en divendres, és aquest divendres, sí, avui és 7, 8, sí, correcte, cau en aquest divendres, és que jo ja no sé ni en quin dia visc, ho sento. I es diu Temps, vale? I està interpretat per Quim Masferrer, el podeu conèixer per El Foraster, Bona Gent, qualsevol d'aquestes, i es fa al Teatre Borràs, vale? El Teatre Borràs, i ja n'heu sentit parlar, segurament per nosaltres o per alguna altra cosa, és el que està a plaça Urquinaona. És un monòleg d'humor i també té aquest punt d'improvisació, perquè, bueno, ara la Lia us llegiré la sinopsis i ho entendreu.
1: Sí, bé, no és una sinopsi perquè no és una història que s'expliqui, però és com funciona això, doncs...
0: funciona l'obra.
1: Exacte, és, bueno, bé...
0: L'espectacle.
1: És un espectacle on no hi ha un guió fix preestablert. A veure, sí que és veritat que té algunes pautes. S'ha de seguir unes pautes, almenys al principi. Després ja pots pujar-te per on vulguis, però... I el públic és el protagonista, no? El Quim Masferrer, doncs, baixa per la sala, interactua amb els assistents i amb el públic, i, doncs, crea històries d'humor, de...
0: Bueno, de qualsevol emoció.
1: Exacte. Empatia, humanitat, i en directe tot a partir de, doncs, les seves vides. Com et dius? I no ho sé, de què treballes? Ah, sí, no sé què, hi va fer comentaris d'humor.
0: Sí.
1: Si ets sensible a l'humor o a les bromes, si us plau, no hi vagis, perquè no volem problemes.
0: El que, vale, jo vaig anar al Bona Gent que vam fer a Mont-roig del Camp i va ser molt xulo, o sigui, ja com el passadís principal i allà és on hi va, vale? Llavors, si no, doncs te'n vas a qualsevol altre lloc. O sigui, compra't l'entrada a l'amfiteatre, vale? Llavors això, va allà i diu, i què, com et dius, d'on vens? I llavors, a partir d'allò, doncs, comença a fer com uns nusos, per dir-ho així, amb les diferents vides, per dir-ho així, que explica el públic a l'obra, a l'espectacle, com li vulgueu dir. I realment és molt graciós, perquè de cop, jo què sé, o sigui, algú diu que viu a no sé on, l'altre diu que viu a no sé quantos, es coneixen entre ells, no sé qui té un pic amb no sé qui, no sé, és increïble, realment.
1: Sí, no, clar, però hi ha gent que és sensible.
0: Sí,
1: a les
0: sí.
1: Cadaques, si us plau, si sou sensibles no hi aneu, perquè és que al final la gent ofesa, cansa.
0: Ja, però, o sigui, jo crec que...
1: Jo estic ofesa en moltes coses, però...
0: Jo crec que hi pots anar, però... O sigui, no et posis
1: però,
0: al costat d'un passadís.
1: O igualment, si vas, has de saber que pot ser...
0: Que t'entrevistin.
1: Que t'entrevistin o que facin alguna broma, que no t'has de... Que és tot humor, que no t'has
0: de... Si és humor, bueno, i ell, al final, bueno, almenys a Bona Gent, acaba demanant disculpes per si algú s'havia sentit ofès, perquè és normal que algú, doncs, per alguna cosa no s'ha sentit del tot bé. Perquè som humans, ens equivoquem i ja està.
1: I tots podem tenir les nostres opinions,
0: el nostre criteri. És increïble, us ho recomanem moltíssim.
1: Sí, jo he vist algun vídeo.
0: I sí. Bueno, això us ho recomanem moltíssim. Si hi aneu, ens podeu dir quines experiències heu tingut vosaltres a l'obra, a l'espectacle que hi heu anat, perquè a l'anar-hi cada dia diferents persones... tens diferent, un espectacle molt diferent.
1: Exacte, no és com, sí. No és com si vas a veure Hairspray a Barcelona, no el fan encara, però exacte, no és com si vas a veure un musical o una obra de teatre de text, que és tota l'estona igual, no.
0: Esclar. I això, si hi aneu, ens ho podeu dir i ja ho comentarem per aquí a la ràdio, a veure quines experiències ha tingut cadascú. I anem ja cap al final del programa, cap a l'apartat de música.

0: I doncs per encarar el tram final del programa d'avui, perquè... Sí.
1: Estem arribant al final del programa, doncs, correcte.
0: Hem de fer una, doncs, una parada obligatòria en una de les bandes preferides de molta gent, no la meva.
1: Però que està molt, que ara molt present ara mateix.
0: Ara mateix està superpresent.
1: Just ara mateix, en aquest mateix minut,
0: de fet,
1: està superpresent.
0: Sí. I
1: estem parlant...
0: Toques grasses.
1: Bueno, ara el que estarem escoltant... És que la tia...
0: Perdó.
1: La Lia s'ha posat com vergonyosa ara. El que estem escoltant és La gent que estimo, però en versió instrumental. La cançó que, segons jo, és una de les que va donar com el

0: Previsions de pluja per les alertes. Avui ahir va haver-hi un concert i avui també n'hi està venint un on jo realment hi soc. O sigui, realment estic allà, o sigui, que és per això que estem dient de què està passant just ara mateix, que està fent com molt rebombori ara mateix.
1: Ah, no, explica, està pregravat. O sigui, ho sentim bueno, molt, no sé si es pot dir, però per això el Conrad ha dit que ara mateix està allà, no, ara mateix present, està aquí amb mi, el Conrad, estic tocant-li la mà. Però...
0: Sí. Bueno, i demà n'hi haurà un altre, que és el que s'ha traspassat de dilluns. Per qui no ho sàpiga i teníeu entrades per dilluns, teniu al mateix lloc, i si no també es pot tornar a l'entrada, vale? Sí. Però feu-ho ja.
1: Hi ha un munt de rebenta ara.
0: Sí, rebenda, o sigui, fins i tot diumenge s'estava fent rebenda per dilluns.
1: Sí, és com...
0: És igual. I, bueno, heu de recordar també que... tot el que hem dit ara, no? De que els que teníeu el dilluns teniu la mateixa entrada per demà. Demà, correcte. És un grup, poques gràcies, que no acostuma a fallar mai. Tenen una trajectòria molt xula des dels seus inicis, quan voltaven per festes majors de pobles petits, i han arribat fins a omplir 5 estadis Lluís Companys.
1: Increïble tot el... O sigui,
0: que han aconseguit és increïble.
1: Tot el que han aconseguit, sí. A però mi que... personalment escolto 4 cançons contades, però admiro molt tot el que han fet.
0: Tot el treball.
1: Tota la feina que han fet. I sí que sap greu que separin, però jo confio en que segurament és tot màrqueting.
0: Jo no ho crec.
1: Jo crec que sí, que en un temps, segurament tornarà o cas gràcies. I ja està.
0: Bueno, l'any passat hi havia... O sigui, hi ha un... L'últim àlbum que van fer es deia Coda, i l'últim concert que feien a la gira era el Cabró Rock, i es van també esgotar les entrades en poquíssim, perquè tothom es pensava que era l'últim concert. Uns mesos després van aclarir que no, que l'últim concert era aquesta setmana, o sigui, els últims concerts, i van començar-ne a afegir al veure que el primer dia, en 21 minuts, s'havien acabat totes les entrades de 2 estadis Lluís Companys.
1: I ara la gent les està venent.
0: Ah, sí. Volia dir ahà i m'ha sortit així. I, bueno, o sigui, si no és una cançó, t'ha d'agradar una altra. O sigui, tenen molta varietat perquè pugui haver-hi alguna cosa que t'agradi. I, o sigui, com la gent que estimo, Elefants... Són cançons que...
1: Elefants m'agrada.
0: Sí, o sigui, aquestes cançons, Soarem ocells, són cançons que, alguna d'aquestes, si no et saps la melodia, que segons jo és el més fàcil d'aprendre, segons la lia la lletra, si no et saps alguna cosa d'això, és com que és molt estrany. O sigui, jo sempre, tota la gent que he conegut s'ha sapigut almenys un tros, la tornada, o alguna part de la melodia.
1: Sí,
0: perquè és com impossible, segur que l'has escoltat
1: perquè
0: en algun lloc.
1: És que s'escolta per tots llocs, algun lloc l'has hagut d'escoltar i tot això.
0: Sí, sí.
1: I a més el Cas Gràcies ha fet com també molta cosa, però no només aquí. O sigui, també hi ha gent de fora que...
0: Hi ha gent que...
1: he vist algun... M'ha sortit algun vídeo de gent de fora de Madrid, potser Madrid.
0: Madrid.
1: De Madrid, que potser sí que han dit... Ah, aquesta cançó està molt xula i és del Cas Gràcies, és en català.
0: És com, a tot pot agradar una cançó en qualsevol idioma, però no entens res. Exemple, el K-pop i jo. No entenc res del coreà, però
1: t'agrada. Exacte, pot agradar el ritme, perquè la música, com van dir l'anàlisi musical,
0: és
1: la
0: un
1: música
0: idioma
1: és un idioma universal i encara que la lletra sigui en un idioma que no entens de res,
0: la melodia
1: et transmet diferent.
0: Sí, anem a escoltar aquesta cançó, La gent que estimo.

0: I doncs fins aquí ha arribat el programa de Joves en Antena d'aquesta setmana. Se'ns ha passat molt ràpid, no?
1: Sí, aquesta horeta.
0: Sí. Moltes gràcies a tots els que heu estat a l'altra banda, compartint aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: Una abraçada gegant per l'Anna per enviar-nos la seva recomanació i, com no, també moltíssimes gràcies a la nostra tècnica d'avui, que ha sigut l'Eli, que el que fa és tenir tot el control del que s'escolta, que és tot en el món de la ràdio. I per als que aneu al concert, a qualsevol concert, i estigueu ara, i hagueu anat o hi aneu durant els pròxims
0: dies...
1: No crec
0: que ja estiguin ara.
1: Bueno.
0: Escoltant Joves en Antena, escoltant el programa.
1: I hagueu anat avui, esperem que ho hagueu gaudit o ho gaudiu moltíssim, i nosaltres tornem dimecres que ve a les 9 de la nit.
0: Us deixem amb la cançó aquesta per acabar aquest dimecres amb la millor energia i que tingueu molt bona setmana.
1: Fins la setmana que ve i bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa Coll de Dama Negra d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les 4 nits que ha dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expedient de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Extingeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El rei del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.cat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Tardamolins, són les 8 i 8 minuts d'aquest divendres 9 d'octubre i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però amb molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Bona tarda, bona nit o el que sigui que toqui. Avui, per fi, torna el futbol de clubs. S'ha acabat la maleïda aturada de seleccions, aquesta travessia pel desert que ens ha tingut 3 setmanes, sí, sí, 3 setmanes, més pendents dels comunicats mèdics que del joc. 3 setmanes mirant parts mèdics, sobrecàrregues, comunicats, molèsties, entrenaments diferencials i futbolistes tornant de seleccions com si haguessin participat en una expedició de K2. I en 2 partits contra els rivals que moltes vegades només existeixen durant l'aturada.
0: Sí, han estat 3 setmanes llargues, molt llargues, setmanes de rascar i rascar per haver de treure 2 notícies mínimament interessants, de fer veure que ens importava moltíssim un amistós internacional i de buscar conflictes on només hi havia rodes de premsa avorrides i de comptar els dies perquè torni la lliga. Perquè podem respectar les seleccions, en certa manera, però una cosa és respectar-les i l'altra és haver de viure 3 setmanes sense futbol de clubs com si això fos normal.
1: I a sobre, a Molins tampoc és que la cosa hagi ajudat gaire. Arran dels temporals, com és lògic i normal, s'han suspès molts partits dels nostres equips. Per tant, l'actualitat esportiva local ha estat més aviat en moda mínims, més en decadència que Carvajal després dels rumors de la seva arribada al Getafe. Que tu veus l'agenda esportiva del cap de setmana i gairebé sembla una cartellera de cinema d'un poble a l'agost. 4 coses, 2 anul·lades i una que no sap si existeix.
0: Però bé, també és veritat que no ens podem queixar gaire. Al final, si plou, se suspenen els partits. Si hi ha aturada de seleccions, no hi ha Barça. I si no hi ha Barça, ni esport local. Nosaltres, doncs, hem de fer el que millor sabem fer. Omplir el temps amb una barreja de preocupació, mala fe, bromes internes i una confiança absolutament injustificada en la nostra capacitat d'estirar qualsevol tema fins que sembli una secció.
1: Tot i això, avui tenim un gran programa preparat i sobretot estem molt ben acompanyats. Avui rebrem a la taula el Gerard Company, que ha sigut ha seguit de prop aquesta aturada de seleccions a Holanda i ens explicarà de primera mà com ha rebut l'afició holandesa a Xavi Hernández, també conegut com el Michael Scott de Terrassa. Un home que cada vegada que parla en anglès ens recorda que potser tots vivim dins d'una sèrie documental sobre un entrenador que intenta comunicar idees molt profundes amb un vocabulari de quart d'ESO i una fe indestructible en ell mateix.
0: Parlarem avui també amb l'Ernest de Veumala, un fisioterapeuta que ens ajudarà a entendre què passa exactament a les aturades de seleccions perquè sembli que s'hagi de lesionar tothom, perquè cada vegada és igual, els clubs envien jugadors sans, corrents, amb les cames més o menys al seu lloc i tornen amb molèsties, sobrecàrregues, turmells molt dubtosos i entrenadors mirant el calendari com si fos una amenaça personal.
1: A més, per fi podrem fer una prèvia com cal, més o menys, d'una jornada de Lliga, una prèvia de veritat, amb partits de clubs, amb punts en joc, amb entrenadors dient que el rival és molt difícil, amb rodes de premsa on ningú vol donar pistes i amb la sensació meravellosa que el futbol torna a tenir una mica de sentit. Tornem allò que ens agrada, el Barça, la Lliga, els rivals, les alineacions, els dubtes i aquella esperança absurda que per fi podrem parlar més de futbol que de lesions.
0: I evidentment també comentarem l'últim partit de Messi amb la samarreta d'Argentina, perquè no és una notícia qualsevol, és d'aquelles que encara que vulguis fer veure que no t'afecta tant, t'afecta molt. Messi amb Argentina és història del futbol, és part de la memòria col·lectiva, és aquell senyor que ha fet que durant anys i anys, mig planeta, s'hagi discutit sobre si Déu existia o si realment havia nascut a Rosario i Fon.
1: Així que avui tenim tornada del futbol de clubs, tenim prèvia de Lliga, tenim Messi, tenim seleccions, tenim lesions, tenim Xavi a Holanda, tenim fisioteràpia, tenim convidats i tenim una necessitat molt real de tornar a parlar d'esport normal després de 3 setmanes d'aturada a terra.
0: Per tant, no ens allarguem gaire més, perquè avui tenim 2 grans convidats i no ens agrada fer-los esperar. En general, sí que ens agrada fer esperar la gent, però avui doncs, intentarem semblar professionals. Som-hi, comencem.
1: Comencem l'actualitat esportiva de Molins d'aquesta setmana, una setmana marcada inevitablement per les pluges. De fet, en handbol, els partits dels equips sèniors es van haver de suspendre, així que ens quedem sense el gruix habitual de resultats del cap de setmana.
0: Sí, aquesta setmana la meteorologia ha decidit imposar el seu sistema defensiu, partits ajornats, calendaris que s'hauran de recol·locar, entrenadors que hauran d'intentar mantenir l'atenció competitiva una setmana més, que tampoc és fàcil, perquè quan ja tens el cap en el partit i te'l treuen, costa tornar a activar-se.
1: La bona notícia en handbol ens arriba del cadet femení que va aconseguir aquest cap de setmana la seva primera victòria a la Lliga Catalana davant el BM Barberà. Un triomf molt important, no només pel resultat, sinó perquè premia tota la feina feta fins ara per l'equip. Segur que és una victòria que dona confiança i que ha de servir per continuar treballant, creixent i gaudint.
0: Exacte, és d'aquestes primeres victòries, no, que sempre tenen un valor especial. No són només els dos punts, al final és el resultat. No, és la confirmació de que la feina comença a sortir. És una categoria com la Lliga Catalana on el nivell és molt exigent i cada partit el posa a prova. I guanyar per primera vegada, doncs, home, és una empenta emocional molt important i el repte ara és seguir en aquesta línia, entendre què s'ha fet bé i doncs continuar construint a partir d'aquí.
1: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí va caure clarament a la pista de la Palma per 62-37. Va ser un partit complicat per al Molins, que no va aconseguir trobar el seu ritme en cap moment. Un mal inici va condicionar molt l'evolució del partit, amb dificultats per sortir amb la intensitat defensiva necessària i també amb problemes en atac per traslladar a la pista la feina feta durant els entrenaments.
0: És derrota dura perquè el marcador, home, és molt ampli i perquè sembla que l'equip no va acabar d'entrar al partit com necessitava i quan comences tan malament fora de casa, doncs després tot es fa més difícil. L'equip agafa confiança, tu comences a forçar situacions, els tirs alliberats que normalment haurien d'entrar es converteixen en una càrrega més, però tot i això, doncs és important quedar-se amb el compromís de l'equip perquè, home, lluitar no van deixar de lluitar i al tram final van trobar ajustos defensius que et van permetre mostrar una versió una mica més sòlida.
1: Ara tocarà treballar durant la setmana i aprendre dels errors. Aquest tipus de partits deixen els deures molt clars, especialment en l'inici dels enfrontaments i en la necessitat de competir amb intensitat des del primer minut. La temporada tot just comença, però precisament per això és important corregir aviat i no deixar que aquests mals inicis es converteixin en una dinàmica.
0: Sí, de fet, una derrota així a vegades serveix més que una d'aquestes tan ajustada que et permet autoenganyar-te. Perds de 5, pots pensar que en dues jugades un triple que no entra, una falta dubtosa, buscar excuses, però és que quan el partit se t'escapa d'aquesta manera, el missatge és molt clar. Has de pujar el nivell, has d'ordenar-te millor, cal entrar als partits amb més energia, i això, si l'equip ara mateix ho sap llegir, pot ser útil de cara a les pròximes setmanes.
1: El sènior femení del bàsquet Molins també va perdre, en aquest cas, a casa contra el Cornellà, per 45-53. Una derrota dura perquè l'equip no va acabar d'entrar al partit fins l'últim quart. En aquell tram final van aconseguir retallar 10 punts al marcador, però l'esforç no va ser suficient per capgirar el resultat.
0: Típic partit que et deixa amb ràbia, perquè reacciones al final, veus que potser hi havia opcions reals de competir-lo, però és que retallar 10 punts en l'últim quart no és gens fàcil, demostra que l'equip tenia capacitat per posar el Cornellà en problemes, però aquesta versió arriba massa tard. Després depens d'una remuntada que ha de ser perfecta, i en bàsquet, com en tants esports, no sempre hi ha prou amb acabar bé, has d'haver arribat viu al final.
1: En futbol sala sí que tenim bones notícies. El sènior femení del Molins 99 va guanyar per 4-1 al Casserres A en el primer partit de la Lliga a casa. El partit va començar amb un cop dur, la lesió de la Màrcia als 5 minuts, que va obligar l'equip a reajustar-se ràpidament. Tot i això, les molinenques no van abaixar el cap i van saber imposar el seu joc.
0: Perdre una jugada al principi del partit és horrorós, et descol·loca moltíssim, sobretot en un debut a casa, on vols començar bé i tenir tot sota control, però l'equip va respondre amb actitud. Joc molt elaborat, domini de la pilota, una victòria que diu coses bones, perquè no només guanya, sinó que ho van fer després d'haver-te adaptat a una situació molt complicada, i des del minut 5.
1: A la segona part es va notar una mica més el físic, però l'equip va continuar competint cada pilota. Un xut exterior de l'Anna va ampliar la diferència en un moment clau i va donar aire al Molins 99. Al tram final, els Casserres no van, bueno, ho van intentar, però amb joc de 5, i van aconseguir retallar alguna distància, però la defensa local va ser contundent i va impedir que el partit es compliqués més.
0: Els gols van ser d'Anna Garcia, que en va fer 2, Berta Moreno i un, que va ser en pròpia porta, i més enllà dels noms, la sensació que hi va haver és de gran esforç col·lectiu. Molt bones sensacions per començar la temporada, guanyes 4-1 en el primer partit a casa, sempre és una manera fantàstica d'arrencar, i evidentment, des d'aquí també desitgem una ràpida recuperació a la Màrcia, que és la part menys bona d'un dia esportivament que va ser molt positiu.
1: En futbol també hem tingut una setmana molt marcada per la pluja. El partit del primer equip del Molins contra el Corbera es va haver d'ajornar. Per tant, l'equip no va poder donar continuïtat al bon resultat de l'última jornada i haurà d'esperar per tornar a competir.
0: I és una llàstima perquè venien d'una bona victòria, tens ganes de tornar a jugar ràpid, però mira, aquestes coses passen. En aquestes categories on el calendari depèn molt de les condicions del camp, tocarà mantenir el ritme, no perdre aquesta bona dinàmica i preparar bé el pròxim partit, perquè al final la temporada és llarga i també cal saber conviure amb aquestes coses.
1: I acabem amb l'Atlètic Ingresa, on tant el partit del primer equip com el del filial també es van ajornar per les pluges. Així que cap de setmana pràcticament en blanc pel que fa al futbol molinenc, una jornada que deixa pocs resultats, però que ens recorda que a vegades l'actualitat esportiva també la decideixen els núvols.
2: Una última volta a l'actualitat de la setmana.
0: Comencem amb un esport que no toquem gaire a l'última volta, i és que la lleidatana Aitzu Honda es corona campiona del món de judo de menys de 70 quilos.
1: La judoka catalana de 24 anys s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final, rival contra el qual va perdre la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de París.
0: I atenció, perquè el Primavera Sound entra al món del futbol com a patrocinador de l'Atlètic Hostafrancs.
1: El Festival de Música ha ajudat a refundar l'històric club del barri barceloní després de 12 anys sense competir. A mi particularment em fa bastanta il·lusió portar aquesta notícia perquè és el meu barri i feia molts anys que no teníem equip de barri fora de les diferents escoles. I bé, està molt xulo que festivals i organitzacions així doncs ajudin a obrir aquest tipus de clubs.
0: I d'equips cobren, equips que tanquen, perquè ha desaparegut el Mònaco de bàsquet, el campió de França, entra en suspensió per impagaments.
1: L'últim campió de la Lliga Francesa ha anunciat que després de 12 anys i per continus motius problemes econòmics, el projecte desapareix, deixant enrere 3 lligues franceses, 4 Leaders Cup, 2 Copes de França, una Supercopa i 2 Final Fours d'Euroliga.
0: Sí, no coincidiran amb l'Hostafrancs, perquè fa 12 anys que va tancar l'altre. O sigui que, sí, bueno, no, són incompatibles.
1: Exacte.
0: Va, i acabem l'actualitat perquè Pedrito, l'ex blaugrana i habitant de Molins, ha anunciat la seva retirada, amb 39 anys.
1: El Pedro estava sense equip des d'aquest passat mes de juny, després d'acabar el seu contracte amb el Lazio. El davanter canari va arribar al juvenil del Barça amb 17 anys i va jugar 7 temporades amb el primer equip. A la temporada 2015-2016 va marxar al Chelsea, després a la Roma i per últim a la Lazio, on va acabar doncs la seva carrera.
0: I una notícia que podem dir des de l'última volta, que és primícia, és que molt probablement torni a viure a Molins.
1: Olé!
0: Doncs anem amb una miqueta més d'actualitat general. Deixem aquests temes concrets per parlar d'una renovació al Barça. Xavi Espart ha renovat fins al 2030. Ha pujat el seu salari, ja no tindrà contracte de cantarà, cosa que és positiva. El següent en gaudir d'això serà Marc Bernal. No exactament el mateix, perquè recordem una cosa del Barça que va ser molt, molt maca en el seu moment. Quan Bernal es va lesionar dels creuats tot l'any, el club li va oferir aquesta renovació, va començar a ser membre del primer equip, tenia fitxa al filial i el va renovar, però com que se li acaba el contracte 2029, doncs el Barça ja serà el següent amb qui renovarà, i després vindrà Rafinha, el primer capità, també renovarà fins al 2031.
1: Molt bé. Bueno, el femení del Barça ha demanat a la UEFA un canvi de data pel partit de la Champions d'aquest dimecres al Camp Nou contra l'Arsenal, ja que coincideix amb la vaga general. I llavors han demanat avançar el partit al dia anterior, a dimarts 10. Però bueno, això obligaria a la Lliga Anglesa a avançar els partits del rival del Barça, és a dir, contra el Chelsea, que bueno, estaria programat per aquest diumenge.
0: Exacte, el Barça no té cap problema perquè el partit ja el juga dissabte, el partit de Lliga, i llavors és des de l'any passat ja la norma aquesta de 72 hores.
1: Sí.
0: Què passa? L'Arsenal, el rival del Barça del dimecres, juga el diumenge a la nit. Contra el Chelsea. A més, és un partit prou important de la Lliga. I hi ha una gran possibilitat de que això vulgui donar problemes.
1: I bé, com no, hem d'entrar en el tema com més top que ha sigut aquesta setmana, entre cometes, que és l'últim partit de Messi amb la selecció d'Argentina.
0: Sí. Messi ja va tenir un gran homenatge quan va jugar l'últim partit oficial amb Argentina, que va ser l'últim partit de classificació pel Mundial. No sé, classificació al Mundial, que es feia Copa Amèrica, un partit oficial de classificació. Uh-huh. Ja va tenir com un homenatge prou gran, però l'homenatge real s'ha fet aquest dimarts a la nit, la matinada del dimarts a dimecres, en un partit amistós d'Argentina, en el que Messi va fer un discurs de 10 minuts.
1: Però si Messi no parla.
0: Exacte, exacte. Així que tot el que no ha parlat durant la carrera s'ho va guardar per fer aquest discurs. 10 minuts parlant. Donar, evidentment, les gràcies absolutament a tothom, a tant Argentina com al Barça, als seus entrenadors, va dir... I realment maco, Castell de Focs, espectacle de drons. Un espectacle de drons que, per cert, va començar com amb una menció publicitària, tipus els drons van com fer el logo de l'empresa publicitària que ha donat la volta al món, perquè en quin puto moment és un homenatge a Messi i en un espectacle de drons fas publicitat. En fi, i un Messi que va gaudir durant el partit. Va gaudir, tothom li intentava donar la pilota amb ell, tothom intentava que fes alguna cosa, va acabar fent un gol de penal... Xutat espectacular, per cert. Crec que l'últim partit, que una miqueta més i el porter li pregunta cap a quina banda s'havia de tirar, perquè al final era un amistós, i el va fotre per tota l'escaire, però és que espectacular. A més, dues assistències, un partit que va acabar 3-0, Messi va participar en els 3 gols.
1: Molt bé.
0: I realment la imatge del partit van ser les cares de jugadors, entrenadors, plorant absolutament...
1: Que...
0: La ciutat amb cartells, amb una samarreta gegant de Messi al costat de l'obelisc... O sigui...
1: És que ha significat molt per ells i és normal, sí. O sigui, coño, és Messi, saps?
0: El dia que Messi retiri del futbol...
1: Que no li queda tampoc tant.
0: Serà un tema, eh?
1: Bueno, doncs li faran una com aquesta, però encara més gran.
0: Serà un tema. Perquè al final, a la selecció, recordem que Messi va ser molt odiat durant molt de temps. De fet, va arribar a deixar la selecció perquè tot el que feia amb el Barça amb la selecció no li sortia. Spoiler, perquè els dos que l'acompanyaven eren...
1: Els companys no ajudaven.
0: Horrorosos. Però
1: ho he pogut veure en aquest Mundial, que
0: exacte.
1: És que realment els companys tampoc ajuden.
0: Messi només tenia a la seva vitrina d'Argentina una medalla olímpica, tota la resta no ho havia aconseguit guanyar mai, ni Mundial, ni Eurocopa, absolutament res. Va deixar la selecció, de fet, i per la porta de darrere, amb tota molt gran part de l'afició en contra. I finalment va tornar pel Mundial al que van arribar a la final, contra Alemanya, van perdre la pròrroga, i va fer un Mundial espectacular, espectacular. La gent de cop va començar a dir, ei, vigilem amb aquest. I a partir d'aquí hi ha dues Eurocopes, Mundial, millor jugador del Mundial. Aquest Mundial també, que han arribat a la final i ha tornat a fer un Mundial espectacular. Sí, que...
1: perquè s'ho ha carrilejat ell.
0: Sí, el sol. De fet, el d'Alemanya absolutament també va guanyar millor jugador del Mundial, no havent guanyat el Mundial, cosa que passa molt poques vegades, i per equiparar una miqueta el nivell. I al final... marxa com una llegenda absoluta, i inclús per moltíssima gent per sobre de Maradona, no tothom hi està d'acord, sobretot l'Argentina està una miqueta allà, estan a la part potser, però ha entrat en una conversa que fa cosa de... no tant, fa 10 anys igual, semblava impossible.
1: Bueno, és que jo no soc partidària d'estar comparant tota l'estona jugadors, i menys si t'han fet coses bones pel teu propi equip en dues èpoques diferents, perquè realment han coincidit molt poc entre ells.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, sortim una mica d'aquí, seguim igualment amb seleccions, i aquest cas és que Xavi ha acabat aquesta aturada de seleccions invicta.
0: Sí.
1: Però bueno, per parlar d'això, entrarem més profund ara.
0: Doncs tenim aquí amb nosaltres avui al plató de l'última volta el Gerard Company. Gerard, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
0: Perquè, de fet, el Gerard ha estat aquests dies a Holanda seguint de prop la concentració de la selecció holandesa, la selecció de Països Baixos, i, de fet, més concretament, al seu entrenador, Xavi Hernández, també conegut com el Michael Scott català. I és per això que l'hem portat, doncs, per saber una miqueta com li ha anat aquesta aturada de seleccions a la selecció holandesa.
3: Ah, jo pensava que m'havíeu convidat perquè sóc una persona, sóc una eminència en el futbol. Vaig començar a mirar-lo aquest Mundial i ser el mateix que sabia quan jugava al FIFA.
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: Coneixement suficient per estar en aquest programa.
0: El nivell periodístic
1: és més
0: que demanem a l'última volta.
1: Llavors, realment, és un molt bon nivell.
3: De fet, quan jugava al PES.
1: Però, bueno, com vas veure el partit?
3: El vaig veure prou bé, la veritat, perquè vam pillar les entrades de...
1: No em referia a això, sisplau. No és seriós, Gerard.
3: Doncs horrible, la veritat. Se'ls dona molt malament jugar. A lo més perquè estic acostumat al Barça, que són els partits que sí que miro.
0: És prou probable.
1: Home, si els partits que més mires són el Barça, és normal que quan vegis a la selecció holandesa... No, perdó, a la selecció dels Països Baixos...
3: Exacte.
1: Es complica una mica.
0: Seguirem dient
3: Orange.
1: Sí, seguirem dient Holanda. Però és que és complicat canviar-ho.
3: Canten Holanda, eh? O sigui, quan estaven cantant, jo no entenia si estaven dient, tipus... No sé què estaven cantant, ¿vale? Però era Holland o Orange. que són les dues coses que diuen.
0: Qualsevol de les dues coses.
3: I clar, jo va arribar un punt que em vaig rendir, llavors tipo, anava alternant. Una deia Holland, l'altra deia Orange, i així segur que no em tiraven birres per sobre.
1: Segur que no et feien fora del camp.
3: Que em van tirar la birra per sobre igualment.
0: Sí, perquè allà, en general a Europa, ja ho vam comentar quan vam estar explicant l'experiència d'anar a un estadi d'Alemanya, en general a Europa es pot veure i fumar dins dels estadis. Bueno, fumar ja no ho sé.
3: Jo no vaig veure gent fumar, vaig veure gent agafant 4 o 5 birres amb una mà.
0: Això sí, això sí. Això sí. Això, una.
1: Tenen unes capacitats d'aguantar birres. Ara que està a l'Oktoberfest, bueno, ja aquí, les cambreres de l'Oktoberfest que et porten 20 gerres en una mà, sí, però en una mà no, però com amb les dues, sí, en una sola d'esto, ens estem desviant.
0: Bueno, tampoc ho saps. L'altra opció ara mateix és parlar del futbol que practica Xavi Hernández, que hi ha els que sí que coneixem la seva manera d'entrenar, els que sí que el vam seguir des dels seus partits, els seus jocs al Barça. No és la cosa més emocionant del món. No són dolents, de fet, dels 4 partits n'han guanyat 2 i han empatat 2, està invicta ara mateix a Xavi Hernández en la seva primera aturada de selecció.
1: Doncs no està gens malament.
0: Està invicta, però és un futbol lleig de veure. És un futbol de o empata o guanya d'1. Una miqueta com el Getafe, però hi ha més gols de normal.
3: També et dic, el partit aquest no és que el guanyés Holanda, és que el va perdre Sèrbia. Era Sèrbia? O era Croàcia? No recordo qui era.
0: Croàcia no podia ser.
3: No, Croàcia ha estat el... Sèrbia. Pues perquè el van perdre. Perquè, Déu meu, la de vegades que la van cagar.
0: Sí, de fet, l'altre partit que guanya Holanda, ja el vam explicar a l'última volta, el va guanyar a l'últim minut. Amb un gol a l'últim minut en un centre, la celebració del Xavi anant a abraçar el seu germà és meravellosa.
1: Que divertit. És que em sembla supermono. Em sembla supermono que se l'endugui com per tot arreu a ser el seu segon entrenador. Em sembla cinema, en plan...
0: Sap exactament el mateix de futbol que el Gerard ara mateix aquí. O sigui,
3: inclús jo sé més.
1: És com si jo m'endugués amb ma germana, que no pot interessar-li el més mínim en absolut res relacionat amb l'esport. Llavors, és com si jo fos entrenador i m'endugués a la mar, en plan cap tipus de sentit.
3: Et poses dos vídeos de Mundo Maldini i vas tirant.
1: Sí. Bueno, no sé jo, no sé si me'n sortiria jo.
0: En aquesta aturada hem vist els partits d'Holanda, hem comentat ara també el que va ser l'últim partit de Messi. Hi ha hagut molt de marro entre la selecció portuguesa i Cristiano Ronaldo, jo ho vam explicar la setmana passada, és un tema que ha seguit una miqueta recurrent, però una de les coses que més se n'ha parlat és de les lesions. Aquest tema el comentarem d'aquí res, amb un altre expert, aquest cop sí, expert, en el que estem veient. Però el que queda clar, i ja vam parlar, per exemple, nosaltres la temporada passada, és que ens passa una cosa a nosaltres, que és que no podem seguir sentimentalment a una selecció perquè no ens surt.
1: No, perquè no ens sentim representats.
0: Llavors, ara que tenim algú que ha estat en un estadi de més països, una miqueta nòrdic, perquè no és un país nòrdic com a tal, que viuen molt al futbol... Que el segueixen molt de prop. Ja vam explicar la temporada passada com es vivia a Alemanya, vam comparar estadis d'Amèrica amb estadis d'Europa. I a Holanda, què? Com es viu el futbol a Holanda?
3: Doncs fixa't que jo pensava que anava a ser com molt més seriós. I clar, jo m'imagino quan veig aficionats així, molt aficionats, als típics estadis plens de fans de la Premier, que estan tots bogíssims. Aquests estaven, però tampoc cantaven gaire ni res. A mesura que anava passant el partit, ja els anaven emborratxant, ja els anaven soltant una mica. Però al principi, que jo fos el que més cridava i més d'esto...
1: Que no és ni tan sols la teva selecció.
0: Exacte, clar, clar.
3: Però és que hi havia gent que es mereixia ser insultada, la veritat.
0: Sí, es veia molt que no era un amistós, però quasi. O sigui, realment la gent va anar a veure una miqueta el...
3: Sí. Sí, no va ser allò tampoc gran cosa. Va estar guai per l'espectacle al principi, perquè just abans de començar s'apagaven totes les llums, posava una banderola de We Are Orange, o no sé, perquè jo ho veia al revés. I comença a sortir pirotècnies mentre estan fent el countdown perquè comencen a anunciar quina és l'alineació i tota aquesta part, com molt, oh, no sé què, no sé quantos, però una vegada comença el partit la gent estava bevent i poc més. I això que teníem davant nostre el timbaler.
0: Ah,
1: ostres, o sigui, és bàsicament...
0: El Manol del Bombo holandès, eh?
3: Sí.
0: Que top.
1: Fuerte. Mola. O sigui, és com si ells...
0: Manolen...
3: No, perquè són com raros. Manolgen... No, és una barreja entre alemany, clar, francès... Clar. O sigui, tots els que els van colonitzar.
1: Uau. O sigui, bàsicament és com si s'anessin al...
0: Manolen by the Bomben,
1: eh? Nois, serietat, per favor.
0: Manolen Endenbomben.
1: És com si s'anessin al bar a veure el partit, però en lloc d'anar al bar se'n van al camp. O sigui, bàsicament van a veure i punt. Sí, ni insultar l'equip contrari.
0: Una nit tranquil·la al Foment.
3: Que va, va.
1: Bàsicament.
3: Jo, quan vam anar a veure el casino, el partit de les semis del Mundial d'Espanya,
0: sí.
3: Allà vaig escoltar més gent cridant-li a la pantalla que no en el...
0: Clar, jo sé, aquesta experiència no s'ha explicat encara l'última volta, no sé si és el dia i el moment. Però, bueno, però sí, de fet, el Gerard va estar amb mi, vam anar al partit de les semifinals del Mundial d'Espanya contra França, al casino de Barcelona. Realment,
1: per
0: jo
1: feina?
0: Anava... Sí, anàvem per feina, però sí que és veritat que va ser allò...
1: Intens.
0: Sí. O sigui, no era el mateix estil d'intens que un clàssic al Foment, perquè la gent pugui fer una miqueta com la referència.
1: Però és que un clàssic al Foment és...
0: No era aquesta classe d'intens, no van volar cadires, no es va trencar res...
1: No es va trencar una cadira sobre ningú?
0: Sí, al Foment sí, allà no.
1: Clar, anava a dir... No, sí, però em refereixo sí. Uau, em sorprèn, al Foment no
0: sé què passa. Sí, la gent estava com asseguda, no es va aixecar ni va celebrar els gols de gent, però molt de crit.
3: Molt de crit i sobretot...
1: Insult?
3: Centrat en un home en específic, que no sé qui era, però... Es anava aixecant tant de la cadira que jo pensava, ja no et sentis. O sigui, cada dos segons estàs.
0: Sí, sí. I això no passava allà.
3: Això no passava allà.
0: No.
1: En absolut, eh?
3: En absolut. O sigui, cantaven, m'encanta molt l'himne, per lo que sea.
0: Sí.
3: Però a part d'això, és que no gaire. Va ser com una cosa tan calmada.
0: Clar, al final, és un partit de fase de grups de la Nations League, que si la Nations League ja ens importa poc, imagina't la fase de grups.
1: És que clar.
0: O sigui, que sí.
1: Que a veure, que és interessant quedar bé la fase de grups per després seguir avançant més tranquil, però en plan...
0: Clar, però pensa que l'objectiu... O sigui, el premi final és la Nations League.
1: Sí, no, que òbviament, que fa mandra...
0: Home, si ja arribes a la final i ja t'ho trobes allà, home, doncs va, anem a guanyar-la, però...
1: Sí, 100%.
0: Llavors...
3: Però inclús, tenint en compte el poc que... Sí, la decepció que em vaig trobar en quant a sentiment, allò estava ple. Va ser un partit que era el segon de la Nations League d'aquesta gent o era el tercer?
0: Si no recordo malament, el tercer. El tercer d'aquesta fase de... Sí.
3: Allò estava ple. Anaves pels carrers abans d'anar a l'estadi i anava tothom pintat de taronja. Era una locura.
1: Ai, que monos van de taronja.
0: Sí,
3: perquè és la naranja mecànica.
1: Ah, clar, sí, és veritat. Buah, sí, és que m'ho heu dit moltes vegades. Sí. Perdó, no, però sí, és una
3: cosa. Que ho sàpiga jo, que són la naranja mecànica, i tu no?
0: De fet, una selecció...
1: Has anat a veure'ls, jo no, saps com has fet més que jo.
0: No només per això, una selecció històrica, amb grans personalitats com Johan Cruyff, per exemple, sense anar més lluny.
1: Sí.
0: Una selecció que no té cap mundial, per això, és una de les grans oblidades i que porta els últims anys quedant molt malament, de fet, en la competició més important. Sembla ara que després de l'etapa de Ronald Koeman, amb qui no van fer gaire bon mundial aquest any tampoc, volen iniciar un nou projecte amb Xavi Hernández. Fan nostre absolut, fan nosaltres d'ell també, una miqueta menys, potser.
1: Ell de nosaltres sí, és fan, sí. Segur.
3: Jo vaig escoltar, Jo em vaig apropar un segon a intentar escoltar a veure si deia alguna cosa així en català i pillar-ho, i només vaig entendre l'última volta.
1: Exacte. Sí, segur.
0: I la pregunta no pot ser una altra, que al carrer, el cas d'explicar la gent anava de trons, anava completament
1: in
0: amb el partit. Amb Xavi com anava? La gent té ganes de Xavi Hernández el coneixen ja?
3: A mi em va sobtar que, clar, quan van començar a crear tota l'alineació, van arribar el Xavi i van també... Vaig sentir crits, no tants com amb altres jugadors, que si em preguntes els noms et diré...
1: Bueno, millor que jo dient els noms a vegades.
0: Sí.
3: El Frankie de Jong ja estava lesionat.
1: Famós, sí.
3: I el Dumfries crec que també estava.
1: Bueno, en fi, que van
3: vitorejar i tot. I vas pensar,
0: sí, s'estima Xavi Hernández allà. Home, va arribar als entrenaments en bicicleta...
1: Això és graciós.
0: Diu Guten Morgen al principi de totes les rodes de premsa.
1: És que mono. Em fa tanta gràcia aquest home.
3: Però he de dir que...
1: Xavi Light Chocolate.
3: Vam cridar visca Catalunya i cap dels holandesos ho van dir nosaltres. Per tant, tant fans no són.
1: No. Bueno, si no, cridarien visca Catalunya.
0: Jo no crec que Xavi tampoc estigués gaire aire ara mateix a cridar visca Catalunya.
3: Detalls.
0: És opinió personal, no ho sé, no he parlat amb ell.
3: Detalls.
1: Però que sea, o sigui, però...
3: És que està molt liat aquestes setmanes.
0: Doncs bé... Tenim Xavi Hernández situat, estimat pel que es veu a Holanda. O sigui, aquí se l'estima moltíssim. No només com a concepte a l'última volta. Aquí se l'estima. Se l'estima molt.
3: La xavineta, tio, la xavineta.
0: Realment, Xavi Hernández, ja n'hem parlat més d'un cop, és qui va fer debutar Lamine Yamal, qui va portar Fermín al Barça. Fermín, que estava jugant a tercera divisió.
1: Ai, bé.
0: El va portar al Barça, va confiar en ell, i són ara mateix dos dels grans jugadors. Va fer debutar Cubarsí. O sigui, el llegat realment del que està jugant en el Barça és en part de Xavi.
1: Òbviament.
0: que aquests 26 jugadors estaven amb Xavi i d'un any per l'altre, només amb 3 mesos de diferència a l'estiu, semblen jugadors diferents.
4: Sí.
0: Però, tot i això, no deixa de ser part del projecte de Xavi. Xavi, que va arribar amb el Barça 8è a la Lliga i el va arribar a posar segon, guanyant-li 4-0 al Madrid al Bernabéu en cosa de 4 mesos. O sigui que, realment, fem molta broma, fem molta befa de Xavi.
1: Perquè però... ens agrada fer-li conya, hombre.
0: Exacte. Un entrenador que ha demostrat prou, ha guanyat una Lliga, va guanyar una Supercopa, o sigui... que allà està i que, sincerament, li desitgem tota la sort del món.
1: No, que li vagi superbé.
0: Amb
1: això
0: la selecció. Ja hem vist, gràcies al Gerard, que allà la gent l'estima prou, també.
1: Sí.
0: I simplement desitjar-li tot el bo del món.
1: 100%.
0: El seguirem molt de prop.
1: Oh, i tant. A la següent aturada de seleccions, no us preocupeu que tornarem a parlar de Xavi.
0: Sí. Home,
3: el seguirem pel carrer.
0: Igual no cal.
1: Tant potser no cal.
0: Igual, potser ens estem passant, però sí, seguirem. Si sí, tenim la sort que el Gerard torna a Holanda a seguir de prop la selecció, el tornarem a portar.
3: No hi ha tants dobles, però bueno.
0: Avui per fi torna al futbol de clubs, deixem enrere ja l'aturada de seleccions i podem tornar a gaudir dels sprints de tots i cada un dels jugadors sense haver de mirar el rellotge cada 15 segons, esperant que vagin a la banqueta on no es poden lesionar.
1: I tot i que en termes generals aquesta aturada ha estat un èxit en aquest sentit, ja que dels 17 jugadors internacionals del Barça no hi ha cap comunicat mèdic. Tenim encara la incertesa de si Rafinha està o no disponible pel partit contra el Getafe, després d'haver...
0: Ja, en comptes d'una E, si és una D, no passa res. Si hi ha una falta d'ortografia.
1: Però és que no, llavors no, el meu cervell no processa. Perdó. Tiro enrere. Després d'abandonar la concentració per molèsties a la cuixa dreta, la mateixa que es va lesionar la temporada anterior.
0: Sí, Rafinha no és l'únic, perquè Mbappé, Nico Williams o Ferran Torres, amb molts altres jugadors, han hagut de tornar abans d'hora per molèsties, lesions o perquè, sincerament, estan igual de fins als collons de nosaltres d'aquest tipus d'aturada.
1: I és per això que des de l'última volta ens hem preguntat per què passa això. És realment cert que els jugadors es lesionen més amb les seves seleccions que els seus equips? Aquestes lesions són reals o són acords amb els clubs per tornar abans?
0: I com que nosaltres podem ser moltes coses, però experts en lesions no és una d'elles, avui tenim amb nosaltres en directe a l'Ernest Beumala, fisioterapeuta, molinenc, entrenador de l'hoquei Molins, que ens acompanyarà per explicar-nos-ho. Què tal, Ernest? Bona tarda.
5: Bona nit, Arnau, Joana, què tal, com esteu?
6: Doncs, Ernest, en primer lloc, moltes gràcies per venir. I et volíem preguntar pel que fa a aquestes aturades de seleccions. Hem vist molts jugadors que han tornat al seu club lesionats, veurem si seran disponibles per aquest primer partit o no. I la primera pregunta és, realment els jugadors es lesionen més a les seleccions? O com que no estan en el nostre club i no els podem veure cada dia, ens fa la sensació que això passa més, tot i que no sigui real?
5: Aviam, una cosa que està clara és que un jugador porta una dinàmica, que és la del seu club, i quan està a la seva selecció, cada selecció té el seu model de joc, cada selecció té la seva acumulació de minuts, i hi ha uns controls de càrregues que es duen en clubs, que en les seleccions és com que el cronòmetre, és a dir, compta de zero. Llavors, per exemple, les seleccions, ara amb aquesta aturada que hem tingut de 3 setmanes, si no m'equivoco més o menys, ells han tingut la seva càrrega interna, però què passa? Que aquests jugadors ja venien d'una càrrega, que és l'inici de temporada, amb els seus respectius clubs. A tot això se li afegeix també tots els desplaçaments que estan havent d'aguantar i això, a nivell de vols, és un ritme molt frenètic on s'ha vist que hi ha una gran afectació. Per això ara ja estem veient grans clubs com el Barça que, per exemple, les gires als Estats Units, que hi ha uns desplaçaments molt importants, doncs estan començant a dir que no, perquè s'està veient que realment afecta a la salut dels jugadors i a llarg plaç durant la temporada també es veuen afectats.
6: Sí, de fet, recordem que aquest any, a la pretemporada, el Barça va fer un stage a Birmingham i, en canvi, la temporada anterior va fer una gira asiàtica per Corea. I és per això, realment, aquest canvi ha sigut per intentar no haver de fer tants viatges, més que pel que és la sobrecàrrega de partits.
5: Exacte. S'ha vist que quan estem fent un viatge, doncs, passades les 3 hores, és un període d'inactivitat que té el jugador que després, si al cap de 3 hores ha de jugar un partit a alta intensitat, s'està veient que tota aquesta manca d'activitat que ha tingut durant el viatge pot estar repercutida. Val? Llavors, doncs, crec que és bastant important, i el parc de seleccions retornant una mica a la pregunta que m'has fet abans, crec que els jugadors sí que es lesionen més, tot i no estan als nostres clubs, més que res per això, perquè les càrregues, els tipus d'entrenament, els preparadors físics, tot això canvia, i llavors el cos també necessita un període d'adaptació. Què passa? Que en el període de seleccions vas d'avui a demà, i passes d'un dia a l'altre, està a mans de la preparació física de Hansi Flick en aquest cas, o de l'estaf tècnic que tingui un equip, a tindre el de la selecció, que és totalment diferent. Llavors, això a nivell de jugador, sistema nerviós, a nivell muscular, hi ha unes desregulacions brutals, i més ja no comptant amb jugadors que s'han de desplaçar per exemple a Amèrica o on sigui, que aquests sí que estan havent de patir aquests desplaçaments que hem parlat abans de moltes hores d'inactivitat i que quan són un gran risc.
6: Anem ara a un dels termes dels que més s'ha parlat aquests dies, que és el borrar-se, diguem, de la teva selecció. Hem vist casos com els d'Mbappé, com els de Rafinha, que després del primer partit van notar unes petites molèsties i se'n van tornar al seu respectiu club a curar-se-les. És real aquesta petita lesió, aquestes molèsties, o simplement són coses que tenen mig acordades els jugadors amb la selecció per tal de no jugar tots els partits que requereix?
5: Això també depèn de la situació que tingui cada jugador amb la seva selecció. Estem parlant dels dos noms que has parlat ara, sí que és cert que són noms molt coneguts i d'estrelles en la seva selecció, i que, per exemple, tot i per petita lesió que sigui, es poden permetre el luxe de doncs, poder haver de tornar-se'n en el seu club respectiu a trencar seleccions. Però què passa? Que en el cas de les seleccions, cada convocatòria pot ser totalment diferent, i si la situació o la casuística d'aquest jugador és diferent a la que acabem de presentar, que per exemple pues, que si a la seva posició hi ha molta compatibilitat, estan ahir pues, i no saben si arribaran per l'estiu i volen mantenir-se en aquesta dinàmica de la selecció, ens trobem amb gent que amb petites lesions o petites molèsties pues, poden arribar a forçar, i llavors al tornar als seus clubs respectius allà sí que podem tindre un problema. També, tot i això, com que ara les seleccions, bueno, s'ha vist que el futbol actualment estem comptant amb plantilles de jugadors de 18 anys, 19, 20, la mentalitat que tenen és totalment diferent, la consciència també és molt diferent, i ens trobem, per exemple, el cas de Lamine Yamal de l'any passat, amb una pubalgia, si no m'equivoco, i que va seguir jugant minuts amb antiinflamatoris per mitigar el dolor. Què passa? Que això va ser una pilota que es va anar fent gran, i després, com a Barça, que diguéssim, ho van haver de pagar car. Llavors crec que és important entrar en consciència dels jugadors, fer una educació en aquests jugadors de, per moltes ganes que tinguin, per molta competitivitat que tingui, a cap i a la fi, tota inversió que fem ara, entre cometes, servirà al futur. I un futur estem parlant doncs, d'aquí a novembre, gener o inclús març.
6: Sí, de fet, recordem a Rafinha, que l'any passat es va lesionar amb la seva selecció en un amistós i no va poder jugar als quarts de final de la Champions amb el Barça, i quan es va curar, quan es va recuperar, directament va forçar pel Mundial en el qual es va tornar a lesionar i no va poder jugar-lo. Ara, en canvi, veiem que ha tingut una molèstia precisament en aquesta mateixa cama, i a falta encara de que dos partits amb la seva selecció ha decidit parar, tornar cap a Barcelona i mirar de fer una recuperació el més ràpid possible, potser també per no forçar. I en canvi, que encara que Rafinha no sigui un d'aquests exemples de jugadors joves que hem comentat, sí que és veritat que aquí podem veure una mica de millora.
5: Exacte, això és superimportant, i crec que l'autoconeixença del propi jugador és molt important, i crec que és el que diferencia d'un bon jugador que arribarà lluny o un jugador que no arribarà tan lluny. Perquè crec que és molt important, un jugador està clar que destaca doncs, per les aspectes futbolístiques, però crec que un jugador que tingui autoconeixença a nivell muscular, a nivell físic, que conegui les seves mancances, que això també ha d'haver-hi un professional que li expliqui, és a dir, si ell, ningú li fa aquest treball d'autoconeixença, ell no sabrà les mancances que té. Val? I és molt important això, per què? Perquè el propi jugador ja sabrà fins on pot arribar o fins on sap conèixer el seu cos. Per exemple, en el cas que parlem de Rafinha és un jugador hiper-ultra explosiu, i és un jugador que necessita molta consciència corporal. Per què? Perquè està fent sprints absolutament tot el partit, i si aquest jugador tingués zero consciència corporal, hi hauria un sprint que petaria. Llavors és important, crec, fer aquesta educació als jugadors, tan joves com no tan joves, de com el seu cos està evolucionant. Per això crec que és important anar fent uns tests musculars sobretot del club, perquè realment és el dia a dia que estan vivint aquests jugadors, és a dir, el tema de les seleccions ja extraoficial, i que siguin uns tests que es poguessin aplicar a nivell de selecció i que llavors et poguessin medir doncs, termes de rendiment, fatiga, etc. Llavors, en funció d'aquests resultats, el propi jugador diu, hòstia, vale, crec que o sigui, segons el que he donat, estic amb una fatiga doncs, mitjana elevada i llavors crec que m'haig de dosificar.
1: D'altra banda, el Barça aquest any ha canviat el seu preparador físic. Flick torna a treballar amb qui va ser el seu soci al Bayern, Benjamin Kugel. I el primer que va fer a l'arribar va ser un estudi individual al Pedri, qui acumulava molts problemes físics i sembla que de moment està funcionant. Quina classe de màgia ha fet Kugel? Què està passant al Barça? Creus que hi ha un avenç en la preparació física?
5: Una cosa que sí que està molt clara és que quan s'avança en la preparació física és quan hi ha individualització. Val? Molts clubs, fins a dia d'avui, el que feien és donar tota la responsabilitat d'11 jugadors en una persona única. Llavors, crec que el primer terme, tot i ser un esport col·lectiu, val? És a dir, no deixem de ser 11 jugadors contra 11 jugadors, cadascú té la seva especificitat. I ara, a poc, ja, això ja fa d'uns anys, però ja estem començant a veure doncs, que hi ha jugadors que no entenen el xut, per exemple, al porteria. Entenen doncs, recuperacions, sprints d'esquenes... És a dir, cada jugador ha de treballar en funció de la seva posició i ser realistes. És a dir, està clar, si nosaltres ens anem a un entrenament de segona catalana, està clar que et trobaràs el central xutant, el central encarant per banda, el central... Pues, o el de davanter anant a defensar... És a dir, ens trobarem una generalització de l'entrenament molt globalitzada. I crec que per mitigar totes aquestes fatigues, reforçar el jugador en les seves característiques és molt important individualitzar. Val? El fet que s'està fent en aquests jugadors que comentes com Pedri, etc., crec que és molt important. Una lesió, al cap i a la fi, és multifactorial. Bé, des de desajustos musculars, fins a males alimentacions, fins a mal descans, i arriba un punt que, doncs, per exemple, ara hi ha una sèrie de monitoritzacions, per exemple, com ara s'ha posat molt de moda les pulseres aquestes que porten els jugadors, els anells, també... que això són eines de monitorització que el que ens permeten és que el jugador, quan està fora de les instal·lacions, nosaltres puguem veure quin està sent el seu rendiment, quin està sent el seu cansament, si els seus descansos són plens i si estan havent problemes en els descansos, començar a sentar-nos allà. Perquè estem veient jugadors de sí, jo dormo tantes hores. I tu mires el rellotge i dius, hòstia, doncs la qualitat del son és molt, molt, molt reduïda. Tenint en compte les hores que has dormit. Doncs anem a mirar què fas abans d'anar a dormir, si estàs en pantalla, si estàs tindres tantes jugant, què és el que menges abans de sopar. Llavors, crec que el ser tan multifactorial ha d'haver-hi una individualització molt, molt, molt específica i això també recau a càrrec del jugador. O sigui, estem veient, per exemple, jo que sé, Ferran Torres també al seu moment contractant a un entrenador personal perquè el portés en el seu millor moment. És a dir, crec que els jugadors també han de fer aquesta tasca de ells importar, o sigui, interessar-se pel seu propi físic i anar buscant alternatives que els permeten encara més per aquesta individualització i més opinions en part.
1: Ja per tancar, volíem que valoressis una mica aquesta aturada que hem viscut. A diferència de les últimes que havíem vist, ha durat 3 setmanes en comptes d'una o dues, això sí, amb més ritme competitiu, ja que no són partits amistosos, com a mínim a Europa, mentre que a Amèrica hem tornat a tenir aquests viatges llargs que has comentat al principi. Tot i així, hem tornat a veure una llista llarga de jugadors lesionats o amb molèsties. Quina creus que pot ser la solució perquè els jugadors puguin anar amb les lesions i... amb les seleccions i tornar d'una peça?
5: Mirant en la solució com a l'estat físic dels jugadors, crec que una mica el model que s'està donant a terme a dia d'avui és algo més interessant que el que ens estàvem trobant en temporades passades. Vale? El fet que siguin 3 setmanes és molt, molt més important perquè la figura del preparador físic i d'un fisioterapeuta a la selecció cobra més sentit. És a dir, un fisioterapeuta o un preparador físic, sobretot, en una selecció on vas una setmana, jugues un partit i te'n tornes, és pràcticament nul·la. Per què? Pues perquè estàs parlant de... Allà no hi ha

0: el tema dels partits, això s'hauria de regular. Si, per exemple, doncs, aquestes 3 setmanes es fan, per exemple, en un país, val? Mm-hmm. I llavors doncs, els 3 encontres entre els diferents països siguin en una mateixa localització, o que, evidentment, no hi hagi tanta quantitat de... en nombre de desplaçaments. Val?
1: Sí, segueix. I... és que ha sonat l'alarma aquesta.
0: I això. Llavors crec que anem pel bon camí, perquè crec que el fet que hi siguin 3 setmanes, el preparador físic de la selecció tindrà molt més temps per treballar, podrà veure l'evolució dels jugadors i es pot controlar també una mica la fatiga d'aquests jugadors. També s'ha de veure, en termes... he seguit bastant poc aquests amistosos de la selecció espanyola, però si les rotacions de la selecció espanyola eren similars a les del Mundial, aquí també ens hem de preocupar bastant. Llavors crec que també és una tasca que té el propi jugador de tindre una bona comunicació amb l'entrenador, de dir, no sé, has de Luis de la Fuente, al Mundial les rotacions eren pràcticament nules. Llavors, crec que si la dinàmica és aquesta, evidentment és perjudicial, perquè llavors el jugador te torna al club amb un estat de forma o físic amb una certa fatiga. També crec que s'ha d'haver-hi com un contracte entre selecció i club, que això és molt difícil de dur a terme, però que, perquè clar, la selecció plantejarà perquè el jugador pugui arribar bé en els 3 partits i no en el que queda de temporada. Llavors crec que també, com a clubs, ha d'haver-hi un treball en la selecció, i més al Barça, que tenim més de la meitat, potser, de la selecció, que de la pandilla, que estan en seleccions, per mirar de poder arribar al màxim possible.
2: L'objectiu seria, per tant, fer aturades com més llargues millor, per tal que els jugadors puguin entrar en aquesta dinàmica, però amb els mínims viatges possibles. O sigui, jugar o tots els partits al mateix lloc o, com a molt, com està fent ara la Nations League, dins de com a mínim, el territori europeu. D'aquesta manera, doncs, això, els jugadors no tendirien tant a fatigar-se en els viatges i en els partits també que juguessin doncs, el mínim temps possible, potser uns 60 minuts, 45, fins i tot, com es veu a les pretemporades de 45 minuts, un 11 i la segona part canviar tot l'11, això potser podria millorar una miqueta, no?
0: També tenir en compte el model de joc de cada selecció, que també és important, i el rol que hagi d'ocupar la persona en la selecció, que també això influenciarà molt.
3: Doncs jo crec que amb això ja ho deixarem, així que res, Ernest, moltíssimes gràcies per venir, estàs sempre convidat i res, de part dels dos, moltes gràcies, ens veiem aviat, ja sigui per aquí per la vila o amb una miqueta de sort a l'última volta.
0: Moltes gràcies i un plaer.
3: Doncs amb l'Ernest ja acomiadat, aprofitem per desitjar molta sort també a l'Hoquei Molins aquesta temporada i amb el projecte que fa anys que persegueixen, aquest de recuperar l'equip sènior. Doncs va, nosaltres anem a parlar del que ens espera aquest cap de setmana.

0: perquè aquest cap de setmana esperem que hi hagin més partits a la nostra vila. Així que anem a fer una última volta pel que ens espera aquests dies i comencem pel Molins Club de Futbol, que jugarà contra el sector Montserratina a 4:15.
1: L'Incresa B, que jugarà diumenge a les 6 contra els de la penya barcelonista de Sant Vicenç, i els de l'A jugaran al mateix moment a casa contra els de Corbera.
0: Seguim amb els del Molins 99, perquè el sènior masculí A jugarà avui a les 9, en el moment en què s'acabi això, i el B jugarà demà, a 7:15, a casa contra els de Casserres. El sènior femení, en canvi, jugarà diumenge, a 3:15, contra els de Sant Quirze del Vallès.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà aquest dissabte a les 7 contra el Sant Joan d'Espí, i el B jugarà demà a les 4 contra el Sant Just. El femení A jugarà demà a les 4 contra el Sant Esteve Sesrovires i el B jugarà fora a 6:15 contra les de Cornellà.
0: Pel que fa al bàsquet, el masculí A jugarà diumenge a 6:15 contra el Manyanet Molins, així que tindrem derbi, i el B jugarà a 7:45 contra el bàsquet Samà. El femení A jugarà demà a les 12 contra les de Valls i el B jugarà diumenge a les 12 també contra les de Collblanc.
1: Què més podem veure aquest cap de setmana, Arnau?
0: Doncs la Lliga, que ja és molt dir. Ja és molt dir. Torna a la Lliga, ja ho hem dit abans, Barça-Getafe, demà a 6:45 de la tarda, hora d'Orilla, rival sí. d'Orillo, però imagina't com està la cosa, que em ve de gust veure un Barça-Getafe.
1: Home, és que aquest portem moltes setmanes sense veure Barça. Eh?
0: Sí.
1: Comença a haver una mica de ganes, ja.
0: El Madrid, de fet, jugant el mateix dissabte, tindrem mm-hmm. doble partit del top 2, però clar, és del top 4, el Madrid va quart a la Lliga.
1: Va quart.

0: A quart de Lliga, ara mateix. Jugar contra el Villarreal, ja ho vam comentar abans de marxar. El Villarreal, que va començar molt malament, i a veure si comença a pujar això una miqueta. I, de fet, demà juga també el Sabadell. O sigui que tindrem jornada completa xula demà.
1: Molt bé, quin dissabte més potent.
0: Serà molt bon dia. Sí, i avui no es queda curt, tampoc. Perquè avui, ara mateix, s'està jugant a l'Eurolliga. El Barça juga el quart partit d'aquesta Eurolliga. De moment, dues victòries, una derrota. A veure si això segueix tirant endavant. El Madrid, per cert, que ahir va guanyar el seu primer partit, el quart.
1: I ara veure.
0: Ja li tocava. Contra el Partizan, que en canvi va perdre el seu primer partit.
1: He vist que no t'has atrevit a dir el nom de contra qui està jugant el Barça.
0: No, perquè no el veig, sincerament.
1: El
0: Salzburg.
1: Salzguiris.
0: És el Salzguiris?
1: Sí. Ah, és que per això té un nom raro, per això he pensat que te l'estava saltant per
0: això. Tinc l'ordinador molt lluny. No, és que no el llegia, no el llegia. I tot i aquest partit ja està en joc, de l'Eurolliga, avui comença, com sempre, la Lliga en divendres, en cosa de 5 minutets, i ho farà l'Espanyol, de fet. Ho farà l'Espanyol a fora, contra el Màlaga. Dos equips de blanc i blau, és prou maco, sembla prou bonic.
1: I un Espanyol... de canviar de color.
0: Sí, l'Espanyol jugarà amb la segona.
1: Quina és la segona de l'Espanyol?
0: La segona de l'Espanyol aquest any és vermella. Sí, samarreta vermella. Samarreta vermella, perquè és un homenatge a una del 90 i alguna
1: cosa. O sigui, és random, és cosa d'aquest any. Vale.
0: Sí, i de fet, l'Espanyol, que ve amb una prèvia molt carregadeta, amb la roda de premsa de Manolo, com sempre, un Manolo que ve qüestionat per els resultats d'aquests primers partits, també sobretot per la segona volta de la passada temporada. Li vam preguntar per Roberto, que ha sigut internacional espanyol per primer cop, de com havia tornat, com l'havia vist. I la resposta de Manolo va ser molt guapo, si merdessin els homes ja me l'hauria tirat. Aquesta va ser la resposta de Manolo. No, aquesta va ser la resposta. Manolo deixant una de les seves. I veurem, perquè està molt qüestionat. O sigui, partit molt important, sobretot per ell. A part de per l'equip, per ell, perquè ja aquestes tres setmanes no han ajudat gaire, tampoc, a la visió que té. Només ha guanyat, si no recordo malament, no sé si són 4 o 6 partits en tot el 2026.
1: Uau.
0: O sigui que sí, ja està ara mateix bastant qüestionat com a entrenador. I en res, ja diem, cosa de 2 minutets menys, començarà aquest partit de per fi un altre cop jornada de Lliga.
1: Així que tanquem una altra setmana i divendres vinent a les 8 tornem amb una nova última volta.
0: Òbviament, com sempre, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut rere els botons.
1: Això ha estat tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha sigut l'última volta.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Els cors del Palau de la Música Catalana han escrit aquest dissabte un nou capítol de la seva història compartida amb el director de Gasolà, Gustavo Dudamel. Ha estat a la Filharmonia de París, on l'Orfeó Català, el Cor de Noies d'Orfeó Català i alguns canteres del cor infantil han intervingut en el segon concert de la gira europea de la New York Philharmonic. Després de prop d'una dècada, la formació estadounidenca torna al continent per oferir fins al 22 d'octubre concerts a la capital francesa, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburg i Viena. Els cors del Palau intervenen en 5 d'aquests concerts i en l'obra en la transmissió de les ànimes de John Adams, composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. I Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufán, perquè torni a encapçalar llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba aquest termini perquè els possibles candidats republicans es presentin als vals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan es tornarà a estirar per saber si Rufián opta a la llista o hi renuncia i si pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per les eleccions generals i que estarà encapçalada per Rufián. I almenys 16 equips han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles, al Segrià, 11 i a Pau, a l'Alt Empordà, i 5, segons han avançat el diari Segre i han confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els Almacellers són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre de l'any 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en aquest moment s'està duent a terme l'últim concert dels quatre de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup osonenc ha fet sold out en les quatre dates i s'acomiada a tots els seus fans amb un repàs a la seva discografia, tocant èxits com La gent que estimo o Elefants, barrejades amb algunes cançons del seu últim disc, Fruit del deliri, com Sort de tu o Bambi. I en política, l'expedient de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el que té del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit, Puigdemont demana que es dicti immediatament sentència i que es declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant en la preparació de l'1 d'octubre com en l'acció exterior de la Generalitat. I també la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit en la Mesa Nacional de la Formació, que s'ha reunit avui a Barcelona. En aquesta decisió, però, s'ha de ser rectificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, que el resultat se sabrà el dilluns 12 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Nitro Disco Classics, Megamix, Volume 2.
2: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
3: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Chic. Com sempre, ja us saps aquell trajecte que fem tornant cap enrere? De vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem quan escoltàvem aquestes cançons que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual. El que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir, les seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Chic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Chic i que compartim amb vosaltres, per cert. Donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs aquest programa, ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic. I ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots. Ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram. L'etiqueta al davant, aquest arroba al davant i el Generació Chic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu de o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamorament, aquells... Potser perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta... Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

She's Like a Wind, des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She's Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys... I era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Quants agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Ana Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'una altra, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Cru de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

Una altra cançó de 1990, en aquest cas són els Snap. Aquells ritmes que ens feien els Snap que ens agradaven força, perquè donaven peu a parlar-hi molt, fins i tot a rapejar, alguns s'atrevien. Aquesta cançó, ja et dic, és d'un àlbum que es diu Wall Power, segurament el seu àlbum més important, 1990.

Aquesta gent són, són alemanys, tot i que hi ha també aquí Nancy Lotti, aquella italià que també estava molt curada amb tot el tema aquest del, de l'aquest Eurodance, en Munzing i Angelotti, tots noms bàsics de, del que és aquest Eurodance, amb les veus rapejant del Turbo B. I atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent de noms com, per exemple, la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí, senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català, ara. De la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants de la, i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell, aquell el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir, també. Si vius als núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un Generació Chic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del Generació Chic sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder?

0: I què, no em diguis que no és maca? Que és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Isn't She Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, i tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Isn't She Lovely? Des dels Songs in the Key of Life del 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar. Doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Va, que ara sí que venem amb una de les nostres, una dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els del Timura, des d'Itàlia. I aquest Tarzan Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquesta Tarzan Boy, aquesta Baltimora, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugàvem això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, jo dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1908.

Bombet. Ja ho saps, soc dolent, soc dolentós. Una història d'un xavalet que anava a col·le, una història pensada sobre fets reals que diuen, eh? O sempre, al final, sempre hi ha històries reals que inspiren les cançons. Aquest, en aquest cas, és un àlbum que es va dir de la mateixa manera. És de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrera, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la en un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince. Mira, doncs... un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do. Amante Bandido, del 78, és això? Amante Bandido. En Miguel Bosé. Yo

Una de les cançons del Miguel Bosé que a mi ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem també, i que, escolta, poses una mica de Miguel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta'm, que el Miguel Bosé ha fet coses molt guapes, que el, és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre coses que no sé a què venen, no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miguel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus potents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Super Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims, en Miguel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no, això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos ara, va, vinga, va, sí. I a rapejar una mica. Ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. Oh. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82. Primer senzill, aquest.

Et sembla que això del rap, no?, havia de venir molt del Harlem i d'aquestes històries del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser, doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... Doncs van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació, que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Bronze Kiwis. I els Bronze Kiwis, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, per Jimmy Somerville, ens van preguntar, es preguntaven per què el 84, Tell Me Why...

Me Why. Digue'm, sisplau, digue'm per què. Això és el que es preguntaven els Browns Pivot, un grup, una formació. Eren tres liderats, evidentment. Home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les... La veu d'en Summerville, de Jimmy Summerville, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerville. Però, per exemple, un dels grups era aquest Browns Pivot. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho. Home, només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: estem super ballables, perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació, sí.
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill to Beat. Hem volgut, doncs mira, si teníem els Bronski Beat, anem amb els Kill to Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem, ara ens presenten amb Mr. Bane.

0: amb Mr. Bain, amb aquest senyor tan venidós, no? Que ens portaven els Kilter Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació xic d'avui, una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir, doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Kilter Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent, potent en quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir quan vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu. Recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és, doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres, doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera entrega. 225 programes, doncs haurem de fer-ne un que sigui el 226, no? Haver fet tot aquest camí per no res també seria una llàstima. Nois, gràcies per acompanyar-nos. Si t'agrada, si vols, ja ho saps, la setmana que ve, una nova entrega, un nou Generació Chic. Gràcies a tots pels vostres missatges, els que van arribant durant el programa i els que arriben durant la setmana. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
1: That's good, yeah. Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
3: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bé, tens el to? Sí, val, som-hi. 2, 3, 4. Això no és un programa de ràdio convencional. Només una de les moltes excuses perquè un grup de persones amb un evident retard madurativo pugui reunir-se per beure cervesa i fer el que ells anomenen unes risses, sense pretensions, des d'un racó d'aquest diamant anomenat Baix Llobregat. En un món dominat per fills de puta, un petit oasi setmanal on repassar l'actualitat, lluny de l'opinió d'experts i encara més lluny de la remuneració. Un programa d'humor que no fa riure, però que ens dona ganes de viure. Benvinguts a La Riota.
1: Bona nit, amics i amigues. Torna el podcast Unes, torna La Riota. Ni Vox, ni el PA, ni el Casterdán, ni Ábalos, ni Zapatero, ni AR Europa, ni Catalunya. L'únic que ha pogut aconseguir que Pedro Sánchez convoqui eleccions ha estat l'aturada de les eleccions.
2: Sí.
1: Avorrits i a toc de... Ens tenen com cabretes amunt i avall. I què millor podem fer nosaltres, em pregunto jo, que oferir-vos part de la nostra infelicitat per tal que la gaudiu i la beveu. Ens tornem a veure a La Riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota.
3: Bravo.
1: Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Àlex Audinain. Pau Balada, que torna de vacances un 6 d'octubre. A la realització, el gran Pol Sador. I als piuets, el nostre gran estimat tècnic, Ferran Badia. Si aquest inici de temporada parlàvem de tornar als orígens, era impossible no tenir la persona que ens visita avui sentada aquí. Com a tants altres llocs, és qui ens posa veu al vídeo de l'inici, una persona que t'atrapa de bones a primeres amb una carrera excelsa i, per què no dir-ho, de Molins de Rei. Ara sí, rebem el nostre convidat, com Déu mana, cervesa Jarana i turra catalana.

0: Bé, en aquest món on tothom vol ser diferent fins que arriben eleccions i t'adones que tothom és força igual, només hi ha dues maneres infal·libles de diferenciar una persona d'una altra. Una és pel seu aspecte físic, ja sigui pel seu sexe o pel tipus de Therian amb el que se sent identificat, ja sigui perquè tens una cara absolutament inolvidable, com la de Martínez Almeida o Brad Pitt, o ja sigui perquè tens un cos totalment diferencial, com el de Dwayne Johnson o el de Pablo Echenique. L'altra manera de diferenciar una persona d'una altra és per la seva veu, ja sigui perquè la té com en Jordi Roca o ja sigui perquè la té com el nostre convidat d'avui. I és que avui, amics i amigues, no ens visita una veu qualsevol, avui ens visita la veu, una persona que potser alguns, si se'l trobessin de cara, pensarien que no és més que una mena de rocker nostàlgic d'algun grup tipus Mago de Oz, però que si parla t'adona ràpidament que estàs davant de Jack Sparrow, Stanley Ipkiss, Ladislau Spielman i, el més important de tots, el protagonista de la intro d'aquesta pel·lícula radiofònica que han muntat aquí. I és que avui, fans de l'entreteniment autoproduït intersetmanal, fruit de l'avorriment i la cervesa, ens acompanya la riota en Luis Posada, un dels millors, si no el millor, actor de doblatge d'aquest país. Un ofici que l'ha portat a doblar la veu d'actors com Johnny Depp, Adrian Brody, Jim Carrey o Leonardo DiCaprio en un llarguíssim repertori de personatges que de ben segur et donen tema i haurà més que suficient com per acabar follant després d'una cita si aconsegueixes que l'altra persona no recordi en cap moment la pel·lícula El Japerut de Notre Dame. Que està bé si el que vols és cuidar una cabra mentre pagues les fantes d'una guapíssima noia gitana, però per lligar amb l'efecte que no tant. Un ofici que intenta fer equilibris entre la llum dels rodatges i l'ombra dels estudis de gravació, entre la fama de Hollywood i l'anonimat de Molins de Rei, i entre la por de que la intel·ligència artificial et tregui la feina i la seguretat de que en aquest país treballaràs molt perquè ni Déu té ni tindrà mai ni puta idea d'anglès. Luis Posada, és un tremendo plaer pels fans de la gran pantalla com nosaltres tenir-te avui aquí, i si en algun moment penses allò de mare meva, on collons m'he ficat, no pateixis, perquè com vas dir tu el primer cop que vas fer doblatge, aquí fa temps que la policia ha localizado la llamada telefònica, així que suposo que et trobaran segur. Benvingudíssim a la riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo! Bona nit, Lluís. Un plaer incontestable. Com estàs?
2: El mateix dic, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i de tornar a repetir, veure's les cares, veure que sou incombustibles, sí. Això va a més cada vegada, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
3: Millor dit.
1: Alès Alert no ens ha aturat, eh? Perquè, clar, avui teníem convidat de Molins i, per tant, ha fet que no ens pogués posar una excusa, rotllo... Si el convidat hagués sigut res del Papiol, ja no hagués vingut avui,
0: fora, clar,
1: eh? Però, clar, Lluís avui no s'ha pogut saltar, sabent que...
2: També et dic que no en recordava que era en directe, eh? I que pensava, ah, no? Bueno, si la cosa es posa molt xunga, doncs... Escolta, ja ho farem un altre dia, eh? Però no.
1: És així.
2: Ha recordat la meva filla. I papa, és en directe, eh?
1: Ah, vale, doncs...
0: Sí, que per cert serà propera convidada.
1: Exacte. Ah, mira, un honor per la teva filla, també. Com esteu, nois?
0: Home...
1: I un honor perquè gràcies a la seva filla tenim el Luis aquí, perquè si no m'hagués fumat amb un WhatsApp...
2: Gràcies.
4: Un honor, no, una tia responsable.
2: Gràcies, Ània. Sí. Gràcies, Ània. Sí.
1: Com esteu, nois, vosaltres?
0: Bé.
1: Pau, com estàs, tio? 6 d'octubre t'incorpores.
3: Sí, senyor, les vacances molt dures, com pots veure, he hagut d'arribar amb aquest temporal, perquè no podia més amb el temps.
4: Però vas jugar al Mundial, tu, o què?
0: Clar que no estàs fent.
3: No, coi, aviam, he de dir, si ens posem seriosos, sóc dels que no fa gaire vacances, l'estiu pringa, i per casualitats de la vida, la setmana passada ho tenia molt fotut. Ara he estat honest, podia aquí fer el rotllo de...
0: No,
3: però no, és així. He mamat i he pringat com el que més. I això, d'on fer, us juro.
1: Doncs anem a passar-nos-ho bé.
3: Home, sempre aquí.
1: Lluís, de l'1 al 10,
2: sí.
1: Quin grau de felicitat ostentes ara mateix?
2: Ara?
1: Ara, eh?
2: Un 9.
1: Hòstia, molt bé, eh?
3: Molt nou,
2: home, estic aquí, que hi ha un ambient i una energia i una electricitat aquí, brutal.
1: No aconseguim portar gent fet una merda.
0: Intentem portar gent deprimida, però hem de buscar altres.
1: Jo entenc que, bueno, no sé, els deu fer il·lusió, els deuen sentir bé, deuen estar en un moment d'adrenalina de dir, vinga, a veure què em porta aquesta gent.
2: Ah, l'adrenalina, m'imagino també d'estar aquí en directe amb vosaltres.
1: Sí, sí, deu ser una cosa com conduir un Fórmula 1, eh?
3: Pensava en això, sí.
1: Està aquí.
2: Deu el Ferrari de Molins.
1: Bé, nosaltres sí. Nosaltres som la Riota i segons el diccionari riota significa riure, rialles, que provoca una persona o cosa ridícula. I per tant, sempre li preguntem al nostre convidat que ens expliqui una anècdota que tingui, doncs ha sentit una riota, doncs s'ha volgut fondre, s'ha volgut morir, ha volgut desaparèixer del mapa per haver estat una riota.
2: Segurament hi ha moltes. Potser la més recent és un assaig que estic col·laborant des de fa temps a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que fan concerts de pel·lícula, de músiques de pel·lícules, i jo vaig allà fent, faig narracions de les pel·lícules, però clar, jo no tinc ni idea de música. No? Llavors estic allà, entro, m'avisen, de vegades no m'avisen, tot va per compassos, no? Va, nois, comencem, assagem.
1: Es pensen que ets Beethoven.
2: Sí, exacte. Exacte, compàs 222, jo penso, ui, on és això, no?
3: Algun paper, algun paper.
2: I en una d'aquestes hi ha un tema dels que toquem, del Hans Zimmer, Àngels o Dimonis, que és el 160 BPM, no? Perquè va a 160 per minut.
1: Ah, pensava pulsacions.
3: Però 100 per minut,
2: sí, és això. Però clar, jo en aquell moment estàvem fent un assaig de l'altre i clar, va dir, escolta, va, el 160, i jo... On és això? No, el 160, i tots posant-se la partitura del tema 160, jo pensant que parlaven d'una nota, clar. 70 músics rient-se de mi, però...
1: O sigui, a lo grande.
2: A saco, a lo grande. Jo, 160, no? No conec aquest compàs.
1: Perquè representa que la música sona i sí. Tu vas ficant veu...
2: En alguns moments parlo sol, abans que comenci el tema, o en moments que paren, i en alguns moments que no, que jo entro en un compàs mentre està sonant un violí de fons, mentre estan tocant, tinc igual, jo què sé, doncs, el que jo conto en segons, a dir, quants segons tinc per dir això? No, són 3 compassos. Però això quants segons són? Parlem idiomes diferents, no? I llavors, quan es barregen aquestes coses, clar, i ara, amb aquesta broma, cada assaig que vaig, encara és 160, anem a 160, Lluís.
1: Clar. Et penses que era una postura sexual, clar, eh? Tenir 70 músics...
2: 70 i pico músics
1: rient-se de tu. El teu càrrec està bé, eh?
2: Sí, el meu càrrec no, perquè no sóc el director. però rient-se de mi, en aquest cas, que deies tu, sí, això sí que ho recordo.
1: Important, bueno.
0: Les estàs clavant tot.
1: És una cosa...
4: Carles, bueno, a mi m'encanta.
2: Sí que estan pendents de mi,
1: Jo demà, arribaré a la feina i diré, venga, tu, a 200 BPM, a 200 BPM, i a mi no m'expliquis la teva vida, tio. Bueno, doncs res, amb l'anècdota que està començant el programa, i ara sí ens anem a la secció del Que això fa això.
2: Vinga.
4: Doncs, Lluís, benvingut a la Riota. Ja ho has dit tu, al Ferrari de Molins de Rei.
0: Sí,
4: Ens treus de casa i ja estàs palmant diners.
0: Com va la benzina.
4: Som una caixa... És un pou sense fons, eh?
2: Gluc.
4: Això és el que això fa, això. Sí.
0: Sí, no, gastem molt, sí, no passa res.
4: No m'agrada que vagi doblant de metge, tirant-los.
0: L'hauríem de contactar pels efectes de sort. Sí.
4: Home, veient el que paga Disney, nosaltres potser arribem.
2: Hauríeu de tenir algú fent la trompeta aquella.
1: Això és el que feia el graciós a quart d'ESO.
4: Sí. Sort que serà picadeta aquesta. Ara et posarem, donarem dues opcions, hauràs de tirar-ne una i justificar la resposta, vale? No et preocupis, que aquí no hauràs de quadrar els llavis.
2: Perfecte.
4: Amb l'actor ni res. Sí que és veritat que no li podràs fotre la culpa a l'actor de les baixarades que diguis. Te l'hauràs de fer cap.
0: Vale? Sol.
4: Així que ara sí, arrasa con lo que veas.
2: Y generoso no seas.
4: Vinga, que ho ha comentat el Marc, la primera corteta del peu. Intel·ligència artificial, a favor o en contra?
2: En contra, absolutament.
3: S'ho ha pensat, eh?
2: No pot ser que dels cursos d'anglès.
0: Que la gent sàpiga tingui un nivell alt d'anglès, clar, perquè és que és un problema, això.
2: Això està molt bé, però que no culpin el doblatge de que la gent no sàpiga anglès. Això també. Intel·ligència artificial, no estic a favor. Crec que no pot substituir el factor humà en cap moment. Pot ser una moda, pot ser una cosa que estarà per allà, o potser sí que ens dona pel sac i desapareixem tots d'aquí 10 anys, no? O sigui, però no.
4: Clar, és que en el teu cas, hòstia...
2: No, total. Sí, el món artístic en general. Ja no n'hi ha cap a doblatge,
4: eh? Jo sí demano que em facin amb la seva veu, que quan tinc una cançó me la fan.
0: Sí, però en el món artístic, amb les cançons et salva el directe, encara. En canvi, amb el doblatge és més complicat.
2: No, el doblatge...
1: Perquè ha arribat ja el típic director de doblatge que ha volgut anar una mica de llest i ha començat a agafar les vostres veus i a donar-los vida amb una gent, amb un robot?
2: De moment es fa molta gent per xarxes i així, en divertimento, de moment, no? Però no ha arribat el projecte professional que ho estan practicant, jo crec que totes les grans empreses ho estan preparant.
4: Sí, però segurament...
2: Encara no.
4: Segurament...
2: No està a punt.
4: Això aniria a judici. Sí, bueno, hauria has de demostrar que és la teva veu. Clar, és molt complicat.
2: Clar, però això ens diferencia d'altres disciplines artístiques, en les quals jo, si fos il·lustrador o músic i algú copiés la meva música, hauria de demostrar i tal, però quan és la teva veu, estan, en teoria estan cometent un delicte, perquè clar, estan fent servir la teva veu, bueno, la teva personalitat, sí, sí, com sí, si fos la retina o si fos l'empremta digital, diguéssim.
4: De fet, jo veig Reels...
0: Té una part teva.
4: Veu Reels un particular que els ha penjat i el pots ficar en portuguès, en danès, en hindi...
2: Aquest serà el problema, quan el Johnny Depp puguin passar per la intel·ligència artificial i amb la seva veu pugui parlar tots els idiomes. Llavors ja, fins aquí hem llegat.
4: Vale, aquesta em fa especial il·lusió. Si Johnny Depp i tu intercanviéssiu les vides durant un dia, què faries?
2: Oi, Déu meu, què faria?
4: Oh. No pots cagar al llit d'Amber Rose. Amber Rose era la de Wiz Khalifa.
2: Agafaria un avió, em plantaria a Los Angeles, trucaria els col·legues allà i una nit de farra amb aquesta gent.
1: Charlie Sheen.
2: Els que estan vius, sí, perquè alguns han caigut.
1: La Maradom.
0: El McGowan ja no hi és.
2: El River Phoenix. Ah, no, pobre, què va passar? No.
4: Home, és un bon plan. Joder. Poc ambiciós, però està molt bé.
0: Sí, no sé si el Johnny voldria...
3: Home, pensa que és un dia, exacte.
0: Venia Molins de
4: no, és que segurament si ens està escoltant, Johnny, sí, ja et convidaria.
2: Sí, és molt possible.
4: Estàs convidat sí, aquí.
2: Però ja aquí, aquí al programa.
0: Sí, no, sí, sí. I després al Celtic.
1: L'hauríem de fer miar, perquè en anglès.
4: Què et sembla més difícil, doblar un orgasme o un tartamut?
2: Un tartamut. Sí, home, clar, perquè un orgasme és una cosa que coneixes més, no?
4: Parla per tu.
0: Aquí, algun...
2: Dic un orgasme.
4: Un.
2: Però un tartamut, sí, no s'ha de fer, no és fàcil.
4: No coneixes a cap,
2: no? I a més, és molt difícil, perquè, clar, sincronitzar és com les tossir o com vomitar, o aquestes coses, s'ha de sincronitzar molt bé. Ja. No és allò de fes-ho i ja encaixaran, no.
4: Ja. És que què és el més complicat? És veritat que a vegades també parlo sota l'aigua o hi ha gent que parla menjant. Sí. No et fiques res a la boca, no?
2: Home, la llengua, normalment amb la llengua fem i parlar sota l'aigua. I menjant, a vegades sí, ens han ficat galetes a la boca i tal, però no, és la llengua. Tu fas veure que menges i ja estàs.
3: Sí, cola.
1: No del matí, mazapan i venga. Ja venga. I la primera escena.
4: És més complicat doblar a Johnny Depp borratxo o a Johnny Depp fent veure que no està borratxo mentre està claríssimament borratxo.
2: Borratxo directament, no? Perquè ja saps, ja directament, ja que és el pirata, no? Ja va de pirata, o bueno, no, ja fa més papers.
4: En qualsevol cas, no pateixis, perquè sempre està borratxo.
2: Sempre està borratxo.
0: Sí, clar, no passa res.
2: Però jo no, quan ho doblo.
0: No, és un professional.
2: Jo no.
4: Molaria, o que ja estigui despullat i t'empris dels pantalons.
0: Bueno, això és com els del bar del futbol que van vestits d'àrbitre i dius, no cal.
1: Sí, és veritat.
3: És molt trist, això. Per dos segons de plano.
0: Clar.
4: Seguim amb el cinema. Avatar, meravella audiovisual o Pocahontas amb pressupost?
2: Pocahontas amb pressupost, sí, evidentment. Favor,
4: jo també.
0: El Pepe Colubi també ens va dir que era un merdot. Sí.
4: És que tenia com per canviar una mica la indústria i a mi no m'ha acabat, eh?
3: I li va guanyar l'Òscar la seva exparella.
4: Sí?
3: Sí. Ai, en Tierra Hostil. 2010, si no m'equivoco.
1: Jo vaig anar a les muntanyes d'Avatar, on es van gravar.
3: Tu
0: vius a Avatar.
2: Però és veritat que visualment és una passada, però el missatge, el guió, tota la història, dius...
0: Estic d'acord.
3: Està molt repetit i molt suat, no?
2: Sí, dic, home, m'esperava alguna cosa més, no?
4: No, sí. Per això ficant-ho a Pocahontas. Aquí coneixem molt els teus fills, de fet, vindran pròximament. Ani Aulú, qui t'ha donat més mal de caps? El personal que t'hagis de mullar.
2: S'ha de contestar això, també? Sí.
4: No,
2: home, l'1, perquè és home i és més guerrero, no?
4: A veure, jo des de fora també.
2: L'Ani és més tranquil·la, és més dolça, és així. Però sí, però tots tenen els seus moments.
4: Els has inculcat els dos una mica el tema aquest del doblatge, ja sigui llegir, veure pel·lícules,
2: sí,
4: tal...
2: Llegir... Bueno, hi ha de tot a casa, A casa hi ha algú que qui s'ho veu tot en subtitulat, qui s'ho veu tot doblat, i o sigui, cadascú té les seves preferències, no? Ara llegir, és veritat que el llegeixen.
4: Sí, però llegir, veure cinema, música, tal... No?
2: Sí, els agrada.
4: Coneixen els nobles arts de...
2: Els agrada. El Luz s'està dedicant també a això, sí, perquè treballa com a tècnic de so en un estudi de doblatge, o sigui que ja està ficat, i l'Ània és una crac.
4: Molt bé. Quin és el millor dolent de la història del cinema per tu? O un dels millors?
2: Els millors dolents? Oh, que bona. Pot ser d'animació?
4: Sí.
2: Megamind. Heu vist la pel·lícula? Algú sí, la coneix,
4: no? Gegant, no? No?
3: Sí, el que és pel cap, però sí. No.
0: Se n'has dit David Jones.
2: Un blau, un de blau, que, sí.
4: Bueno, que
2: l'antítesi la del Superman.
4: Johnny Depp, Johnny Depp sí, o El Padrino?
3: Antiheroi.
4: Podrien ser també dolents, no?
2: Us puc dir un de més recent, El Pingüino.
4: Sí.
3: Però me l'agafo com a protagonista de la sèrie, no per la pel·lícula.
2: No per la pel·lícula,
0: sí, no,
2: per
0: la sèrie. La sèrie, totalment, sí, per la sèrie.
2: Per la sèrie.
4: Però dic que no deixa de ser un dolent, no?
3: Però sí, l'antiheroi és com
0: el... Soprano és, sí, és un dolent, clar. I tots l'hem
1: estimat,
0: sí. Bueno, l'idolatrem una mica, sí, en certa manera. Però clar, perquè l'actuació és brillant. És que ja als 5
3: minuts saps que és dolent.
0: Exacte, el Walter White. Hi ha mil exemples, Joc de Trons, tots els personatges. Vull dir,
1: clar.
4: I per acabar, a veure si, si em dones ganes de tornar al cinema, inventa una crítica de 20 segons sobre una pel·lícula que no existeix.
2: Que no existeix?
4: Sí, digue'm, saps allò de...
2: Sí.
4: Apassionant. Sí,
2: clar, com, vinga, un tràiler, com un tràiler.
4: Jo li...
0: La que hizo, la que emociona Spielberg, no?
4: Sí, sí.
2: Sí. Dels creadors de... Avatar. Dels protagonistes de... Pirates del Caribe. Del guionista... de Pocahontas arriba la riota, la volta al món, supera els jaques.
0: És que m'agrada veure.
3: Supera perquè acaben pitjor, vol dir. Sí.
1: Jo havia jugat al jaques, una cosa molt, molt forta. Ara sí, ens anem a Barcelona el 1963.
4: Com si fos un joc.
1: Bueno,
3: què tiraves, per la finestra?
1: No, va tan bèstia, no, però era com que feia salts de 2 metres.
3: Passaves voladores.
1: No, sí. Russava les guins,
0: saps? Els teus fills han passat mala nit, tu no has dormit.
4: Com que has jugat al jaques? És un joc, bueno, de taula.
1: No, però jo m'havia fet un sprint per una tauladeta amb 3 metres d'altura. Saps? Havia fet un salt.
0: Bueno, t'has buscat el risc. Sí, sí, sí.
1: Sí, jacàs, tio. Però, o sigui...
0: El Qatar.
1: Bo, ja hem fet. Bueno, va, ens anem a entrevistar el nostre convidat i, com deia, ens anem a Barcelona el 1963. Ara vius a Molins, ets molinenc, sí, des de fa molts anys.
2: Molts.
1: Els teus pares es van conèixer fent radioteatre.
2: Sí, senyor.
1: I després van treballar en doblatge. Tu mateix recordes, doncs, que de petit jugaves amb les veus, mm-hmm, us gravàveu, i amb el teu germà, que a més també s'hi dedica, això amb caset. Com la família de metges, no? Que després moltes vegades, doncs, acaben sent metges els fills o, mm-hmm, o els nets. En el teu cas, doncs, sembla que ha sigut un nexe, no?
2: Suposo. Una cosa genètica, m'imagino. Encara que érem molt tímids, seguim sent molt tímids, tots els germans. Tenim més, som 5.
1: Vale.
2: En total, que ens dediquem a això, som 2, més la petita, que fa la producció, de doblatge també. Vale. Però... I no pensàvem pas que ho faríem, això. Els vèiem treballar, anàvem a veure com feien doblatges i tot, i no es pensàvem mai que de grans ho faríem. Però al final, tot aquell bagatge que tens, perquè a casa, clar, no teníem ni ordinadors, no existien, ni mòbils, ni videojocs, tot això, es llegia moltíssim, el que deies tu, es llegia en veu alta, gravàvem, feien playback, feien bromes telefòniques, anava a tocar els pinganillos de la gent i aquestes coses, i clar, el dia que et poses davant d'un micròfon i has de començar a fer, doncs notes que tens, doncs, una addicció, que tens una sèrie de coses que has anat acumulant sense saber-ho, i això ens va servir, evidentment.
0: No passa sempre, perquè la minya mare, el seu pare, era narcotraficant i ell acaba sent futbolista, vull dir que
2: Clar, això, sí, sí, això dels gens és molt misteriós.
1: Tu dius l'addicció que anaves treballant de veure, per exemple, els teus pares treballar. Mm-hmm. Entenc que tenir una veu, no com la que tens tu, perquè hi ha milions de veus i totes segurament puguin fer un registre o treballar una peça concreta, clar, però entenc que has de tenir una addicció i un to, una manera d'expressar-te bastant desenvolupada, no?
2: Has de saber comunicar, has de saber llegir un text i donar-li vida, diguéssim, en certa manera, no? Has de saber com entonar, on faràs, no sé, com fer un punt, una coma, un policoma, mm-hmm, aquestes coses, per
1: sí, saber...
0: Un dia et deixaré que llegis els nostres guions.
3: No hi ha
0: ni una puta coma, ni un punt, una cosa.
4: Especialment la part del Carles.
2: Però vosaltres us hi enteneu, amb això,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí,
1: sí, oi, sí, sí. Només nosaltres, eh?
2: Vostre...
1: I entre nosaltres.
3: Però és que és la veu cagant directe, vull dir.
2: És el vostre codi. Però hi ha un mite també amb el tema de la veu, i la veu, totes les veus serveixen, hi ha veus de tota,
1: sí, sí,
2: mena,
1: imagino,
2: doblatge, no? I la meva veu, quan vaig començar a fer això, jo la sento ara i és absolutament inaudible.
1: Clar.
2: Era no tenia cap gràcia, ni cap mena entitat, ni cap cos, ni cap textura, diguéssim, que digués, hòstia, aquí hi ha alguna cosa, no? És algú que aposta per tu, que diu, sona fresc, sona bé, sona tal, i ara hi ha gent que encara comença, perquè segueix entrant gent al món del doblatge, encara que a poc, no? Però van entrant, i és que que totes les veus encaixen en un personatge o un altre. És veritat que la vas polint amb el temps, no? I vas acostumant-te a treballar amb un davant d'un micro i ja seria tot, no?
4: No, dic que tinc el problema que cada dia tinc una veu diferent. Llavors no serviria.
2: Ostres, no podies mantenir un personatge.
4: No
2: podies fer una sèrie.
1: Però el temps,
4: clar. No podria.
3: De tu.
4: Sí, de mi, sí. El dia a dia. Bueno,
2: si és una sèrie, hauries de fer un personatge diferent cada dia.
4: Sí, això sí.
5: O t'aniries al carrer, el primer dia.
4: No, el primer no.
1: El segon. Clar,
4: si m'entens la premissa.
1: Clar.
4: El segon.
2: Si t'agafessin a Friends, un dia faries el Chandler, un dia el Ross, un dia el Joey.
5: Guanyaries pasta.
4: Ah, podria fer-los a tots.
2: Vinga.
4: No calia...
5: Tots afònics, per cert.
1: La teva professió t'ha traicionat, ara, per exemple, que parlàvem dels fills, quan has hagut de fotre una bronca molt bèstia a casa, a l'haver fet, per exemple, un paper doncs, a la teva feina d'un personatge que s'expressa d'una manera, t'ha traicionat i has acabat fotent una bronca i per dintre pensant, joder, estic fent una puta escena de fa 2 hores.
2: Segur. Perquè, clar, no pots evitar. Clar, abans parlàvem, no?, també, de dir en quin punt deixo, diguéssim, la part de la meva personalitat en els personatges que doblo i després quina cosa m'emporto d'aquests personatges i em queden per mi frases o maneres de dir o coses que he vist fer i que ja les adopta sense saber-ho.
1: Tantes hores.
2: O sigui que segur que alguna vegada he fet el ridícul absolut.
1: Clar, no va dir perquè els dos fills no, vull dir, no els hi ha escolat, o sigui, no s'han espantat.
2: No en tenen gens de por.
1: Hi hagia que Lluís amb el seu germà, tenint aquesta també addicció i aquesta veu que tenien, fèieu bromes telefòniques, rotllo a l'època de les cabines, que jo havia trucat, algun cop havíem trucat i havíem dit que hi havia una bomba a una escola.
5: Això és un amic... Això no ho havia dit, però... Això és com el bar Simpson, no? El bar de...
3: El bar de Mou, per fer la cunyeta...
1: Però bueno, em va semblar interessant, vaig pensar, bueno, broma, això, en plan, són cabronats.
2: Com les del Kassen i les del Gila i d'aquesta gent de l'època, diguéssim, no?
5: Sí, les feia de com les de José Ternia.
2: Oiga, dígame, oiga, aquí laven ropa? No. Ah, que guarros! I penjaves, no?
5: Jo que estava feia amb l'interfono.
3: Fica l'interfono, sí.
2: Sí, sí. Aquests hi havia molts.
5: Que maco era la vida abans.
2: La vida analògica.
5: Sí.
1: 100%. Lluís, has doblat 1.000 pel·lícules, has doblat 1.000 actors. Has arribat a un moment de conèixer tant el personatge que doblaves com perquè abans de que... És a dir, només per l'expressió de la cara...
2: Saber com ho dirà,
1: sí. O saber què dirà. O ja no perquè tu també tinguis un text davant que estàs llegint i reprodueixes, sinó ja entendre la fisonomia de les cares, dels gestos...
2: Sí, però això només que siguis una mica cinèfil també, o que t'agradi molt...
1: Passa amb una sèrie,
2: veient una sèrie d'Antena 3 el diumenge a la tarda, ja dius, ara li dirà... ¿Qué has hecho, cariño? No, y ¿qué has hecho, cariño?
5: El jardinero es tu padre. No,
4: es que Antena 3 té una cosa molt bona, i això ho hem comentat algun cop, que és que tu t'adones veient una peli i la següent segueix la mateixa trama.
5: Sempre hi ha una...
4: Llavors, clar.
5: Hi ha una actriu rossa que s'ha forrat. Sí.
2: I com de vegades no hi ha ni els crèdits finals, no s'enganxen, diu, és la mateixa, no?
4: I això, i del majordom no et fis mai, i el veí que sembla tan maco té l'àvia allà al congelador.
3: La núvia es fuga. Sempre.
5: Sí, no es casa ni 10 anys.
4: No, i aquesta temàtica és molt la de... estic agobiada per la feina, marxo al poble, a l'antic poble, i em trobo un nòvio de tota la vida, sí, que està allà, que és Batman.
5: A més, el poble ha d'estar bastant encantat, eh? Sí. De passar coses molt estranyes. Sí,
2: és que hi ha uns estàndards, i cinematogràficament també passa, no?, que hi ha uns papers, uns personatges, una sèrie d'arguments i coses, sí, que passen, guions, que ja els veus venir, sí, de lluny, no?
5: Sí, és allò, això ja ho he vist.
2: Exacte, sí. Ja no em passa.
5: Em passa molt ara a mi amb les pel·lícules dels thrillers, de crims i tal, que dius, hòstia, tio, és que...
1: Què
5: passarà,
2: clar,
5: tio. I si no ho aconsegueixen, o sigui, si hi ha un plot twist molt heavy, em sembla tan absurd que tampoc me l'acabo de creure.
3: Però si han plantat alguna llavor perquè allò no sigui tan sorprenent, aquí és on compra.
2: Ja.
3: Això és on s'ha de trobar... Exacte.
5: És difícil, clar.
2: Però poquíssimes vegades trobes ara pel·lícules que et sorprenguin d'aquesta manera, d'una manera natural, real, sense ser allò per la patilla, no?
5: Totalment.
2: I això ens passa fent doblatge, també, que dius, aquest paper l'he fet 45.000 vegades, ja, no? I és el mateix.
1: Deies que Jim Carrey et deixava exhaust.
2: Uf.
1: Cau tècnic.
2: Brutal.
1: Rotllo de veu, físicament, fins i tot.
2: De tot, sobretot les primeres pel·lícules. En 2 anys va fer La Màscara, La Desventura, Dos Tontos Muy Tontos, tot seguit, i aquell era... demolidores, perquè era, clar, jo fins aquell moment estava acostumat a doblar jovenets universitaris, allò tip, i allò va ser descobrir un altre món, de dir, hòstia, això, el doblatge és això també, uau. I sí, ho vaig passar, les passava canutes, eh? Sí. Però vaig aprendre molt, també.
1: Et fiques al límit, suposo.
3: I que el temps físic de l'actor interpretant el paper no és el mateix que estàs tu fent amb la veu. O sigui, per posar-ho en relleu i que la gent ho sàpiga, per exemple, una pel·lícula de Jim Carrey, de durada aproximada de 2 hores. Quina és la teva jornada laboral i quantes vegades ho pots arribar a fer?
2: Doncs mira, una pel·lícula d'aquesta segurament jo estaria tres sessions de 6 hores i mitja, per exemple, no? Que això vol dir que segurament dues serien el mateix dia, de començar a les 8 del matí i acabar a les 10 de la nit, amb una hora per dinar. Uau. Que està molt, m'ho passo molt bé, les primeres dues hores, tres hores, però clar, a partir de la quarta hora he dit, no puc més, no puc, hòstia, no, hòstia, no, se'n queden encara mitja pel·lícula.
1: I dius 6 hores i mitja, 6 hores i mitja, però entenc que el text l'has reposat una miqueta abans, prèviament a casa, o no?
2: No, no, no, no, no, tu arribes allà i t'ho trobes.
5: Vas a pelo,
4: no poden enviar el text d'una pel·li.
5: Bueno, si, no, si és l'actor de doblatge,
4: si podríem... Exacte, si podríem, tu estàs dintre del que ve a ser la pel·lícula...
5: Podríem fer-ho.
2: Hi havia algun gran projecte, i encara avui en dia, algun gran projecte, però parlo d'un entre 500, que sí que llavors volen que vegis la pel·lícula abans, o et deixen... Ara ja no et passen... Abans passaven el VHS o et passaven el DVD, ara ningú passa res, no? Clar, passen absolutament ni el nom de la pel·lícula. Diuen noms que no són, no?
1: Vull dir que al final ja...
5: Sí, vas a cegues, absolutament.
1: Joder, i que depèn de la pel·lícula hi ha textos que potser és igual si la pel·lícula tracta d'una cosa relativament banal i els textos són senzills, perfecte, però hi ha sèries o pel·lícules que per doblar certs noms de ciutats, certs maneres de parlar, de ser com... Uau, m'ho deia així com un mes abans,
2: això,
1: no?
2: Sí, sí,
1: però,
2: que m'ho prepari. Que
4: durant un dia, està 13 hores, allà forçant la veu i tal...
2: Sí, així m'ha acabat moltes vegades, que hi ha pel·lícules que he hagut de deixar a mitges del Jim Carrey o que sigui, per quedar-me sense veu.
5: La meitat de la pel·lícula és muda. No?
4: Tu faràs la sèrie amb mi, llavors. Malboro la sèrie. Tots afònics.
1: Lluís, has de triar un dels teus personatges que has doblat per comunicar tres situacions.
2: A veure.
1: Vale? Una ruptura sentimental.
2: Com la diria un personatge?
1: Quin personatge,
5: triaries
1: de tots els que has pogut doblar? Bueno, jo aquí t'he posat jugar amb Jack Sparrow, Jim Carrey, DiCaprio, Owen Wilson o Adrian Brody.
2: Vale, però què fa? Que ell s'enfrontaria a aquesta ruptura sentimental?
1: Ell l'hauria d'expressar.
2: Ah,
1: és a dir, per expressar una ruptura sentimental, quin de tots aquests agafaries amb la seva veu i la seva manera de fer-ho?
5: No, i per tarannà, no? Per tarannà, del personatge.
2: Pues el DiCaprio.
4: Sí.
1: Clar, és que és
4: un... Ho ha fet molts
2: cops. Clar.
3: Rose, ja amb joves.
1: Rose, ja no tens 25 anys. No?
5: Bueno,
2: t'has hecho mayor, Rose. Si tu saltes, jo no salto.
5: En aquella pel·lícula és quan es va adonar que més grans que ell no volia, perquè va acabar fatal.
1: Exacte. Deien que, exacte, o sigui que podia haver salvat, no? Perquè o sigui, els friquis...
4: Que no, que és un tema de flotabilitat, Carles. No, entrem un altre cop.
1: Bueno, jo no dic
3: flotabilitat.
1: Que els friquis de la pel·lícula van calcular quant temps... No,
5: entrem-hi, va. No, Carles, davants així, Nutella o nocilla?
4: No. Però, Carles, no els friquis de la pel·lícula. Qualsevol persona va veure que en aquella porta hi havia més gent. Clar. Però, clar, si pujaven els dos, va explicar al director que si pujaven els dos...
2: S'enfonsava.
5: A mi m'ha agradat molt aquestes teories.
2: Era una qüestió de pes.
5: Hi ha un podcast que és de cinema que és molt, molt bo, ara no recordaré el nom.
4: és boníssim.
5: Fan estudis físics i deien que la Heidi, en el columpi aquell que surt...
1: Ah, sí, no.
5: Que per física... No, no, diuen que arribaria a Xina,
3: Jo no ho havia vist. I si la paràbola fos perfecta...
5: Sí, si fos perfecta, sí.
4: Jo he vist una altra... d'Aquiles llançant la llança.
5: Sí.
4: A Apolo, no, li talla el desto, i també ficava que anava a 500 quilòmetres per hora.
2: I els partits d'Oliver i Benji.
5: Sí, home,
3: el tall de capítol.
2: Que durava un capítol sencer per anar a la porteria al mig camp.
5: És que era una muntanya més que un camp de futbol, era una passada. Ja.
2: Abuelito, dime tú.
1: Per comunicar una mort, o sigui, venim de fer una ruptura amb DiCaprio, qui comunicaria una mort?
2: El Jack Sparrow, que està acostumat a aquestes coses, no?
1: Podria fer-ho bé.
2: Milady, su marido ha muerto.
5: No, i queda simpàtic.
2: Que
5: queda
3: li queda simpàtic. Jo pensava en Adrian Brody, imagina't.
4: No lo quería tanto.
1: I per intentar lligar, per intentar doncs, aconseguir un amor?
2: Owen Wilson.
5: Ah.
2: Owen Wilson, sí. Uau! Esos ojos que me miran. Wow. ¿Puedes acercarte un poquito más, por favor? Sí, aquí, que te... me pica un poco el ojo. Gracias. Oh.
1: Clar, és el puto Minet in Paris, tio. És el puto Minet in Paris, tio.
5: Quina passada.
1: Lluís, imagina que demà et mors, esperem que no, tot i que el vídeo funcionaria molt bé. Escolta, ei!
5: Té raons, faríem fama.
2: Sí, no?
5: Els tios que van matar Jack Sparrow.
4: El dia en què capturaron a Jack Sparrow.
2: La volta al món.
5: Tens tota la raó.
1: Ploraríem, però...
2: Seríeu virals, però no tornaria ningú més.
1: No,
4: correcte.
3: No tornaria ni jo.
1: 100%. Demà et mors i al teu funeral només pots deixar una frase gravada de totes les que has doblat. Quina seria? I de quin actor, tot i que això, evidentment, sabent-la, segurament...
2: Doncs el Jim Carrey. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: És així, és així. I per últim, per anar a la, per passar a la secció al Pau, tinc una pregunta que al món del doblatge s'ha parlat moltes vegades de que pot arribar a ser precari si no arribes a aconseguir, doncs, jo crec, doncs, fer-te un nom, fer-te una carrera, no? Inclús que té com un coll d'ampolla perquè al final no hi ha tantes coses, suposo, a doblar i a treballar per la gent que s'hi voldria dedicar. Has tingut alguna vegada un plan B desenvolupat per dir, escolta, això potser demà s'acaba, em dedicaré a això, si això no funciona.
2: No, així com molt concret i determinat, no, però sí obrir totes les finestres paral·leles i obrir les finestres a gravar audiollibres o qualsevol que sigui.
1: Tot el que sigui artístic.
5: Que de sobte fossis doblador d'altres coses, però en plan material. Doblar barres...
1: Clar, tot el que comprengui, no, la paraula doblar, clar,
5: Però perquè el currículum la gent no s'espantés. Hòstia, quin sal, no, professional?
2: No, jo soy doblador. Soy doblador. Acérqueme su camisa, por favor. Soy doblador.
5: Doblador de
1: Jan Sol. A una lavanderia. No, no, perquè això, és a dir...
5: Tots som els motius, l'acabes de dir... que igual es mor i que igual fer la feina...
1: No, però dintre del món artístic sempre anem més enllà de dir, hòstia, hem d'anar fent un plan B, no? I inclús mai músics, molta gent ens diu...
2: Mai he patit gaire amb això, hem pensat que el dia que s'acabés això, doncs ja em buscaria la vida.
1: Sí, vens aquí la riota i...
2: Però clar, no tinc aquí, ja buscaríem alguna cosa,
1: aquí fem una secció nova.
3: Ja fot el cas.
2: Ja pot patar, que vingui la IA.
1: Des de luego que la IA aquí té poc a fer, té poc a rascar. Ara sí, ens anem a la secció del Pau. Pau.
3: Vinga, va, començam. Hola, Lluís, què tal? Jo, com bé et dèiem abans d'entrar aquí a l'estudi, jo vaig començar la temporada passada i quan venia aquí, quan em tocava deixar anar el meu, normalment parlava de cine o televisió. I avui, doncs, aprofitant la teva visita, no puc, doncs, no fer-ho. Seria com una mica
5: seria
3: de tonto.
5: Heavy, no? Realment, sí. Seria gastronomia, no?
3: Sí, avui. Hòstia, avui potser no tocava pa, però no és el cas. Jo m'he criat amb pel·lícules de Disney, Jungla de Cristal, Harry Potter, El Senyor dels Anells i qualsevol pel·lícula que caigués els divendres nit a Canal Plus. I, efectivament, cap d'aquestes pel·lícules la veia en versió original. A diferència d'ara, que no sé si per la flipada de creure que la veu de la persona que actua també ha estat escollida com a característica gairebé indispensable per a X paper o perquè cada vegada suporto menys el doblatge en castellà o espanyol, que és el que posa a la majoria de plataformes de streaming, he arribat a jalar-me El Juego del Calamar en coreà o Dark en alemany, fins que van aplicar la IP aquesta rara i ja no puc corregir a Netflix, que és un problema bastant gran. Abans de començar, però, i que ara en parlàvem una miqueta, tu, Lluís, com de cansat o quan de cansat estàs que et diguin doblador i no pas actor de doblatge?
2: Ja és molt habitual, ja al final ens hem acostumat, eh? Al principi ho lluitaven bastant, allò, no, doblador no, actor de doblatge. Ara ja estem acostumats, de fet, a la cada Real Acadèmia ve com a figura.
3: Però va calant cada cop més, jo crec, no? Home, al final és actuar. Jo crec que
2: som actors.
3: No hi ha... Sí, senyor.
2: Que m'agrada que ens distingeixin com a actors, no?
4: Doncs jo com el Pau veia també unes a Canal Plus, que, unes pel·lis...
3: Sí, amb les línies negres.
2: Que havies de fer així amb els ulls una mica, no?
4: Les recomano, Pau, aquestes...
3: No eren les tots, aquestes.
4: Aquestes no setes dobladors ni res. No.
2: Havies de tancar els ulls.
4: Sí. Funcionava,
2: Sí.
3: També es tancaven allà.
2: També es doblen, s'han doblat moltes d'aquestes, clar.
4: Ostres, aquesta deu ser complicadíssima,
2: Però així començàvem, a la meva època.
4: Ah, sí,
2: Sí, amb aquestes i amb les de xinos, pel·lis de xinos, master, ui, Kung Fu i tot
5: això. I això, i Rocco i Freddy, no?
2: Ja, exacte, això aprenies molt,
3: No, no,
2: aprenies
3: molt
2: doblatge.
4: Sí, home, sobretot tu sol. Dos per uno.
3: Sobretot aprenies doblatge.
2: Aprenies a lluitar Kung Fu i doblatge.
3: Doncs amb això resolt, jo vull portar un debat i vull que tinguem una mica de capacitat analítica, no? Sobretot tot això, perquè també us aviso que és possible que ens fotem en algun jardí, però també us aviso que crec que portem les eines per saber sortir-ne i que no passi absolutament res. Està clar. No, potser no és el cas, però jo us animo perquè tenim les eines.
2: Si és analítica, endavant.
3: Mira, ja ho tenim aquí. Serà més anal que analítica, ja t'ho aviso.
5: Estàs on volíem.
3: Abans, però, vull que escolteu el següent fragment. Ferran, si us plau.
6: Vamos a dejar los dos de intentar justificar todo esto y admitir que estás en peligro.
7: ¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí, no. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo.
3: ¿Sabeu de què es tracta?
0: És Skyler i Walter White.
3: Sí, senyor, molt bé, Marc. Aquesta resolució feta, que era el que volia que identifiquéssiu.
2: Sí,
3: anem
2: sí,
3: amb
2: sí.
3: El següent fragment.
2: Molt bé.
8: You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks.
3: Efectivament, és la continuació del primer tall que hem escoltat, simplement amb la versió original, sense voler faltar. No creus que la diferència és molt gran?
2: Home, la veu espanyola sembla el pare de la veu americana.
0: No? A mi m'agrada més l'espanyola.
3: Està de bo.
4: Sobretot perquè l'entens.
2: Són molts capítols i al final t'hi acostumes, però és veritat que al principi dius, eh? Quina ja, ja, ja, posat, ja. Aquest nom?
3: Aquí és on anem al tema de la... Digues, Àlex.
4: Al principi m'ha sonat a...
3: A Malcolm in the Middle, que també
4: no,
3: era ell.
4: I els dos que parlaven a Pulp Fiction. La parella aquella, la Rosetta i l'altra.
3: Pumpkin i Honey Bunny.
0: Honey Bunny i el... Sí, el diria, no sé.
4: Però la veu aquesta aguda de la noia...
2: No està molt encertat. Jo que és un repartiment que no està molt encertat. No s'assemblen les veus, no s'assemblen.
3: Però no creus que pot ser, això ja és teoria, eh? Mm-hmm. Que com que aquest personatge en concret, sense fer spoilers, té registres com més timidet, més una mica com apagat, era molt fotut trobar alguna veu que fos igual de versemblant que aplicada en altres casos?
2: Jo crec que la podien haver trobat, però de vegades és que, jo què sé, que li han entregat al director de la pel·lícula es reparteix.
3: Potser això ho resolem, al final, jo us aviso, perquè m'he quedat quedant amb aquestes
2: ja
3: coses i he escoltat molt.
2: És un doblatge fet a Madrid, però es podria esbrinar.
1: Epa, epa.
2: Wow. També, a Barcelona també es fan doblatges dolents.
3: I també sortirà.
2: Sí.
3: No el dolent, ja us aviso, no el dolent. Va. També crec que això pot ser mèrit de l'actuació de l'actor principal, la versió original, que és Bryan Cranston, que no fa falta dir...
4: No, jo crec que és un
3: gran... el paper.
4: Aquesta, no?
2: És molt bo.
3: Però l'actuació acompanya, i si a més la veu suma, jo crec que tens aquests dos factors. Jo deia a la introducció una mica, jo vinc obsessionat en que la persona que dirigeix un projecte també pensa en la veu. I dubto molt que pugui pensar...
0: És que és molt important.
3: Clar, al final el que tu vulguis transmetre, i també em poso l'exemple del Juego del Calamar, que evidentment no tinc ni puta idea de coreà, i imagino que ningú dels aquí presents tampoc.
0: Però prou feines per
3: lo català. La manera d'expressar, no, a vegades no quadra amb la cara que veus, i allò suma molt.
0: És veritat que, a més, en aquests casos, o sigui, quan passa això i t'obsessiones, ets incapaç ja de no veure-ho.
2: Ja no ho veig.
0: I acabes per odiar en aquella pel·lícula.
4: Sí, sí, sí. No sé on els vols portar, Pau, però endavant.
3: No, ara us porto al jardí, perquè, sisplau, anem al següent, sisplau.
9: Está claro que no sabes con quién estás hablando. Te daré una pista. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un hombre abre esa puerta y le disparan. ¿Se trata de mí? No. Yo soy el que toca la puerta.
3: Aquí obro el debat a tot el general, perquè ja sabeu quin és el debat, sobre el doblatge en castellà.
0: Pensitada històrica.
1: No, o sigui, tutorial. Vaya tutorial.
4: Hi ha un vídeo brutal. Espanyol d'Espanya, weón.
3: Crec que no podíem sortir del jardí.
0: A mi m'agràcia, sou molt fan d'Homero.
1: Vaya tutorial darrere de la tele, tio.
0: Sou fan d'Homero.
3: Clar, jo no m'ha dit comentaris, coses sobre el doblatge en castellà o espanyol llatinoamericà o al peninsular. Perquè jo crec que hi ha bastants matisos i que no es tenen gaire en compte a l'hora de jutjar-lo.
0: El tema és, la gent de Sud-amèrica deu pensar que és millor el d'ells que
4: el nostre. Clar, estan acostumats.
0: És que és un tema...
2: Només has de mirar els foros d'internet, això des de fa molts anys.
0: Per això et dic...
3: La batalla amb els Simpsons.
0: Sí, això d'Homero...
1: Sí, és defensant lo seu, eh?
2: Ui, molt, molt. I aquí has defensat lo d'aquí també.
4: També dic que és veritat que diuen que el doblatge d'aquí és un dels millors del món.
2: A veure, els supervisors que venen a supervisar les grans produccions, almenys de Spielberg i companyia i tot això, són els mateixos que supervisen l'italià, l'alemany, el francès i l'espanyol. Són americans que més o menys xapurregen una miqueta tots els idiomes, i aquests ens diuen que l'espanyol és el més artesanal i el que més s'assembla, però és molt possible que vagin a França i diguin el mateix, és molt possible que a Itàlia diguin el
3: però
2: mateix.
3: Però creus que és indispensable conèixer l'idioma? Perquè a mi, precisament per aquest argument, jo pensaria que com menys conegui l'idioma, millor, perquè si la musicalitat acompanya amb el que estic veient, em quedo amb allò, sense tenir ni puta idea del que estan parlant.
0: A mi hi ha una cosa que valoro...
4: Sí, bueno, però si la traducció no és bona... Ja
3: no, coi, però evidentment... Ja parteixo de que la traducció pot ser bona. Aquí ja parlo purament d'interpretació.
0: Aquí jo valoro molt una cosa, i és respectar el nom original. Sí, a mi m'és igual l'accent que tinguis i com i la manera de dir que tinguis les coses, però
5: respectar el, no, el nom original.
1: El nom del personatge.
5: Crec que li dona molta força. Això passava molt amb el doblatge en castellà i en català de Bola de Drac, que Bola de Drac seguia amb els noms originals i amb els sons quan lluitaven japonesos, de veritat, el Kamehameha en comptes de Onda Vital, que era com una mica ridícula, i utilitzaven els sons japonesos de... i bueno, quedava més realista.
4: O sigui, que... Oliver i Benji està malament.
2: Capitán Tsubasa.
5: Sí, exacte.
2: Sí, ara ho canvien tot. Amb
5: I amb Homer i Homero, jo crec que, bueno, sembla una tonteria, però el fet de mantenir el Homer crec que li dona un pèl.
3: Però hi ha coses, com per exemple Harry Potter, que la pròpia autora va demanar que allà on es traduís mantinguessin el joc de paraules. Per exemple, clar, en català hi ha moltes de paraules, no, molts encanteris.
5: En català, amb el Senyor dels Anells, Frodo Bolsón és Frodo Saquet. Sí, Frodo Saquet fa una cabra, coi.
3: Això és veritat.
4: Què vols dir?
5: Frodo Saquet no ha declarat la independència.
3: No, està clar que no. No l'ha declarat mai, ni un segon. Harry Potter.
1: Harry Potter no hi ha traducció, no?
5: No,
3: però hi ha noms que sí. Hi ha noms que juguen com amb el joc de paraula. Però tornant al tema de l'espanyol llatinoamericà i l'espanyol aquí peninsular, també el que penso, i això ja per reflexionar i per donar les eines per sortir d'aquest jardí, crec que aglutinar un territori tan gran com el que pot ser Llatinoamèrica és molt més fotut a nivell de dialectes, de maneres de parlar, que no pas el peninsular.
5: Totalment d'acord.
3: Evidentment que és molt diferent el que es parla a les illes, ja anava a dir Balears, que també, o a les Canàries, que el que es pot parlar a Galícia, per exemple. Però,
5: sí, però
3: allà és molt més gran i molt més dispar.
2: Allà han trobat un latino neutro.
3: Clar, però espanyol el neutro, quin és el que més s'assembla? Allà on parlen a l'Argentina, allà on parlen a Colòmbia?
4: No, els villeros d'Argentina segur que no.
5: No, però que és veritat, però l'accent de Mèxic no és el mateix que el d'Argentina, ni el
4: Colòmbia.
2: Els tres grans centres de doblatge d'allò eren Puerto Rico, Mèxic i Argentina.
5: També et dic, no és el mateix un tio de Madrid que un tio de Sevilla.
3: Totalment. Però alhora la diferència tampoc és tan gran.
2: Aquí es busca més o menys unificar.
5: Exacte, que seria Madrid, com diu l'Àlex.
1: El tio de Sevilla no el pot ser doblar.
3: Però per mi un accent madrileny pur és molt diferent d'algú castellà. Si un madrileny, de fet, és que parla inclús malament, sense voler faltar-lo. Però...
5: Oye, Frodo, pixa.
3: No, però...
5: No vamos a... No vamos a bordo, que...
1: Claro, al Tyrion Lannister,
3: Es que, Frodo, la dije a Arwen que se fuera para allá y me tocó los cojones.
4: Sam, que te quiero tela, pixa.
5: I que els fossin gallecs.
3: Només preguntarien coses.
2: Us recomano, no sé si sortirà per aquí o no, us recomano una pel·lícula que es diu Confusión. No sé si algú la coneix.
3: Sí, quina és, sí, no l'he vist.
2: Que reuneix tots els accents de la península.
5: Hòstia, és brutal, eh? Sí, això ho miraré.
2: I era un experiment curiós, si més no curiós.
5: No, és curiós, no, és la paraula curiós.
4: Però és veritat que sí. El Pipín i el Meri fossin gallecs.
5: Brutal.
4: Els esports fossin de sobte del País Basc. A no ser cadascú d'una comarca seria guapa.
5: Està molt guapo.
3: Tornant al tema dels talls, tinc un últim i potser repescarem coses que s'han dit amb el tema del català, si us plau, Ferran.
10: És evident que no saps amb qui estàs parlant, que no en tens ni idea. Jo no estic en perill, Skyler. Jo sóc el perill. Un tio obre la porta, disparen. Creus que en disparen a mi? No. Sóc jo el que dispara.
3: I ara què?
5: Et puc dir qui és la veu... Mira, parlava de Bola de Drac. Aquest tio és el que dobla el Freezer de Bola de Drac. És que jo era un friqui d'aquesta.
2: Es diu Domènec Farell.
5: Sí, doncs.
1: Doncs jo li diré Freezer.
4: No, jo li diré el tio que i doblador.
5: He doblador una
2: altra
5: vegada.
2: Vaja,
5: ho sento.
2: No, molt bé, perquè és veritat que la gent que li agrada això del doblatge... Mira, aquesta veu és la d'aquest, no?
1: Clar.
3: Home, doncs, aquest exemple en català per mi m'ha callat la boca radicalment quan a vegades penso, ai, en català em pot fer mandra perquè ja si llegeixo un castellà, si veig el cinema en castellà, doncs no. Aquest exemple és de Breaking Bad quan s'emetia al Canal 33 diumenges a les tantes de la matinada.
5: I es nota l'agressivitat i ho fa bé. El problema és quan entren els insults.
3: Ah, deu ser això.
5: En català.
4: A mi això m'encantava, això... les de TV3.
5: Sí,
4: allà...
1: Cacarot. Cacarot. Era brutal. Però a mi em va acabar agradant, no? O sigui, no m'ho vaig prendre broma al final, eh? O sigui...
5: Sí, però... O sigui, un tio que li està fotent cops de puny a la cara amb una violència bruta li diu, ets un pelallufes.
1: Clar.
5: Hòstia, no sé, no passa això.
2: Calla, coll de baixaruc.
3: Clar. Com li has de dir algú, coll de baixaruc?
1: Clar, són les famílies d'Organyà.
5: És molt ofensiu, eh?
3: També, segur.
1: És supervexatori, eh?
3: No sé què polles vol dir, però si m'ho a mirar seria molt pitjor que la paraula en
4: castellà. Jo dic que les que veia, ja et dic, les que veia a TV3 pel migdia allà, doncs a Camp de Bàsquet del barri del Bronx, era brutal.
5: El Slam Dunk. La gran esmaixada.
4: No, no, no. Les pel·lis de veritat.
5: Ah, pel·lícules, val, val. Sí.
1: Depèn de què li diguis.
4: No, i que s'insultaven allà.
3: Entrenador Carter?
4: Sí, sí, clar. Que tots això. Els negratos insultant-se era brutal. Bueno,
2: bueno. Un dels avantatges en català és que totes aquestes pel·lícules que agafen star talents o que agafen gent, que semifamosillos de medio pelo i aquests que posin les veus a les grans produccions, després la versió catalana ens la deixen fer amb les veus que veritablement hi van, no?
3: Per
2: i no,
3: això aquí es va guanyar.
2: A vaquerizos, ni a lasques, ni coses d'aquestes, no?
3: Ara tenim la resposta de per què amb això es va guanyar i per què el Walter Way català sona tant i tan bé.
1: Tu dius, això del coi de Beixaruc i et foten el somris al pallasso, eh? Tio, com li dius a algú, et maten hòsties, eh?
5: Hospitalet.
1: Va, imagina't, surt no. La corbata colombiana. Una cosa així.
2: Tu què vols, coi de Beixaruc?
1: Clar.
2: Perdona, perdona.
1: Va, imagina't.
5: Hi ha un policia, digue-li això.
1: Bueno, clar, imagina't. Bueno, bueno, bueno, bueno. I ara sí, ens anem a la secció del Mar Lliure.
5: Molt ràpid, eh, avui? Sí, no, estem bé?
1: Bueno,
5: sí. Aviam, jo volia aprofitar el convidat i alhora no allunyar-me del que més m'agrada a mi, que és l'actualitat. Aleshores he pensat que podria aprofitar i barrejar algun dels personatges que has doblat amb algun dels temes d'estricta actualitat. Què passa? Que hi ha personatges que en el context actual, diguéssim, que no s'adapten del tot bé. Vull dir, per exemple, el protagonista de la pel·lícula, el pianista, no sé si seria el mateix, ha canviat molt el paper dels jueus a l'actualitat respecte al que ens explica la pel·lícula de Roman Polanski. Willy Wonka, un senyor amb una fàbrica de xocolata, que d'entrada la xocolata està molt mal vista ara.
4: M'han dit els nens, m'han dit els nens de l'escola que han fet una sèrie, que és veritat, que ara existeix un tal Willy Wonka.
3: Com?
4: Que han fet una, sèrie...
2: Hi ha una nova, un remake? O
4: no,
2: una...
4: no, no, no, no, no, no. Una cosa a la vida real. Que...
3: Com?
2: Que existeix.
4: Que ens digui el xat. Si
2: hi ha una fàbrica de xocolata.
5: Que ens ho digui algun...
3: Això bueno, has dit
1: però,
3: sempre.
1: Però que he donat xocolata als nens. Clar,
4: no, i que han fet els tíquets aquests... Hòstia, no també sé, daurats...
3: Quina et porten?
4: Està en modo sèrie, crec, a Netflix o alguna cosa així, però a la vida real.
2: És un personatge molt pervers, molt pervers.
5: Oi, és que clar, porta els nens allà, canvia xocolata...
4: És que m'han dit que els umpalumpes existeixen.
5: Sí, home, sí, estaven tots a la festa de la Vinya
3: Mar. I va ser porter del Madrid, un. Sí.
5: Bueno, i un altre és el protagonista de La Màscara, Jim Carrey, no? Un home amb la cara verda, impossible ara, tenint en compte que si ets una mica negre ja t'intenten de portar un tio verd.
1: Clar, clar,
5: no, impossible. Aleshores, el que he fet és agafar un personatge que has doblat i que sí que crec que s'adaptaria bé als nous temps. Per fer-ho, he agafat algunes frases icòniques d'aquest personatge i les he adaptat al context actual. Així, si algun dia fan un remake o una pel·lícula adaptada a l'actualitat, tu la feina ja la tens feta.
2: Ah, fantàstic.
5: Ara t'ho demanes.
2: Wow, Marc. Fantàstic.
5: La dinàmica és molt senzilla. Jo poso context i t'indico quina frase hauries de dir. Les tens enumerades en aquesta fulla que...

0: Actualment també l'or i la plata no es porten tant en el sentit d'aquest d'acumular riquesa com es portava en l'època pirata, així que crec que Jack Sparrow actualment diria algo així.
1: No totes les riqueses són de criptos i bitllets, amic meu.
0: Jack Sparrow també té frases una mica enrabassades, però que són autèntiques genialitats si saps apreciar-les, com per exemple una frase que diu: el problema no és el problema és l'actitud davant del problema. La frase està bé, però jo la canviaria per aquesta:
1: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.
0: O per aquesta:
1: es el alcalde el que quiere que sean los vecinos, el alcalde.
0: Recoll, Sparrow. Bueno, més canvis a dia d'avui, ja que Sparrow estaria més preocupat pels desnonaments que pel fet de ser capturat. De fet, avui dia és gairebé millor estar a la presó que fora, que com a mínim pues, no pagues lloguer i tens menjar. Per això sembla que la gent s'ha posat forta amb aquest tema, cosa que celebro des d'aquí, i estem tornant a ocupar els carrers, i tant de bo escoltéssim algun dia ja que Sparrow dient això:
1: aquest és el dia que sempre recordareu com el dia en què quasi desnoneu a Jack Sparrow.
0: I per acabar, el més probable és que en algun moment de deliri Jack Sparrow canviaria la bandera pirata per l'estelada. Evidentment acabaria empresonat i Jack Sparrow diria això:
1: si decideixen tancar-te a una presó, recorda, és Joan Bonanit qui decideix quan sortir.
2: Bravo. Ara sí, gent, moltíssimes gràcies per ser aquí, gràcies als nostres mecenes que fan possible això, als nostres patrocinadors Celti i Bacus. Lluís, tornaries a la Riota?
1: I tant.
2: Has estat a gust?
1: I tant, molt.
2: Doncs quan et falti feina...
3: Tercera vegada,
1: Me lo apunto, Carles.
2: Que és broma.
3: L'acompanyaré a casa jo ara, perquè...
2: Perquè vinc al costat. Doncs bé, nois, moltíssimes gràcies. Gràcies, un plaer enorme tenir-te aquí, Lluís. Visca la ràdio, visca la Riota. Ens veiem la setmana que ve insultant el Real Madrid.
1: Visca!
4: La Riota, parlem més del que toca i sovint piquem la pota.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.